0: pasta.
1: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí, també a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: 107.9 FM.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
4: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: I found a love.
0: Hi ha moments que són per només tu i jo. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
5: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
3: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
12: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
13: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio, Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia

0: per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
0: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
9: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
5: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Què tal? Com esteu? Avui continuem amb l'estabilitat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, un dia de sol, totalment tranquil, amb temperatures potser un palet més moderades que ahir. Poden arribar amb facilitat entre els 30-31, les més altes 32-33 a Ponent i al sud del país. I això es mantindrà així encara tot el que resta de setmana, amb un repunt de la temperatura de cara a divendres, i la setmana que ve sembla que tot tendiria a anar-se normalitzant. Si és veritat.
0: Tot això després d'un incendi aquesta nit en una residència de gent gran. Això ha estat a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, que ha deixat 11 ferits i un total de 70 persones ateses, sobretot per inhalació de fum. Els ferits, la majoria han estat menys greu, han estat hospitalitzats. Antonio Carballo, del Servei d'Emergències.
2: Són afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia, més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
0: I un altre ensurt de les últimes hores, l'estació de Rodalies de Fabra i Puig continua tancada i ho estarà uns quants dies, després que hi caigués part del fals sostre del vestíbul. Hi ha 3 ferits lleus i encara s'estan investigant les causes d'aquest esfondrament. Òscar Playà és director de Rodalies.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també a partir de les 9 amb el gran protagonista del dia. Atenció, ens acompanyarà el jutge del Tribunal Constitucional, José María Macías, és qui va redactar ahir el text negant l'amnistia a Jordi Turull i els seus companys del TC li van tombar la proposta. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: El Constitucional defensa amnistiar els líders del procés per la malversació i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem aixecar l'ordre de detenció de l'expresident i la inhabilitació dels exconsellers.
0: I avui també toca estar pendents del Marroc i també de la frontera amb Ceuta. Coincidint amb les eleccions, en aquell país, els serveis d'intel·ligència espanyols han detectat l'arribada de subsaharians al nord de l'Àfrica, el que alimenta la teoria d'un nou intent d'entrada massiva convocat avui a través de les xarxes.
5: We have asked Morocco for actions and also for answers because it is also clear that its border control failed.
0: L'alerta d'avui al reforç policial a la frontera coincideix amb el primer cop que Pedro Sánchez assenyala Rabat per l'entrada massiva de finals de juliol. Assegura que ha demanat explicacions per haver fallat en els controls fronterers. Sánchez ho ha dit a la CNN des de Nova York, on assisteix a l'assemblea de la ONU, i aquest dimecres intervé també al ple el president de l'Iran, després de les paraules de Donald Trump.
6: Would you annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
0: El president dels Estats Units va amenaçar d'aniquilar l'Iran si no s'arriba a un acord aviat. I avui també, a l'Àgora, del matí de Catalunya Ràdio, parlarem del que ha passat amb Aliança. Parlem, de fet, amb la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, el partit ultra que s'ha enfangat en la figura de Lluís Companys, després de defensar la Junta de Portaveus que retirés una sanció a Vox per fer servir expressions com aquesta.
7: Lluís Companys va ser un assassí. Va crear el Comitè Central de Milícies de Catalunya, que va assassinar a més de 8.000 catalans innocents.
0: Després, el partit de Silvio Riols va assegurar que havia estat un error, però avui explicarem en aquest programa que no és la primera vegada en què reunions a porta tancada Aliança defensa que Vox pugui fer servir expressions com aquesta amb l'excusa de la llibertat d'expressió. Tot això el dia que, com dèiem, ens acompanyarà l'exvíctima d'ETA, Maixabel.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem ara el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel Tribunal Constitucional, que ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia al defensar que la malversació es pot amnistiar i d'aquí a 15 dies dictarà la primera sentència, que per cert obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció que té contra Carles Puigdemont. També la inhabilitació dels exconsellers i acostarà també finalment, el retorn de l'expresident a Catalunya.
4: Ara, el ple del Constitucional, el més decisiu, serà el 6 d'octubre.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
5: Un ple que servirà perquè el magistrat conservador José María Macías presenti una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria progressista i, en contra del que ell pensa, defensi que es pot amnistiar la malversació. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i, en aquest punt, el criteri que adopti el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. La resta de recursos d'empara, com ara els de Puigdemont, Oriol Junqueras o els exconsellers com Romeva, Comín i Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència que obrirà la porta del retorn de l'expresident a Catalunya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Junts per Catalunya creu que el pronunciament del Constitucional és una desautorització absoluta als jutges del Tribunal Suprem, que diuen han fet activisme polític amb els líders del procés.
6: El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el 6 d'octubre.
7: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
6: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, González Boya, apuntava que l'expresident podria tornar a l'octubre.
8: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda.
6: Per Esquerra Republicana, els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei.
1: I Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de les fronteres del Marroc. Això per l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol.
4: En una entrevista a la CNN, el president espanyol ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
9: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
4: Sánchez ho va dir des de Nova York, on està participant en l'Assemblea General de les Nacions Unides. Allà el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí s'estan reunint per abordar el retorn dels migrants i la gestió de la frontera davant les noves crides a les xarxes per entrar avui a Espanya. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol de la frontera amb més agents.
1: I a les 10 del matí, hora nostra, obren els col·legis electorals al Marroc, que avui vota la composició del nou marc parlamentari.
6: La crisi migratòria i la falta de perspectives del jovent obren la porta a una gran abstenció, tot i que no hi ha enquestes, es preveu la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes en un país on el rei té un gran poder.
10: El magnat de centre-dreta Aziz Ahanouch aspira a repetir mandat si és la llista més votada, però el sistema marroquí l'obligarà a buscar socis de govern. Fins ara han estat els nacionalistes d'Istiklal i els liberals del PAM, una formació apadrinada pel ministre i també president de la Federació Marroquina de Futbol, Fousseil Hedja. El guanyador, de fet, haurà de gestionar el Mundial 2030 i la pugna amb Espanya per la final, en un escenari on el futbol s'ha convertit en eina geopolítica. Unes eleccions, les d'avui, on s'espera una baixa participació, en especial dels joves, el col·lectiu més desmotivat per la política. Avui també hi ha reforços de seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les crides a una nova entrada massiva fetes a les xarxes, en uns comicis on la migració ha estat absent de la campanya electoral. Des de Rabat, Nando Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Donald Trump diu a l'Assemblea General de l'ONU que podria aniquilar l'Iran, però confia a poder arribar a un pacte. Membres de delegacions dels Estats Units i la República Islàmica es troben a Nova York per explorar també un acord de pau. Nova York, Oriol Serra.
11: El president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb l'aniquilació si no accepta un acord que, segons assegura, seria molt beneficiós per aquell país.
12: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
11: Les últimes hores, mediadors nord-americans i iranians han mantingut converses a Nova York. Segons mitjans iranians, s'haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Avui, precisament, està prevista la intervenció iraniana al plenari de l'ONU. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més coses. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran en l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
4: El foc s'ha declarat cap a 2:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladades a diferents hospitals. 4 a Granollers, 4 més a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo, responsable del SEM, explica que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
2: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
4: Els bombers amb 13 dotacions han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora i en el moment dels fets a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors.
1: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i podria estar-ho diversos dies. Això després que ahir la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés també 3 ferits lleus.
6: Les causes de l'incident encara no se saben. Els afectats els va caure sobre uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix que formaven part del fals sostre de la zona central del vestíbul de l'estació, on hi ha les màquines validadores de bitllets. Els 3 ferits els van traslladar a la Vall d'Hebron, l'estació es va evacuar i es va tancar, i això tindrà afectacions en el servei, com explicava el director de Rodalies, Òscar Playà.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
6: Playà també va descartar que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana tinguin res a veure amb aquest esfondrament, perquè els treballs afecten el paviment i no pas el sostre.
1: I atenció a l'embolic amb Aliança, perquè el partit va assegurar ahir que es va equivocar al votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys. La veritat, però, és que abans d'aquesta votació ja havia defensat el partit d'extrema dreta.
4: El suposat error va tenir lloc a la Junta de Portaveus, però el cert és que la formació de Sílvia Orriols ja s'havia oposat una primera vegada a amonestar el diputat de Vox, Joan Garriga, per qualificar Lluís Companys d'assassí. Va ser en el marc de la comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament. Fonts coneixedores dels fets han confirmat al matí de Catalunya Ràdio que aleshores Orriols ja es va oposar a l'amonestació a Vox per afirmacions com aquesta, emparant-se en la llibertat d'expressió. En aquella reunió de fa gairebé un any, la líder de l'extrema dreta catalana hauria anat més enllà, tot recordant l'assassinat dels germans Badia sota la presidència de Companys.
1: Ahir la diputada d'Aliança, Rosa Maria Soberana, no va fer sinó que mantenia en públic una postura que Orriols ja va defensar en privat.
6: I en aquesta ocasió la mateixa Orriols l'ha esmenat i ha atribuït la decisió a un error. De fet, fonts d'Aliança rebutgen absolutament titllar de Companys d'assassí, encara que rebutgen també que el Parlament pugui sancionar els diputats pel que consideren un odi subjectiu.
1: I per cert que Orriols situa com a referent la dura política migratòria andorrana.
4: En declaracions de la televisió andorrana posava com a exemple la nova legislació d'Andorra orientada a controlar l'augment poblacional.
13: Crec que Andorra s'ha donat de la problemàtica a temps i que està posant eines per revertir-ho. També a nivell d'opinió pública doncs estan molt més conscienciats i, per tant, és un exemple a seguir i des de Catalunya doncs ho percebem amb certa admiració.
4: Els últims anys, el govern andorrà ha imposat un sistema de quotes de noves entrades en funció de les necessitats de l'economia.
1: I Salvador Illa compareix avui al Parlament de Catalunya per abordar el fiasco de les proves PISA de Catalunya.
6: És un dels diversos fronts que té oberts Educació, que encara no ha arribat a un acord amb els sindicats majoritaris per posar punt final al conflicte a les aules. Els aliats parlamentaris d'Illa li demanen que ho aprofiti per fer un cop de timó al departament. Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
14: Menys autocomplença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
15: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
6: La resta de l'oposició confia molt poc en les explicacions que pugui donar el president. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
16: Aquest govern no té cap mena de credibilitat per poder liderar la crisi d'educació.
17: Podrem comprovar si el senyor Illa està disposat a aplicar les receptes de tothom.
6: Amb la compareixença d'Illa, el ple del Parlament reprèn la seva activitat després de l'aturada de l'estiu. La setmana que ve s'hi farà el debat de política general.
1: I el govern vol impulsar al llarg de l'any de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
4: Ho va anunciar ahir el president Salvador Illa, hores abans, com dèiem, de comparèixer avui al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA.
18: El Departament d'Educació ja va obrir el meló de regular la intel·ligència artificial i ara el govern ha fet un pas més, que es passi d'una recomanació a una prohibició plasmada en una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve. Ho deia ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
18: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou entrebanc per la llengua catalana.

0: Lituània ho troba inacceptable, Alemanya ho critica i l'opinió de Berlín importa perquè sempre ha estat un dels grans obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el cap d'informació dels Mossos contradiu la consellera d'Interior i defensa la presència de dues agents d'incògnit a l'assemblea de docents.
2: Carles Hernández, que va compareixer al Parlament, ha rebutjat demanar disculpes pel cas.
3: El cap d'informació dels Mossos assegura que estudiaran si cal mantenir aquests mètodes, però nega que les dues agents s'infiltressin. Hernández també defensava que en cap cas estigués desautoritzant la consellera Parlon, que sí que va qualificar d'infiltració i d'error aquella operació.
4: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret.
3: Els grups de l'oposició han criticat durament la intervenció i li han retret que no demanés perdó. Oriol Pujado pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, el govern espanyol es compromet a prorrogar les ajudes al gasoil agrícola, però el sector ramader no se'n refia.
5: El ministre d'Agricultura, Luis Planas, es va reunir ahir amb representants del sector primari i a la sortida feia aquest anunci.
6: Se van a prolongar las ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola? Mi respuesta es sí, vamos a hacerlo.
5: Tot i això, va advertir que Brussel·les ha posat límit a les ajudes que poden donar. El sector espera que es concretin probablement la setmana que ve, però ja avisen que si les consideren insuficients, convocaran mobilitzacions.
7: Fa 6 mesos, el litre de gasoil agrícola costava 96 cèntims, mentre que ara arriba a 1,5 euros. Una situació que preocupa el sector, que veu insuficient. L'anunci ahir del ministre d'Agricultura, Luis Planas, té prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre de gasoil fins a finals d'any. Sentim Raquel Serrat, d'Unió de Pagesos, Vicenç Pasqual de Jarc i Pere Roque de Saja.
8: És una mesura completament insuficient i no és el que volem.
9: No arriba petroli, és evident, tots estem perjudicats, però ostres, els aliments que produïm o haurem de deixar de produir aliments o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
10: Les pròrrogues amb aquest encariment de costos d'hidrocarburs no són suficients.
7: Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
11: El Barça que debuta a la Champions femenina a les 9 davant al París en transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs, i Lamine Yamal creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial i no només per un golejador.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Lara García, bon dia.
12: Bon dia.
1: La primera. El que ens...

0: Poques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Les noves localitats ja es poden comprar als canals oficials.
1: La segona.

0: Saxeni estrena nou single, Malalt de somnis, una cançó que tracta de tornar a casa quan ja has acabat un llarg viatge o una època intensa de la vida i necessites recuperar força amb els teus. La banda de Lleida està preparant una actuació molt especial a la platja del Bogatell divendres 25 de setembre per les festes de la Mercè. El Sextet Lleidatà consolida aquest 2026 com un dels millors de la seva carrera. Recordem que el van començar amb el Premi Enderroc a la crítica al millor disc pop-rock de grup per a Joc de Nens.
1: I la tercera?

0: El Liceu inaugura avui temporada amb aquesta òpera que sentim, Aïda, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i la més retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el paper protagonista de l'esclava captiva i el tenor Peter Bechaua com a Radamés. Dirigits pel mestre italià Antonio Manacorda, al capdavant del cor i l'Orquestra Simfònica del Liceu.
1: Desitgem una bona temporada al Liceu, que pinta molt, molt i molt bé. Tot això avui, que és dimecres 23 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Joana amb dos quilos.

0: 2.880 grams a l'Hospital Universitari de Vic i el Marco, a un quart de sis a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A partir de les 9, entrevista el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que s'ha mostrat contrari a aplicar l'amnistia a Jordi Turull.
3: A 9:15 parlarem del rebuig d'Aliança Catalana a amonestar Vox per haver qualificat Lluís Companys d'assassí. En parlarem amb la diputada del partit, Rosa María Soberana.
2: A 10:00, entrevista a Núria Ortín, autora del llibre Mira'm, que recull diverses històries relacionades amb els centres penitenciaris, una de les quals és la de la Maixabel Lassa, una de les primeres familiars de víctimes d'ETA que van accedir a reunir-se a la presó amb l'assassí del seu marit, que també ens acompanyarà a l'estudi.
3: I a 11:00, tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. Avui també parlarem amb José Coronado, que protagonitza El problema final a Netflix.
2: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, ja ha començat la tardor astronòmica, però sembla que continuarem tenint un temps estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, totalment. Avui amb sol a tot arreu, temperatures de 30-31 graus, potser les més altes 32-33 al sud. Sí que avui ha baixat força la temperatura a la Costa Brava. Aquests últims dies hi havia una mica de tramuntana calenta. Ahir, per exemple, a Roses hi havia 25 graus ara mateix i, en canvi, avui en tenen 14. A Ripoll n'hi ha 12, a Coll de Nargó 14, a Riudecanyes 19 graus i a Badalona 23 graus a aquesta hora. I aquests pròxims dies continuarem encara sota els efectes del temps estable, amb un repunt de la temperatura de cara a divendres. El cap de setmana començaria a baixar lleugerament i sembla que la setmana que ve es va confirmant l'acostament d'alguna borrasca que comenci a fer canvi el temps i sobretot que comenci a fer baixar la temperatura.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera, com anem?
2: Doncs mira, pel que fa al trànsit ja hi comença a haver retencions, les habituals a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, i pel que fa al transport públic, recordem que a partir d'avui els trens de la línia R4 no fan parada a l'estació de Fabra i Puig per aquest despreniment que hi va haver en el sostre. De fet, Renfe diu que estarà tancada fins a nou avís. La circulació de l'R4 es manté, això sí, amb normalitat, i els viatgers que tinguin destinació Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera Meridiana, continua el trajecte amb la L1 del metro, i els bitllets, això sí, abonaments de Rodalies, estan habilitats per aquest transbordament.
0: Són les 6:25. I aquesta hora activem el satèlit des de Londres. Saludem Quim Olivares, bon dia.
5: Good morning.
0: Des de Moscou, Cristina Solías, privet.
6: Privet.
0: Des de Jerusalem, Jordi Brascó, shalom.
7: Shalom, Ricard.
0: I des de Madrid, Dani Sainz-Aja, bon dia.
8: Bon dia.
0: Comencem pel País de Gales. La policia Quim amenaça els conductors de 4x4 que tinguin comportaments incívics o malmetin hàbitats protegits de confiscar-los els vehicles a l'acte.
9: Sí, és una moda amplificada per les xarxes socials. Gent vinguda d'arreu del Regne Unit va fer TikToks en àrees naturals remotes galeses, d'aiguamolls i torberes, i circulen amb tot terrenys, motos o bicis elèctriques empastifades de fang i provoquen danys irreversibles. De fet, destrossen torberes que han trigat uns 400 anys a formar-se. Els que van enxampar fa uns dies hauran de pagar una multa de més de 2.000 lliures cadascun i se'ls ha suspès el permís de conduir 2 mesos. A partir d'ara, però, la policia els confiscarà el vehicle i hauran de tornar a casa a peu.
0: A Rússia s'ha posat de moda, atenció, celebrar bodes falses. A més, Cristina, estan inspirades en els anys 90 i 2000.
10: Sí, els assistents no es coneixen de res i cadascú assumeix un rol típic dels casaments. Hi ha els nuvis, el padrí, les dames d'honor, la tieta que veu i plora, i tots van mudats amb els lluentons, les sabates punxegudes o els vestits de lleopard característics d'aquells anys. Per participar-hi s'ha de pagar l'equivalent a uns 30 euros, que inclouen el banquet i el ball. Segons els psicòlegs, els joves necessiten una vàlvula d'escapament en un moment d'ofec social per la guerra i, a més, senten nostàlgia d'una època que molts no han viscut, però que identifiquen amb el confort, la llibertat i la festa russa.
0: I a Israel hi ha molta expectativa pels dos partits que la selecció de futbol juga contra Irlanda durant aquesta aturada internacional. Per què, Jordi?
7: Doncs perquè a Irlanda són moltíssimes les veus que demanaven que aquests partits no es juguessin. Finalment, la federació, que no volia assumir problemes administratius, va fer un gest, diríem, a mig camí. Va decidir que el partit que s'havia de jugar a Irlanda es jugui finalment a Sèrbia. La controvèrsia ha revifat aquesta setmana després que el seleccionador d'Irlanda, que és islandès, Heimir Hallgrímsson, utilitzés el terme genocidi i reclamés a la UEFA que expulsés Israel de totes les competicions oficials. La resposta resposta de la Federació Israeliana ha estat la de catalogar-lo d'hipòcrita, ignorant i estúpid.
0: I a Madrid, el govern d'Ayuso acull amb els braços oberts la fira immobiliària de District, però no evita, Dani, les protestes que la van fer marxar de Catalunya.
5: Si a Fira de Barcelona es llançava pintura als congressistes, a IFEMA, activistes per l'habitatge, han llançat pamflets i bombes fetides a Isabel Díaz Ayuso.
6: ¡Erático de 6,3 millones! ¡Y una señora de 87 años a la calle!
5: Abans, la presidenta madrilenya posava la catifa vermella als fons immobiliaris i presentava Madrid com una terra d'oportunitats.
8: Ni tutelamos ni dirigimos, lo que hacemos es defender la mirada liberal de la vida para que el talento de aquí y de allá hagan cosas fascinantes.
5: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que rebutjaven participar al Saló, s'han mantingut com a patrocinadors.

0: d'esports, el Barça debuta a la Champions femenina davant del París a partir de les 9.
1: Amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio, tot i la renovació de l'equip, la portera del Barça, Cata Coll, entén que el públic confia a veure un equip campió. Són declaracions al tot costa.
2: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és la missió d'aquesta nit.
1: Pere Romeu, tècnic blaugrana.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
0: I el Madrid acusa el president de la Lliga, Javier Tebas, de no ser el president de tots.
1: La postura de Tebas de no fer costat a les queixes del Madrid va provocar la reacció del Club Blanc, que va emetre un comunicat en què afirmava que els clubs es mereixen un dirigent neutral i al servei de tothom.

0: Lamine Yamal diu que la pilota d'or ha de ser pels jugadors diferencials, no només pels que marquen gols.
1: És en una entrevista al diari L'Equip, es va explicar d'aquesta manera.
2: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que... disfruta de jugar.
1: I avui a 8:45 a Reus, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espar Uni Girona i el Cadí La Seu.
0: En punt 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Calaf a les 7:42.
3: I es pondrà a les 7:50 del vespre.
0: Temperatures a aquesta hora?
4: A Solsona 14 graus, a Tarragona 24 i a Mataró 22.
0: Pel que fa al temps, avui el dia continuarà assolellat i càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, l'excepció la tenim a la Costa Brava perquè ja no bufa la tramuntana i la temperatura ha refrescat, però avui en previsió que al migdia s'arribi entre els 30-31 graus a gairebé tot arreu, 32-33 a Ponent i al sud.
0: I pel que fa a les carreteres i al transport públic, com estan a aquesta hora?
4: Doncs ja hi comença a haver les primeres retencions, les habituals, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, Renfe avisa que a partir d'avui fins a nou avís l'estació de Fabra i Puig estarà tancada. Això vol dir que els trens de l'R4 no hi pararan.
0: Tot això avui, que és dimecres 23 de setembre del 2026. I aquests seran els 5 noms del dia. El primer, amnistia.
3: El Tribunal Constitucional ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers i acostarà el retorn de l'expresident a Catalunya.
0: El segon, Marroc.
4: Pedro Sánchez admet per primer cop diferències en el control de fronteres per part del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. Tot i això, davant l'alerta per una possible nova entrada massiva de migrants i quan el Marroc fa eleccions legislatives.
0: El tercer, Urriols.
3: Embolica amb Aliança Catalana, el partit diu que es va equivocar al votar en contra d'una sanció Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys, encara que prèviament ja havia defensat el partit d'extrema dreta per aquesta qüestió, segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio.
0: El quart, residència.
4: Un incendi aquesta nit en una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, ha deixat un balanç provisional d'almenys 11 ferits. Els serveis d'emergències han arribat a atendre una setantena de persones, la majoria per inhalació de fum. No se'n coneixen les causes.
0: I el cinquè, educació.
3: Salvador Illa compareix avui al Parlament per abordar el fiasco de les proves PISA a Catalunya. Els aliats parlamentaris del president li demanen que ho aprofiti per donar un cop de timó al Departament d'Educació.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
6: Doncs la crida de la presidència irlandesa del Consell de la Unió perquè els 27 tanquin abans que acabi aquest any un acord pel pressupost comunitari per al període 2028-2034. Les principals friccions són pel volum i pel finançament d'aquests comptes. Els països del nord aposten per retallades, França o Espanya per seguir sent ambiciosos i buscant noves fonts d'ingressos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
6: Washington i Londres han acordat una aliança en intel·ligència artificial per protegir les infraestructures nacionals crítiques. Ho ha anunciat el primer ministre britànic, Andy Burnham, que ha explicat aquest acord des de Nova York, on ha promès que posarà la IA a l'eix de la seva presidència del G20 el 2027.
0: I amb què ha anat a dinar avui la Xina?
6: El president Xi Jinping, que està viatjant precisament cap als Estats Units per reunir-se amb Donald Trump, una trobada bilateral que arrencarà aquest dimecres i s'allargarà fins divendres. Posarà a prova l'estabilitat estratègica constructiva, això és literal, que van acordar tots dos a la reunió que van tenir a Pequín el mes de maig. Es tornarà a parlar de Taiwan o de la cursa en la intel·ligència artificial.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Centrada sobretot en Donald Trump.
7: Sí, Trump, que es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia. Un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al país i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el busca raons d'Orient, titula El Periódico. És, de fet, la foto comuna de portada. El veiem a Trump tant en aquests tres diaris com a l'Ara. No apareix però El Mundo i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez. L'altre gran tema de portada és l'amnistia, el tema d'obertura de l'Ara, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau, puntualitza El País i que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo. I per acabar, també en portada, El Periódico Jaume Collboni, amb foto inclosa, que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra, treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I a la premsa comarcal, els transportistes alcen la veu a Girona per les dificultats de treballar el casc antic de la ciutat, Lara García.
4: Sí, ho llegim al diari de Girona. L'Associació de Transportistes demana buscar solucions conjuntament amb l'Ajuntament per resoldre els problemes de càrrega i descàrrega a les
8: ciutat, especialment al barri vell, tot plegat després que els veïns del nucli s'hagin tornat a queixar dels camions i dels transportistes que fan aquestes tasques cada matí. Els transportistes aleguen que la falta d'espai i les limitacions horàries del nucli antic compliquen i molt la seva feina. El Diari de Tarragona dibuixa com serà el nou barri del Nàstic. El projecte vol transformar 13 hectàrees dels terrenys del voltant del camp de futbol. El diari diu que encara falta l'aprovació definitiva. Els promotors estan readaptant el projecte per incorporar l'augment del 30 al 40% de reserva d'habitatge protegit. I el Segre destaca avui un incendi a Ordino, Andorra. El diari explica que el foc, que va cremar ahir al matí, ha danyat completament 7 blocs d'edificis de l'urbanització de luxe La Carola, a la parròquia d'Ordino, i no hi ha hagut ferits.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, el Barça comença aquesta nit el camí cap a la final de Varsovia.
1: Debut a la Champions femenina a les 9 davant el París, transmissió d'aquesta casa a la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid, que exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs, i la Lamine Yamal, que creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial i no només per un golejador. A 9:15 a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Espart, Uni Girona i el Cadí la Seu.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant a la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 41 dies. I aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. El discurs d'ahir del president Trump a Nacions Unides va ser marca de la casa. El president va dir que al costat de Venezuela els Estats Units comerciaran el 60% de tot el petroli del món. La realitat és que amb les dades actuals se superaria per poc el 20%. També es va vantar d'haver acabat amb el conflicte de Gaza, salvant milers de vides, va dir. La realitat és que, com ha informat el Ministeri de Salut de la regió, des d'octubre a Israel hi ha matat més de 1.000 persones, incloses militants de Hamas i civils. També va dir que gràcies als atacs discrecionals de l'exèrcit ha acabat amb el 97% del comerç de droga marítim, un triomfalisme que no li compra ni la seva pròpia administració. De fet, el departament de fact-checking del New York Times va contar una desena de mentides fàcilment contrastables en aquest discurs. Però això a Trump tant li fot, perquè els vots que li interessen són de gent que no llegeix el diari i que ja li va bé que li menteixin, sempre que guanyi Amèrica.
10: Catalunya Ràdio. Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
11: Que l'any serien 1, 2, 3...
10: Més de 2.400 euros.
11: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
10: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta amb la notícia que el Tribunal Constitucional ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia.
15: Els magistrats han trobat en el text del conservador José María Macías contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. Ara caldrà redactar una nova proposta de sentència que es debatrà al ple del 6 d'octubre. Aquesta sessió serà decisiva perquè el Constitucional sentenciï ja a favor de l'aplicació de la llei i el Suprem aixequi l'ordre de detenció contra Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers Jordi Turull, secretari general de Junts.
16: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
3: L'endemà d'aquesta decisió, avui, el magistrat José María Macías serà al matí de Catalunya Ràdio. I en la crisi de Ceuta, Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres per part del Marroc a l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol.
15: En una entrevista a la CNN, el president espanyol ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
17: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
15: Sánchez ho ha dit des de Nova York, on participa en l'Assemblea General de l'ONU. Justament avui que s'especula sobre una nova entrada massiva, la Moncloa ha reforçat el costat espanyol de la frontera amb més agents.
3: Avui el Marroc fa eleccions per escollir nou Parlament. A partir de les 10 del matí obren els col·legis electorals.
15: La crisi migratòria, justament, i la falta de perspectives del jovent obren una porta a una gran abstenció. Tot i que no hi ha enquestes, es preveu la revàlida de la coalició actual, que és de dretes i nacionalistes, en un país on el rei té un gran poder. El guanyador haurà de gestionar, entre d'altres, l'organització del Mundial de Futbol del 2030 i la pugna justament amb Espanya per la final.
3: I embolica amb Aliança Catalana, el partit va assegurar ahir que es va equivocar al votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys.
15: El suposat error va tenir lloc a la Junta de Portaveus, però el cert és que la formació de Sílvia Orriols ja havia rebutjat una primera vegada amonestar el diputat de Vox, Joan Garriga, per qualificar Lluís Companys d'assassí. Va ser fa un any en el marc de la Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament. Fonts coneixedores d'aquests fets van confirmar a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, que Orriols es va emparar en la llibertat d'expressió. En aquella reunió, la líder de l'extrema dreta catalana hauria anat encara més enllà, tot recordant que l'assassinat dels germans Badia es va produir sota la presidència de Companys.
3: Ahir la diputada d'Aliança, Rosa Maria Soberana, no va fer sinó mantenir en públic, per tant, una postura que Orriols ja va defensar en privat.
15: Sí, en aquesta ocasió la mateixa Orriols l'ha esmenat i ha atribuït la decisió a un error. De fet, fons d'Aliança rebutgen absolutament titllar Companys d'assassí, encara que sí que suposen que el Parlament pugui sancionar els diputats pel que consideren un odi subjectiu.
3: I n'estem molt pendents. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit.
15: El foc s'ha declarat cap a 11:15 a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. Els serveis d'emergències han atès una setantena de persones, sobretot per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits. La majoria han estat menys greu que els han traslladat a diferents hospitals, a Granollers, a Mollet i a Sant Celoni. Antonio Carballo és responsable del SEM.
18: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
15: En el moment dels fets, al centre hi havia 80 residents i 6 treballadors. Els bombers han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora.
3: I atenció si sou usuaris de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona, perquè avui estarà tancada i podria estar-ho diversos dies. Això després que la tarda caigués part del sostre del vestíbul, un accident que ha deixat 3 ferits lleus.
15: Les causes encara no se saben. Els afectats els va caure sobre uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix que formaven part del fals sostre de la zona central del vestíbul de l'estació on hi ha les màquines validadores de bitllets. Els 3 ferits els van traslladar a la Vall d'Hebron. L'estació es va evacuar i es va tancar i això tindrà efectes en el servei, com explica el director de Rodalies, Òscar Playa.
19: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
15: També va descartar que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana tinguin res a veure amb l'esfondrament.
3: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Manresa desplega un pla de xoc per transformar el centre històric, la part més degradada de la ciutat. Ho fa a través del pla de barris.
15: Mobilitzarà més de 9 milions d'euros en ajuts i actuacions per la rehabilitació d'habitatges, comptant la part privada.
3: Manresa, Nàtia Dell.
20: El percentatge d'ajudes va en funció del que es vol rehabilitar i del perfil del sol·licitant, des d'arreglar la façana a posar ascensor. L'alcalde Marc Eloi confia que el pla marqui un abans i un després al centre històric que s'ha anat deteriorant.
21: Som davant d'un tren que no podem deixar escapar. Convidem a tots els propietaris del centre històric a sumar-se a aquestes ajudes per tal de que sigui una taca d'oli que ens permeti començar a revertir la situació dels habitatges del centre històric.
20: El pla ha tingut molt en compte components socials. L'aportació pública entre la Generalitat i l'Ajuntament és de 6 milions. Des de Manresa, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquí a Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici.
15: Ho matisen des del temple després que el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntés en roda de premsa que només se'n veuria afectat un, el de Núñez i Navarro. Era la proposta de mínims de la constructora, que també plantejava reubicar els veïns en un nou edifici al carrer Mallorca i indemnitzar els que tenen pisos turístics o de lloguer. El sentim.
22: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
15: Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions. La constructora calcula que el temple podria estar acabat aquí uns 10 anys.
3: I Barcelona es torna a convertir en un escenari obert a les arts del carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
15: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, el Jardí Joan Maragall i per primer cop també la Plaça de les Glòries.
3: Marta Vives.
2: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Exit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal, que combina teatre amb música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó de l'ICUP.
5: Per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
2: Xangai com a ciutat convidada serà molt present a la programació. El fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. També podrem veure els Pallassos Sense Fronteres de Tortell Poltrona a l'aqueducte de Ciutat Meridiana o muntatges sense text als jardins de Joan Maragall com l'animal més perillós del món de la companyia irlandesa Jazzville Productions, el comiat dels escenaris de Claire Ducro o la proposta de dansa contemporània Sadness Land de la companyia catalana Carla Cisteré. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I aquesta nit TV3 estrena la segona temporada de Soc i Seré.
15: El programa torna amb una nova tanda de 100 concursants, més proves, novetats i un gran premi que passa de 20 a 50.000 euros. La colònia Rossinyol de Manlleu a Osona es converteix en l'escenari principal on els aspirants s'enfrontaran per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. En declaracions als matiners, Àngel Llàcer ha avançat la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora entre les principals novetats.
6: Balls tradicionals, llengua, literatura, d'història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs, m'acompanya i presentem junts el programa.
3: I un apunt de teatre.
23: La història d'amor entre Paris, el formós...
15: El llibre de Gràcia va estrenar ahir Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra presentada al teatre el 1979. Miquel Mas Fiol firma la proposta.
24: Miquel Masfiol ha passat pel Turmix la vella Helena del 79 i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia, amb referències al teatre actual i als seus protagonistes. El públic de l'espectacle ho ha rebut així.
25: Divertida, irreverent,
26: risc.
27: Són uns punkis.
28: Molt diferent del que vam veure l'any 79. Caibi, va, i serà en un altre... de registre.
24: I precisament entre aquest públic alguns dels històrics fundadors del Lliure, Ima Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Muntsa Alcanyit, que han rebut un fort aplaudiment la nit de l'estrena. En aquest muntatge que celebra amb nostàlgia els temps passats però que alhora apunta que encara tot està per fer. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I quan passa un minut de 6:45 del matí, pel que fa al temps, des de les 2:05 de la matinada, ja som tècnicament a la tardor, però avui continuarem tenint un temps estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
29: Bon dia, sí, avui és el dia de l'equinoxi de tardor, tenim aquestes temperatures que encara continuaran altes, potser avui una mica més moderades, amb màximes de 30-31 graus en general, les més altes poden arribar als 32-33 a Ponent i al sud de Catalunya. Sí que aquesta hora han baixat força les temperatures a la Costa Brava, ja no bufa aquella tramuntana calenta que teníem ahir, a Sant Pere Pescador ara mateix tenen 11 graus, a Martinet a la Cerdanya 9 graus, 17 a Igualada o 19 graus a Cunit. I sembla que aquests pròxims dies continuarà fent sol, tranquil·litat, divendres puja una mica més la temperatura, el que de setmana baixar lleugerament, encara amb un temps molt estable. Potser diumenge començarem a veure com augmenten una mica els núvols de cara a la tarda, perquè serà un primer senyal del canvi que arriba la setmana que ve. És un canvi moderat, amb fronts que arriben de l'oest de la península Ibèrica, que podrien fer que tornin les temperatures al seu lloc.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 i la 2 d'entrada a Barcelona. També a la C17 en sentit Barcelona, a l'altura de Parets del Vallès. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de l'R4, perquè l'estació de Fabra i Puig està tancada des d'avui i fins a nou avís. Per tant, els trens no s'aturen en aquesta estació. A la resta de la xarxa de Rodalies, alguns retards, com per exemple a l'R11, on hi ha demores d'uns 10 minuts.
14: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
30: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Juanes. És responsable del restaurant Casa Juaco, ubicat a Collserola. Explica que des que es van decretar restriccions pel brot de pesta porcina africana a finals del passat mes de novembre, l'activitat del seu establiment i de tots els de la zona ha baixat dràsticament, fins al punt de comprometre'n la viabilitat. Els locals poden obrir, però expliquen que amb les prohibicions d'accés al parc natural pràcticament no tenen clients. Davant d'això, insisteixen a demanar una flexibilització de les restriccions.
0: Jo estic pagant un preu massa alt perquè no és culpa meva i de manera molt greu que estem pensant en tancar. Això ens anem enterant el que van dient a la tele si és que diuen alguna cosa.
30: La Generalitat es remet a les previsions fetes de poder flexibilitzar aquestes restriccions abans de finals d'any.
14: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les esperances de noves negociacions entre els Estats Units i l'Iran fan que el preu del petroli baixi per sota dels $100. Avui el barril de Brent se situa en $98. Les borses europees van tancar ahir amb moviments molt moderats i pendents de les trobades de Trump a l'Assemblea de l'ONU. L'IBEX va quedar pràcticament pla. Una foto semblant a la de Wall Street, el Dow Jones ha tancat amb un lleuger descens del 0,30%. I a aquesta hora les borses asiàtiques celebren la baixada del cru, la de Tòquio puja un 1,40%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Per Catalunya!
14: Coincidint amb el 85è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, Catalunya Ràdio estrena el podcast d'investigació periodística, dramatització i reflexió històrica en defensa de Companys.
8: De separar Catalunya d'Espanya.
14: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat, en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
9: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
14: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
10: La terra no és dolenta, no ho creieu.
14: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: 9 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
13: Bon dia.
3: Girona, Maria Rovira, bon dia.
26: Hola, bon dia.
3: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
27: Què tal, bon dia.
3: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
31: Hola, bon dia.
3: Comencem a Lleida, on avui l'actualitat estarà dividida. Sabrem què pot passar amb la nova ordenança municipal de la ciutat que pretén prohibir l'ús del burca als espais públics i també sobre les propostes que el Sindicat Unió de Pagesos vol plantejar per fer front a la crisi que afronta el sector agrari, Júlia.
13: Sí, per una banda, este matí hi ha roda de premsa de Junts on esclariran si divendres donaran suport o no a la nova ordenança de civisme que vol tirar endavant el govern del PSC. Una ordenança que preveu regular l'ús del burca en espais públics. Si voten a favor al ple, es podrà aprovar, però si s'abstenen, el PSC es quedarà sense suports suficients. Això per una banda, però també pendents d'Unió de Pagesos, que presentarà avui diverses propostes per abordar les crisis que afronta el sector primari des de l'increment de costos, com el del gasoil que estem explicant, al canvi climàtic.
3: A les comarques gironines, el sector del càmping es troba avui en una important cita anual, Maria.
26: Doncs sí, avui comença el Congrés Professional del Turisme i el Càmping a Castell d'Aro, al Baix Empordà. Abordarà els reptes que tenen. Destaca el de la gestió de personal, ja que, com en el sector del turisme en general, els costa trobar professionals i expliquen que, per tant, és important poder retenir els bons professionals. També tractaran la introducció de tecnologia i com els pot ajudar a millorar la gestió. És un congrés que arriba a la 8a edició i l'organitza l'Associació de Càmpings de Girona.
3: A Barcelona avui comença la Festa Major, la Mercè.
27: Sí, el tret de sortida el donarà el pregó. Serà el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, en guanyar càrrec del mestre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. Antoni Falgueres regenta el celler de Gelida, és l'emblemàtica botiga del carrer del Vallespí, fundada l'any 1895 pel seu besavi, Ton Falgueres. Ell és, doncs, la quarta generació al capdavant del negoci. I avui també trobareu, esclar, molta música. Els guanyadors del Sona Nou a la plaça de Catalunya de Barcelona, Pol Batlle, el Teatre Grec, Sabor de Gràcia a la Seu del Vespre a l'Avinguda de la Catedral.
3: I d'una festa major a una altra, Tarragona viu avui el dia gran de la festa major de Santa Tecla, Rigard.
5: Sí, i tant, després d'una nit protagonitzada per les revetlles, avui viurem els moments més intensos de Santa Tecla. D'aquí uns minuts, d'aquí res, a les 7 començarà el toc de matinades pels carrers del nucli antic per despertar tothom amb el so dels diferents grups de les gralles de la ciutat, fins i tot aquells que van una mica passats de mamadeta. No hi faltarà avui la missa, l'anada a l'ofici, el ball de dames i vells i la diada castellera a la plaça de la Font. De fet, aquest és un dels actes forts de la jornada, eh? Sobretot si tenim en compte el bon estat de les quatre colles castelleres de la ciutat. És any de concurs de castells i això es nota.
3: Gràcies, Ricard. Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
6: Debut del Barça a la Champions femenina a partir de les 9 davant el París, en transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid, que exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i que estigui al servei de tots els clubs, mentre que Lamine Yamal creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial, no només per un golejador. A Primera Federació, avui el Sant Andreu juga contra el Real Madrid Castella a partir de les 9 a Can Dragó.
3: I ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
7: El Barça inicia avui un nou camí a la Champions femenina, un nou cicle, un nou Barça sense Alexia, que per força serà diferent, però que no hauria de voler dir que les blaugranes hagin perdut la seva condició de favorites per la competició. Un equip que ha disputat 7 de les últimes 8 finals, que n'ha guanyat 4, mereix aquesta etiqueta. I precisament el repte de tornar a guanyar ara sense 4 titulars de l'última final posarà a prova l'ambició d'aquesta plantilla.
3: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya
10: Ràdio. Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda. La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
16: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
17: Joel Parra l'enfonsa.
16: La Lloberes.
17: Bloc directe centre central.
16: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dijous, a partir d'un quart de nou, Barça F és el canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
17: Barça, fins al tal!
16: Fem que Europa ens escolti.
3: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui, Ana Rosa Quintana i Jorge Javier Vázquez.
18: Si li faltava alguna cosa a Telecinco, era una guerra en antena dels seus presentadors. Ana Rosa Quintana va respondre a Aire en directe a la puya que Jorge Javier li va soltar en el seu programa. Va dir... El presentador, amb ironia i sense més, són quasi les 6 de la vesprada i en estos moments estem vivint un moment històric a Mediaset. A esta hora de la vesprada, este és el primer programa que no produís Ana Rosa Quintana. I la Quintana li ha contestat: benvinguts al segon programa de la meua productora. Ho va dir amb el mateix to. Jo, si fora directiva de la cadena, els cridava al despatx del director.
3: I a la recomanació del dia, avui que és el Dia Internacional de les Llengües de Signes, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Sorda.
19: Un drama multipremiat, íntim i sensible, d'aquells que t'apropen i et sensibilitzen amb realitats que potser no coneixeries d'una altra manera. Amb un tàndem protagonista encertadíssim, l'actor oient Álvaro Cervantes i l'actriu sorda Miriam Garlo, que interpreten una parella a punt d'afrontar un doble repte, ser per als primerencs i gestionar alhora una maternitat amb molts interrogants en un món pensat per les persones oients. De fet, hi ha una escena que ho copsa amb molta contundència. Podeu veure Sorda a Movistar Plus, inclòs en el preu, i altres plataformes de pagament.
3: I què deien els altres ahir, Jovany?
20: Ahir vam sentir com Jiménez Los Santos gairebé arribava a l'èxtasi mentre explicava que la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, seria jutjada. També vam gaudir amb els jocs de paraules involuntaris de Ricard Ostrell.
21: El Barça perd 17 jugadors.
20: I vam sentir com Jorge Javier Vázquez llançava una ganivetada a la seva companya de cadena, Ana Rosa Quintana.
22: A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos.
20: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.

0: Canalias.
1: Bon dia, com estàs?
0: Bé, amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Inner Circle i Games People Play. I és que tal dia com avui, un 23 de setembre, però de l'any 1889, Fusajiro Yamauchi va fundar a Kyoto Nintendo Koppai amb l'objectiu de fabricar i comercialitzar les tradicionals cartes japoneses conegudes com Hanafuda. Dècades més tard, l'empresa va entrar en altres sectors abans de convertir-se en el gegant mundial dels videojocs Nintendo.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A partir de les 9, avui parlarem amb el màxim protagonista d'avui. És el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías. Serà el protagonista de les últimes hores per haver convertit probablement ell mateix en l'últim jutge a negar l'amnistia. Pol Foradada.
1: De fet, els seus companys del ple del TC van tombar la seva proposta per negar el perdó a Jordi Turull i ara l'haurà de reescriure. A la vista no queda cap obstacle per tal que el Constitucional avali definitivament l'amnistia el proper ple 6 d'octubre i deixi aleshores el Suprem sense més marge de maniobra.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
2: Un ple que servirà perquè el magistrat conservador José María Macías presenti una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria progressista i, en contra del que ell pensa, defensi que es pot amnistiar la malversació. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i, en aquest punt, el criteri que adopti el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. La resta de recursos d'empara, com ara els de Puigdemont, Oriol Junqueras o els exconsellers com Romeva, Comín i Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència que obrirà la porta del retorn de l'expresident a Catalunya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com va anar la reunió d'ahir del TC, en què la majoria progressista va deixar clar que acabarà imposant el seu criteri favorable a l'amnistia? En té els detalls Lot Serra.
3: Macías va fer una exposició inicial i la resta de membres del ple, 10, van intervenir. Qui més es va estendre va ser la també catalana Laura Díez, del Bloc Progressista, que va subratllar que la interpretació del Suprem i de Macías sobre la malversació no és raonable ni lògica. Això és clau perquè la pota fonamental del debat jurídic és: pot o no pot el Constitucional corregir una interpretació del Suprem? Si condueix a conclusions no raonables i il·lògiques, sí que pot. I la majoria progressista del TC creu que la tesi que els líders del procés van tenir un guany patrimonial al no pagar de la seva butxaca el referèndum és totalment incoherent amb el que persegueix la llei d'amnistia. Cándido Conde Pumpido, president del Tribunal, també va prendre la paraula en la mateixa línia. Macías no va replicar els seus col·legues i va acceptar que el 6 d'octubre Conde Pumpido també porti la seva sentència sobre l'amnistia, que és la que es votarà i aprovarà. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que està debatent al Tribunal Constitucional aquests dies són els recursos dels 7 líders a qui encara no s'ha concedit l'amnistia per l'última maniobra del Suprem per no aplicar la llei.
1: Són Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín i Lluís Puig. Tots ells acusats o condemnats per malversació. Recordem que la llei, l'amnistia, contemplava que el perdó no es donés a aquells que s'haguessin enriquit amb el procés. I el Suprem es va aferrar això en una interpretació una mica rocambolesca. Deia que si havien pagat l'1 d'octubre amb diner públic i no de la seva butxaca, indirectament n'havien tret un benefici econòmic.
4: Entramos en la fase final. Y la fase final es que, como dijo Ana Ferrer, la magistrada que discrepó del Soviet Supremo, de lo que yo llamo el Soviet Supremo, no el Tribunal Supremo, dijo: ustedes están construyendo una ficción jurídica, una entelequia para colocarse por encima de la ley.
1: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el periodista especialitzat en informació de tribunals Ernesto Ekaizer. No s'atrevia, però, a fixar una data concreta per al retorn de Puigdemont, ja que deia que el Suprem pot encara trigar algunes setmanes a resoldre-ho.
0: Des de Junts apressen el Suprem que aixequi ja l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, cosa que permetrà a l'expresident tornar a Catalunya sense cap risc. Jordi Turull.
5: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
0: Avui en parlem a l'Àgora amb David Madí, Montserrat Nebrera, Eva Pomares i Nacho Corredor, el dia en què entrevistarem José María Macías, magistrat del Tribunal Constitucional.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dimecres 23 de setembre, el dia comença amb 22 graus a Gavà, al Baix Llobregat, 16 graus a Seguim de Freixenet, a la Segarra, i 10 graus a Torroella de Fluvià, a l'Alt Empordà. Aquí ha baixat la temperatura perquè ja ha fluixat la tramuntana calenta que bufà aquests últims dies. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat a tot arreu i amb una temperatura alta encara, que pot arribar voltant dels 30 graus a gairebé tot arreu, potser 32 o 33 a les zones més càlides. I en previsió que de cara a divendres encara s'enfili una mica més la temperatura.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb cua per entrar a Barcelona per la B23 a Sant Feliu de Llobregat, per la Pota Nord a Santa Coloma, la C58 a Montcada i el primer tram de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat també comença a anar molt carregat.
0: Ara són les 7 i 5. I és hora de repassar el que cal saber d'aquest dimecres 23 de setembre. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García, bon dia.
9: Bon dia.
0: I comencem per l'estació de Rodalies de Fabra i Puig, que està tancada.
10: Avui hi podria estar-ho diversos dies després que ahir a la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés tres ferits lleus.
0: Última hora des de Fabra i Puig, Joan García.
11: Bon dia, és l'antiga Sant Andreu Arenal a la Meridiana. L'estació està acordonada amb personal de Renfe que informa els viatgers. A dins encara el fals sostre que ahir va caure sobre els torns de validació i va fer tres ferits lleus. Els trens de l'R4 no s'hi aturen. Si es vol venir aquí, on paren a més autocars que van cap als dos Vallesos i Osona, s'ha de baixar a Sagrera i arribar-hi amb la L1 del metro, la vermella. Atenció també als usuaris de la R3, que pel tall del desdoblament arriben amb els autocars aquí, a Fabra i Puig. No podran agafar el tren de la R4 aquí durant els pròxims dies. Si han d'anar cap al centre de Barcelona, ho han de fer amb la línia 1 del metro i si necessiten el tren el tindran a Sagrera. A l'estació de Fabra i Puig Renfe hi havia començat obres aquesta setmana. Entre les millores hi havia netejar i pintar el sostre.
0: Incendi a l'Ametlla del Vallès.
12: Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran d'aquest municipi del Vallès Oriental. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. Els 11 ferits estan en estat menys greu, els han traslladat als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni.
13: El foc es va declarar cap a 11:15 a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. Antonio Carballo, responsable del SEM.
14: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
10: En el moment dels fets, al centre hi havia 80 residents i 6 treballadors.
0: Moviments.
12: De subsaharians cap a Marroc que alimenten l'alerta d'una nova entrada massiva a Ceuta coincidint avui amb el dia d'eleccions al Marroc. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol de la frontera amb més agents. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ja explicava dilluns al matí de Catalunya Ràdio que estan en alerta.
15: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio y estoy en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio.
0: No alarma, però sí alerta. I mentrestant, recula.
13: Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. Des de Nova York, on Sánchez participa a l'Assemblea General de l'ONU, el president espanyol ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà. Ho ha dit en una entrevista a la CNN.
16: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
10: Justament la crisi migratòria i la falta de perspectives del jovent obren la porta a una gran abstenció a les eleccions d'avui, que trien nou Parlament.
17: El magnat de centre-dreta Aziz Ahanouch aspira a repetir mandat si és la llista més votada, però el sistema marroquí l'obligarà a buscar socis de govern. Fins ara han estat els nacionalistes d'Istiklal i els liberals del PAM, una formació apadrinada pel ministre i també president de la Federació Marroquina de Futbol, Fousseyni Lekja. El guanyador, de fet, haurà de gestionar el Mundial 2030 i la pugna amb Espanya per la final, en un escenari on el futbol s'ha convertit en eina geopolítica. Unes eleccions, les d'avui, on s'espera una baixa participació, en especial dels joves, el col·lectiu més desmotivat per la política. Avui també hi ha reforços de seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les crides a una nova entrada massiva fetes a les xarxes, en uns comicis on la migració ha estat absent de la campanya electoral. Des de Rabat, Nando Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui posarem atenció a aquest embolic.
12: Amb Aliança Catalana, el partit va assegurar que es va equivocar quan va votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Companys. El suposat error va tenir lloc a la Junta de Portaveus, però el cert és que la formació d'Orriols ja havia rebutjat una primera vegada amonestar el diputat de Vox, Joan Garriga, per haver qualificat Lluís Companys d'assassí.
13: En aquest cas va ser fa un any en el marc de la Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament. Fonts coneixedores dels fets confirmen al matí de Catalunya Ràdio que aleshores Orriols es va emparar en la llibertat d'expressió. En aquella reunió hauria anat més enllà, afirmen fins i tot que l'assassinat dels germans Badia es va produir sota la presidència de Companys.
0: Les proves PISA al Parlament.
10: Salvador Illa compareix avui per abordar el fiasco de les proves PISA a Catalunya. Els aliats parlamentaris d'Illa li demanen que ho aprofiti per fer un cop de timó al departament. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
18: Menys autocomplença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
19: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
12: La resta de l'oposició confia molt poc en les explicacions que pugui donar el president. Amb la compareixença d'ella, el ple del Parlament reprèn la seva activitat després de l'aturada de l'estiu, la setmana que ve, si fa el debat de política general.
0: 14 anys.
13: Va camí de ser l'edat límit per a la intel·ligència artificial. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors d'edat. Ho va anunciar ahir el president Salvador Illa.
0: Maria Costa.
10: El Departament d'Educació ja va obrir el meló de regular la intel·ligència artificial i ara el govern ha fet un pas més, que es passi d'una recomanació a una prohibició plasmada en una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve. Ho deia ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
10: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui, atents a dues estrenes. La primera, Soc
10: i
0: seré.
10: I aquesta nit TV3 n'estrena la segona temporada. El programa torna amb una nova tanda de 100 concursants, més proves, novetats i un gran premi de passat que passa de 20 a 50.000 euros.
12: La colònia Rossinyol de Manlleu a Osona es converteix en l'escenari principal on els aspirants s'enfrontaran per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. En declaracions als matiners, Àngel Llàzer avança la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora.
19: Balls tradicionals, llengua, literatura, d'història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs m'acompanya i presentem junts el programa.
0: I la segona estrena?
13: Després de Soc i seré, TV3 estrena País d'Altura, una sèrie de 10 capítols que retrata Catalunya des de les alçades. L'actor David Verdaguer és qui guia aquest viatge amb un relat àgil i amb un punt d'humor. Un recorregut que també ens permet conèixer testimonis arrelats al territori per descobrir les seves peculiaritats.
0: I el Lliure de Gràcia va estrenar ahir Tot fent la vella Helena.
20: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella...
10: De Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra presentada al Teatre 1979. Miquel Masfiol firma la proposta.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, debutant.
21: A la Champions femenina, el Barça rep el París a partir de les 9. Transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. Cata Coll, jugadora del Barça, declaracions al tot costa.
22: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquesta lliga.
21: El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs i a quarts de nou a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, Esparun i Girona, Cadila Seu.
0: Ara són les 7:13.
10: Bon dia, i ara fem un repàs de les portades d'avui, centrada sobretot en Donald Trump. Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia. Un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials, i afegeix al País, i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el buscarraons d'Orient, titula el periòdico. És, de fet, la foto comuna de portada. El veiem a Trump tant en aquestes tres diaris com en l'Ara. No apareix, però, al Mundo, justament perquè aquest diari opta per parlar avui de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez. L'altre gran tema de portada és l'amnistia. És el tema d'obertura de l'Ara, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. Un pas clau, puntualitza El País, que aclareix la tornada de Puigdemont, sentència El Mundo. I per acabar, també en portada, el periòdico Jaume Collboni, amb foto inclosa, que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampli d'una finestra, a l'ampit d'una finestra, treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
23: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
24: I des de 16.400 euros.
23: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
25: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
5: Passa un minut d'un quart de vuit del matí, us informa Clara Chavarría Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 20 graus a Valls, 19 a Montblanc i 16 a Cornudella de Montsant. A la zona d'influència de les nuclears d'Escó i Vandellós està en marxa el projecte Mosaics Agroforestals Vius, que lidera l'associació LAUB. La iniciativa busca treballar els boscos i donar suport a activitats com la ramaderia extensiva. Jordi Barranca.
6: Un exemple és el ramat de cabres del Martí Badó, que és un dels 7 que dona suport al projecte.
26: Hem ajudat en aigua, tacos i ferratge per les cabres, els senyors. Les cabres ja faria 2 mesos que les he tingut que baixar de la l'estaca, perquè enguany, al no ploure, pues, hi havia poc menjar i no es podien aguantar.
6: Un ramat que treballen i molt bé.
26: Bàsicament se mengen fins a la brosta dels pins. Se mengen tot el que és de 1,80 m fins a terra, tot el que arriben, se ho mengen tot.
6: El programa està en marxa fins al 2028.
5: I Unió de Pagesos demana que s'aturi la importació d'arròs del sud-est asiàtic. El sindicat denuncia que l'any passat es va duplicar i això va fer baixar un 40% el preu que es paga als productors locals.
6: L'any passat es va passar d'unes 240.000 tones importades a 570.000 per la sequera, mentre que el preu que cobren els pagesos no para de baixar. Ara són 33 cèntims quan, com a mínim, n'haurien de cobrar 45. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
27: Una és parar les importacions, perquè, clar, els importadors han tocat el mercat i l'han destrossat. I la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, hi ha una sèrie de diners que estan precisament i no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
6: Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.

0: Protagonisme dels principals actes, entre els que destaca l'anada a l'ofici, la processó de la relíquia de Santa Tecla amb el seguici i la diada castellera amb les quatre colles de la ciutat, que podrem seguir amb els companys del programa Tres Rondes. Amb Xavier Espel al control de so, hem arribat a un quart i quatre minuts de vuit. Esteu escoltant la matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3 Cat Info.
1: I de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
4: 17, 23, 33, 46 i 47, i els sols, el 4 i el 5.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
1: Els sons del matí.
6: Un ple que servirà perquè el magistrat conservador José María Macías presenti una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria progressista.
7: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política.
8: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda. ¿No?
9: El president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb l'aniquilació si no accepta un acord que, segons assegura, seria molt beneficiós per aquell país.
10: Would you annihilate the Islamic Republic?
11: It was a very, as usual, a very ideological speech. Not back as supported by facts.
12: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació.
13: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, xifres i imatges del dia. Les tres paraules del dia en Francesc Soler. Avalar.
14: Donar un aval o garantia per assegurar el compliment d'una obligació, especialment de pagament, o respondre d'alguna cosa o algú. El Tribunal Constitucional avala l'amnistia i, per tant, ja no hi ha excuses de mal pagador per no aplicar-la als líders del procés.
13: Aniquilació.
14: És l'acció o l'efecte d'aniquilar, és a dir, de destruir completament o de reduir a no res una cosa o una persona. Donald Trump amenaça l'Iran des de la tribuna d'oradors de la seu de les Nacions Unides. Els envio a l'infern sense possibilitat de supervivència i sense esperança de grandesa i generacions futures, es pregunta el president dels Estats Units, com qui desflora una margarida. El cert és que 7 mesos després d'entrar en guerra no sap com acabar-la, i d'aquí 6 setmanes té les eleccions de mig mandat. L'aniquilació de la República Islàmica sona promesa electoral i ja sabem en què acostumen a quedar. Paper mullat.
13: Controlar.
14: Verificar, vigilar, dirigir o dominar el funcionament d'un sistema, una màquina o una situació. Pedro Sánchez ha reconegut per primer cop que el Marroc va fallar en el control de la frontera. Per tant, que no hi havia intencionalitat en la seva manca d'entusiasme a l'hora d'aturar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Hi ha qui pensa que el règim marroquí, just al contrari, controla perfectament la situació.
13: Posem-hi ara 3 xifres al Mara García. 40.
15: El Congrés dels Diputats tramita una llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats es puguin prejubilar sense penalització. Actualment hi ha casos en què s'apliquen penalitzacions que poden arribar a retallar fins al 30% de la pensió. La reforma té garantida l'aprovació definitiva.
13: 14.
15: Podria convertir-se en l'edat mínima legal per accedir a la intel·ligència artificial. La Generalitat vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a aquesta tecnologia als menors de 14 anys.
13: 71.
15: Són les persones que han estat ateses en un incendi aquesta nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades principalment per inhalació de fum. Els bombers amb 13 dotacions han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora.
13: I ara el veig, 3 imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig dues persones en un faristol transparent. transparent a dalt d'un terrat. Si veuen els cotxes passar per baix, són la primera ministra danesa i el cap de govern de Groenlàndia. Darrere hi ha les banderes dels respectius territoris.
16: És la foto de la seva compareixença ahir per explicar l'acord amb els Estats Units sobre la seguretat de Groenlàndia.

0: La posada de llarg d'un tracte que va anunciar primer Donald Trump i que tanca més de 2 anys de pressions i amenaces. La novetat és que els països que no siguin de l'OTAN en cap cas podran establir bases militars en aquest territori autònom de Dinamarca.
1: A la segona imatge hi veig un portàtil encès en una habitació amb poca llum, on també hi ha una tauleta oberta i una noia que està mirant un mòbil. Un mòbil que està connectat. També damunt la taula hi ha uns cascos grans.
0: És la imatge que tria La Vanguardia per parlar de l'addicció al mòbil. Apunta que l'accés al primer telèfon intel·ligent és als 10,8 anys, segons el diagnòstic de l'impacte de les tecnologies a salut d'infants i adolescents que ha fet la Generalitat, té conseqüències en el desenvolupament del llenguatge, malestar emocional o trastorn del son, entre d'altres.
1: I a la tercera imatge, ja ho veig, ja ho sento de lluny, és un dels actes més emblemàtics de les festes de Santa Tecla de Tarragona. És l'Àliga baixant les escales de la catedral per un petit passadís que obre la gent, que va amb un got, per cert, de mamadeta, i els aliguers van amb samarretes grogues, però l'Àliga no porta cap missatge reivindicatiu. Ricard Buigas, per què?
2: Doncs t'has fixat bé, eh? Mira, diuen que davant dels problemes que afecten la ciutat com la brutícia, l'absència de les barraques, d'altres de globals com la manca d'habitatge o d'internacionals com el creixement de l'extrema dreta o el genocidi a Palestina, enguany els ha estat impossible triar-ne un. Això sí, has dit que els aliguers porten samarretes grogues a la foto. Doncs bé, mira, han repartit 1 miler de samarretes grogues per representar que la baixada de l'Àliga és un acte d'unió popular obert a tothom i lliure de qualsevol discriminació, eh?
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: I aquesta matinada, a les 2:05, ha començat, atenció, la tardor astronòmica. Avui a La cara B del temps volem saber com pinta meteorològicament la nova estació. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, abans de res, deixem comentar que quan fem pronòstics estacionals, normalment treballem amb 2 models, l'europeu i l'americà. Llavors, el model europeu s'actualitza un cop al mes, el dia 5 al migdia, per tant, si et sembla, aquest el comentarem d'aquí 2 setmanes. I, en canvi, el model americà, aquest s'actualitza tots els dies i avui analitzarem aquest. Llavors, ens diu que l'octubre podria ser més plujós de l'habitual al Mediterrani i, en canvi, al nord d'Europa hi hauria menys precipitació del normal. Aquesta configuració ens fa pensar que podria ser un mes favorable perquè les borrasques desviïn de les seves latituds habituals i ens arribin aquí. Esperem que sigui veritat. I pel novembre intuïm un patró de borrasques atlàntiques que podrien deixar molta pluja a les illes britàniques, a la Bretanya, a l'oest de la península i, en principi, menys pluja aquí al Mediterrani. I tots 2 mesos amb temperatures 1 o 2 graus per sobre de les habituals. Això és el que diuen els models estacionals per aquesta tardor. A mitjà termini, sí que sembla que la setmana que ve s'acostaran algunes borrasques per l'oest de la península i aquí ens arribarien més desgastades, però podrien deixar una mica de pluja i potser una mica més de fresca.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: us en foteu amb el seu consentiment. I la resposta era: va feu, va far-se d'algú, equival a fotre-se'n. I qui respon a les befes amb un bé feu, doncs és que les consent. Avui dimecres, un Enigmàrius zoològic, el cosí tossut del dofí. De 5 lletres. El cosí tossut del dofí. 5 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una ovella es queda atrapada dins d'una canonada de formigó i han de venir els bombers a rescatar-la. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. La notícia diu que l'ovella és un marrà, és a dir, una ovella mascle. També diu que pesa 100 quilos, que es diu Rambo i que actualment té 9 ovelles pretendents que competeixen per la seva atenció exclusiva. La notícia detalla que el marrà Rambo es va quedar atrapat dins d'una canonada de formigó que hi havia al camp i que es va necessitar l'intervenció d'un equip de 4 bombers per aconseguir extreure-la. Per fer-ho, els bombers van ficar unes varetes de neteja de xemeneies, una corda i un llençol protector dins de la canonada per envoltar l'ovella Rambo i poder-la fer-la lliscar sense que corregués cap risc. Dit i fet, segons la notícia, el Rambo va sortir totalment il·lès. Per últim, la notícia també informa que aquesta intervenció va ser la número 200 que feia l'equip de bombers aquest any.
1: I això és real o fals?
8: Catalunya Ràdio.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una ovella es queda atrapada dins d'una canonada de formigó i han de venir els bombers a rescatar-la és una notícia real. Ha succeït a prop de la ciutat de Somerton, al sud d'Anglaterra. Pels més curiosos, podeu trobar el vídeo del rescat del marrà Rambo a Facebook.
1: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
1: I avui pot ser un bon dia, sapiguem-ho de la mà de la Nerea Sanfe.
10: Passejar pels carrers de Barcelona ja fa temps que és quasi impossible. Però és que ahir vaig fer un tomb per Tossa de Mar i també ho va ser. El turisme massiu, tot i ser setembre, s'obri pas en pobles i ciutats. Fins a quin punt hem deixat que les cartes de restaurants i les botigues estiguen en anglès o alemany i com a última opció, si existeix, en català. És un bon dia per parafrasejar el grup Svetlana. Una ciutat de la gent, una ciutat per la gent. Tant de bo fos possible. Bon dia.

0: Són 7:45. Avui és dimecres 23 de setembre, ens despertem amb 15 graus a Roses, 10 graus a Vilella i 20 a Tarragona, el dia en què entrevistarem a les 9 del matí el magistrat del Suprem, José María Macías. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
0: Digues, digues, Francesc.
1: 11 persones ferides han estat traslladades a l'hospital i una 60 més han estat ateses arran d'un incendi en una residència de gent gran aquesta nit a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental.
2: 3 persones més també van resultar ferides per l'esfondrament d'un fal sostre al vestíbul de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig. L'estació seguirà tancada uns quants dies.
1: A les 9 del matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías. Ha estat l'últim jutge de l'Estat en negar l'amnistia als líders del procés.
2: De fet, el ple del Tribunal Constitucional va rebutjar ahir la ponència en què rebutjava l'amnistia Jordi Turull. Ja no queda cap obstacle per l'aval definitiu al perdó al ple d'aquí dues setmanes.
1: Alerta a la frontera de Ceuta i al Marroc després que els serveis d'intel·ligència espanyols hagin identificat l'arribada de subsaharians al nord d'Àfrica.
2: Això alimenta la teoria d'un nou intent d'entrada massiva avui dimecres coincidint amb les eleccions al Marroc.
1: Avui al Parlament el president Illa donarà explicacions sobre el desgavell a les proves PISA a Catalunya on els resultats no han estat concloents perquè es va excloure massa alumnes de l'examen.
2: I a Nova York avui el president de l'Iran intervé al ple de l'Assemblea de les Nacions Unides després que Trump amenacés ahir d'aniquilar el país si no s'arriba a un acord.
3: En esports, el Barça debuta a la Champions femenina a partir de les 9 davant el París, transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs, mentre que Lamine Yamal creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial, no només per un golejador.
0: I pel que fa al temps, continuem amb sol i amb calor. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, avui tota la setmana, fins i tot de cara a divendres, encara pujarà una mica més la temperatura. Avui tan sols ha refrescat a la Costa Brava, perquè ja no bufa la tramuntana calenta dels últims dies. Tot i això, al migdia arribarem als 30 graus a gairebé tot arreu.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, amb problemes i retards a l'R1 per un nou robatori de cable de coure. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Retards de fins a mitja hora, segons ens expliquen alguns usuaris, i també trens que s'aturen quan no toquen a l'R1, a la línia del Maresme, a causa d'un nou robatori de cable de coure, aquesta vegada entre el Clot i Sant Adrià del Besòs. Hi ha menys trens dels habituals, són 4 per hora i sentit. D'altra banda, a l'R3 també hi ha hagut una incidència a la infraestructura que fa que hi hagi servei alternatiu per carretera entre la Molina i Puigcerdà. I pel que fa a l'R4, recordem que a partir d'avui fins a nou avís, els trens no s'aturaran a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, perquè ahir va caure un sostre. Els viatgers que van a Fabra i Puig poden baixar a la Sagrera i continuar el trajecte amb l'L1 del metro.
0: I a les carreteres, una avaria complica ara mateix el trànsit a l'A2, Mireia Sala?
6: Sí, el cotxe avariat talla un carril i provoca cua del Papiol a Molins. Retencions també a la B23 a Sant Feliu i Esplugues, a l'APC de Santa Perpètua en sentit sud, a l'entrada a Barcelona des del Vallès per la C58 i la C33 i a la Ronda de Dalt del Nus de la Trinitat a Sant Gervasi en sentit Llobregat.
0: Ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
7: Avui, Ricard, amb Donald Trump i la llei d'amnistia, Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un Trump que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el Buscaraons d'Orient, titular El Periódico. És, de fet, la foto comuna de portada. El veiem a Trump en gairebé tots els diaris, no apareix, però, a El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez. I l'altre gran tema de portada avui és l'amnistia, és el tema d'obertura de l'ara, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau, puntualitza El País, que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo.
0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. Quan són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui varietat d'editorials i articles d'opinió als diaris.
8: Comencem per l'amnistia. El diari Ara titula l'amnistia s'obre camí i assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez. A El País, els presidents de Ceuta i Melilla, Juan Jesús Vives i Juan José Imbroda, defensen en un article conjunt que les dues ciutats autònomes són Espanya. A El Mundo, un dia més, editorial contra el president del govern espanyol, es titula l'estat captiu de Sánchez, mentre que en l'àmbit internacional La Vanguardia considera que l'acord entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units mostra que la diplomàcia val molt més que l'amenaça d'anexió. I per últim, El Periódico, a l'editorial, fa una anàlisi de les Nacions Unides arran de l'Assemblea General d'aquesta setmana. El diari veu l'ONU desgastada.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
9: Aquest dilluns era el Dia Mundial de l'Alzheimer i he llegit diverses notícies sobre noves teràpies i perspectives de diagnòstic precoç. Albert Lleó, cap del Departament de Neurologia de l'Hospital Sant Pau, diu a La Vanguardia que és l'inici d'una nova era en el tractament, tal com va passar amb el càncer fa 20 anys. El problema, ara per ara, és l'accessibilitat. A Espanya s'ha rebutjat finançar els dos medicaments aprovats internacionalment que poden retardar el deteriorament cognitiu en fases inicials. Haurem d'esperar-ne més notícies.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
12: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
13: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se t'apagarà. No ves que aquí se te farà massa d'allò. No. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. Aquí i al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan, val més que no facis res com el resto de la setmana.
16: I moltes eines, moltes eines.
17: Sí. Si ho veieu, quins amics tens?
15: Bueno, tenia ja, no els tenia.
17: Ah, tenia.
15: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:15. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui se'n recordarà de les festes?
1: Doncs la regidora de festes de Benicàssim. No perquè hagi sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora, que era entre els barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus. Ho llegim al Levante.
0: Qui ha viatjat de Roses a Galícia?
2: Doncs un valer, però el tema és que el van interceptar a Galícia amb més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els 4 tripulants de l'embarcació i el presumpte líder de la xarxa que estava establert a les comarques de Girona. Els agents van començar a seguir la pista del valer després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: I què s'ha cremat?
1: L'organització de luxe La Carola d'Ordino Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex, amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Tampoc ha calgut evacuar cap persona afectat. Uns 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho recull el Punt Avui.
0: Van a la baixa.
2: Les adopcions de gats i gossos van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia, ho diu un informe definitiu que recull El País. Detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: La millor aerolínia del món.
1: Singapore Airlines. Ho constaten els premis World Airlines Awards, considerats els Oscars de la indústria aeronàutica. És el resultat d'una enquesta de 24 milions de passatgers que avaluen fins a 300 aerolínies. Entre els punts que valoren és el de tenir el millor catering a bord. A la seva germana de baix cost, Scoot, també l'han triat com la millor aerolínia d'aquesta categoria. Completen el podi de la categoria general Qatar Airways i Cathay Pacific Airways. A Vueling la nomenen la millor aerolínia de baix cost d'Europa. Ho llegim al debat.
0: I atenció, si teniu reserves d'hotels en plataformes com Booking o Airbnb, compte perquè hi ha una alerta d'estafa.
2: Si els lladres envien un missatge de WhatsApp alertant que hi ha un problema amb l'allotjament i que si no es resol immediatament es perdran els diners i l'habitació. Com que el missatge és perfecte i inclou dades com el DNI o les dates de la reserva, la víctima s'ho creu i accedeix. Ho veiem al Nacional.
0: 7:39, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Foradada i Lara Garcia.
8: El New York Times desmenteix algunes afirmacions de Donald Trump al discurs d'ahir a l'ONU. El president va assegurar, per exemple, que la guerra a Gaza havia acabat gràcies als Estats Units, i el diari recorda que, tot i que bona part dels combats a gran escala s'han aturat, Israel continua llançant atacs regularment a Gaza i el nombre de morts segueix augmentant. Trump també va afirmar que els Estats Units i Venezuela aglutinen el 60% del petroli mundial, cosa que el New York Times nega amb dades oficials. Diu que Venezuela té 303 milions de barrils, mentre que els Estats Units en tenen uns 46 milions aproximadament. Això representa un 22% de les reserves mundials. I a França, el govern duplica les ajudes davant la pujada del preu dels carburants. Le Monde destaca que l'Estat donarà un nou ajut de 100 euros als conductors que utilitzen el cotxe per anar a treballar. Se'n podran beneficiar uns 5,5 milions de francesos.
2: I la premsa econòmica també aborda la pujada dels carburants i l'energia. Cinco Días destaca que el govern espanyol estudia una intervenció en els preus del gas per frenar l'augment de la factura elèctrica, però encara cal estudiar-ho bé per no perjudicar les renovables i trencar les normes del mercat europeu, segons el diari. En aquesta línia, l'economista avisa que la pujada d'energia i carburants pot desencadenar una crisi comercial. Alerta que el cost de transportar cru ha arribat a cotes de fins a 55 milions d'euros. I l'ON Economia publica avui que el jutge que investiga el fundador i conseller delegat de Glovo, Òscar Pierre, ha acordat deixar-lo a un pas del judici oral, o sigui, d'asseure'l al banc dels acusats per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors en mantenir-los com a falsos autònoms quan estava obligat a contractar-los com a empleats. El jutge ha acordat el trasllat de les diligències a la fiscalia i a les acusacions perquè en 10 dies formulin els escrits d'acusació. Això suposa un nou pas perquè Pierre acudeixi finalment a judici oral.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, destaquem l'inici de la Champions femenina.
3: Nova aventura pel Barça per aconseguir el seu cinquè títol, un destí clar a la final de Varsovia. Aquest és l'objectiu, com apunta l'esportiu.

0: Les Blaugrana intentaran jugar la seva setena final consecutiva. El diari Ara apunta que el principal mal de cap de Pere Romeu és si podrà comptar amb Kika i Vicky. La Vanguardia demana respecte pel rival. El París, de fet, és un equip pioner a l'hora d'independitzar-se de l'estructura masculina. Ho va fer fa 40 anys. El diari Esport diu que Florentino Pérez ja n'està tip de Javier Tebas i que demana el seu cap amb un comunicat contra la Lliga. Joan Bails escriu que Florentino, quan perd, necessita un culpable. Per La Vanguardia, aquest Madrid està ancorat al 2010 a nivell esportiu i dona una dada. El Madrid és l'equip que menys corre de tota la Lliga, 96 quilòmetres per partit. El diari Marca adulcora aquesta dada, diu que el més important és la intensitat i no pas els quilòmetres recorreguts. I el periòdico parla d'un Barça que va trencar les promeses sobre el Palau Blaugrana i és que el nou pavelló queda al marge del pressupost de la remodelació del Camp Nou. De moment, el nou Palau Blaugrana espera un inversor que pagui les obres i exploti el recinte.
1: I acabem el repàs amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: S'estavella Jaén, torna al lloc del sinistre amb un altre conductor a gran velocitat i tots dos es neguen a fer la prova d'alcoholèmia.
3: Sí, el primer vehicle circulava a gran velocitat, la conductora va perdre el control i va acabar impactant contra diferents elements de la via. Quan hi van arribar els agents, la noia es va negar a fer la prova d'alcoholèmia. Un amic la va anar a buscar a peu i, mentre s'estaven fent els treballs de neteja, un vehicle es va aproximar a gran velocitat al lloc. Quan els van aturar, van comprovar que qui anava al volant era el company de la conductora accidentada i també es va negar a bufar. Ho hem vist a Jaén hoy.
1: I el Botox pot arruïnar-te l'orgasme? Atenció, perquè un estudi revela el seu efecte sobre el plaer.
4: Sí, Mujeres Punes explica que els investigadors nord-americans Masters i Johnson van observar que hi ha quatre fases de la resposta sexual. L'excitació, és a dir, l'inici de la resposta física, l'altiplà, la fase just abans d'arribar a l'orgasme, i la resolució, el retorn gradual a l'estat normal. Es veu que durant l'altiplà s'arrufen les celles com a expressió prèvia a l'orgasme, però si s'injecta Botox entre les celles es perd aquest moviment i això pot provocar tenir un orgasme menys plaent.
1: Tenim, atenció, nou rècord Guinness, el cotxe més estret del món fa només 50 centímetres d'amplada.
3: Sí, és el Fiat Panda de 1993, transformat en un monoplaça de només 50 centímetres d'amplada, un parell de pams. Manté les quatre rodes, però no us emocioneu massa perquè no compta amb l'homologació per circular per la via pública, és a dir que ara per ara només serveix per exhibir-se en esdeveniments dedicats a l'automoció. Veient les fotografies que ha publicat 20 Minutos Motor, el mini Panda o Pandín sembla més una broma creada a mia.
1: I qui faig avui, Canalies?
4: Mira, avui felicitem el cantant Julio Iglesias, que en fa 83. També l'actor Patrick Criado, 31, i acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco.
1: Patrick Criado és aquell que va venir una vegada a la tele?
4: No, és el que feia Les Noches de Tefía, guapíssim, guapíssim.
1: D'aquests actors que...
4: A on va venir?
1: No el trobàvem. No te'n recordes?
4: A Col·lapse?
1: Sí, on era? No el trobàvem. I va viure el tècnic de so.
3: Va tenir una urgència.
1: Va aixecar tots els canals del micròfon i el vam trobar ràpid.
4: El vam localitzar molt ràpid.
1: El vam trobar, estava al lavabo.
4: No estava a l'entrada de la tele.
1: I el vam trobar ràpid. El so era inconfusible de lavabo, sí. I el santoral?
3: Mal de panxa.
1: Això després, sí.
4: Sí, exacte. Santa Tecla, Sant Lli i Sant Constant.
1: I acabem, millor que no, el repàs de la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 23 de setembre de 1996, la gran estrella del Barça, el brasiler Ronaldo Nazario, celebra els 20 anys amb una festa al Planet Hollywood de Barcelona. A Ronaldo l'acompanya la família, futbolistes de l'equip, Joan Gaspar, els fills de Núñez i les ballarines brasileres del Força Barça d'Alfons Arús. Ronaldo ha aconseguit 5 gols en 3 partits, però la vinyeta d'Òscar Nebre del periòdico és molt crítica amb els entrenadors d'aquell Barça, Bobby Robson i José Mourinho. Diu que són l'abuelo Cebolleta i el Chico Martini. I ara fa 30 anys la portada del periòdico era per Michael Jackson, que arribava a Saragossa per fer l'únic concert de la gira History a Europa. 3.000 persones l'esperaven a sota l'hotel. Ell saluda des del terrat amb barret i ulleres negres, visita nens a un hospital, surt a un centre comercial a comprar discos, entre ells la Macarena, i ofereix un concert de 3 hores amb els seus grans èxits, aixecant les banderes dels Estats Units i d'Espanya.
2: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
8: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: El sector logístic català consolida el seu pes dins del mercat estatal. Segons el clúster logístic de Catalunya, l'augment de la demanda d'espais logístics i l'atractiu de la regió per als inversors estan impulsant el creixement del sector. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en logística i comerç internacional, pensat per preparar professionals capaços d'afrontar els nous reptes del comerç, el transport i les operacions logístiques.
8: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:47. Repassem els titulars d'en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Una persona mort, atenció, i 10 ferides en un incendi en una residència de gent gran aquesta nit a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental.
11: Sí, és un balanç d'ara mateix que acabem de conèixer. Pel que fa als ferits, han estat menys lleu i les han traslladat a diversos hospitals. Una seixantena de persones més han hagut de rebre atenció, sobretot per inhalació de fum. Antonio Carballo, responsable del SEM, ens deia això.
12: Algunes han dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració.
1: I ho acabem de saber, atenció, perquè hi ha hagut una explosió de dipòsit de gas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a l'Empordà.
13: Sí, hi ha dues persones ferides, una en estat crític, ingressada a la Vall d'Hebron.
1: De seguida ampliarem també aquesta informació. I atenció als usuaris de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig perquè està tancada.
11: Avui, i podria estar-ho diversos dies, encara després que ahir a la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus.
1: Alerta a la frontera de Ceuta i el Marroc.
13: Després que els serveis d'intel·ligència espanyol hagin identificat l'arribada de subsaharians al nord d'Àfrica, coincidint avui amb eleccions al Marroc. Mentrestant, Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres en l'entrada massiva a finals de juliol. Són declaracions a la CNN.
14: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
1: A les 9, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías. És l'últim jutge a negar l'amnistia als líders del procés.
11: Amb el ple del Tribunal Constitucional va rebutjar ahir la seva ponència. Ara se n'haurà de redactar una de nova que es debatrà d'aquí dues setmanes. Serà decisiva perquè el TC ara sí sentencia a favor i el Suprem aixequi l'ordre de detenció contra Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers.
1: I Salvador Illa donarà avui explicacions sobre els errors de les proves PISA a Catalunya.
13: Els resultats no han estat concloents perquè es va excloure massa alumnes de l'examen. El president de la Generalitat compareix al Parlament.
1: I avui, dia d'estrenes a TV3.
11: Amb la segona temporada de Soc i Seré, Àngel Llàcer ha avançat als matiners la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora. Després del Soc i Seré, TV3 estrena País d'Altura, una sèrie de 10 capítols que retrata Catalunya des de les altures.
1: I el Barça debuta a la Champions femenina.
13: Serà a les 9 al Johan Cruyff davant el París amb la transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida Estela Bussons, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Bon dia.
1: A Barcelona hi tenim el Marc Jurado, bon dia.
16: Bon dia.
1: I a Tarragona, la Clara Chavarría, bon dia.
17: Bon dia.
1: A Lleida, avui tindrem novetats sobre l'ordenança municipal que pretén prohibir l'ús del burca als espais públics. En concret, si prosperarà o no, Estela.
15: Sí, perquè això depèn de què voti el grup de Junts al ple de divendres, si suma o no els seus vots favorables als de l'equip de govern del PSC que promou l'ordenança. Doncs bé, aquest matí han convocat una roda de premsa per explicar què han decidit. Dit, Esquerra, el Comú i també el PP ja sabem que hi votaran en contra. I a la mateixa hora, a les 11, també pendents d'una convocatòria d'Unió de Pagesos, mouen fitxa i presenten propostes i accions davant l'acumulació, diuen, de crisis que afronta el sector agrari, començant per l'increment de costos, com el del gasoil, que s'han encarit més d'un 60% en l'últim mig any, també en malalties ramaderes o produccions alterades pel canvi climàtic.
1: i en aquest cas a les comarques gironines, pendents d'una explosió aquesta matinada, com dèiem, en un hotel de Peralada, a l'Empordà. Què sabem, Fèlix?
16: Doncs que hi ha dues persones ferides, ens confirmen els bombers, un en estat crític i un altre de lleu. Un d'ells és el propietari de l'hotel rural, és la masia Can Carbó de les Olives. Això és el nucli de Vilanova de la Muga, a Peralada. I ha passat quan a les dues de la matinada hi ha hagut una explosió al dipòsit de gas propà. Ha provocat que hagin col·lapsat bona part dels tancaments, com les finestres. Hi ha hagut un incendi en aquesta masia, que és de planta baixa i dos pisos, i els danys estructurals són greus. A aquesta hora els bombers ja han marxat, n'estarem pendents. També avui seguirem des de Girona la 8a edició del Congrés Professional del Turisme i el Càmping, que aquest any es fa a Castell d'Aro, al Baix Empordà.
1: I a Barcelona avui comença la Festa Major, que és la Mercè, Marc.
17: Sí, el tret de sortida el donarà Ricard el Pregó, serà el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, enguany a càrrec del mestre celleret Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. Antoni Falgueres regenta el celler de Gelida, l'emblemàtica botiga del carrer Vallespí, fundada l'any 1895 pel seu besavi Tom Falgueres. Ell és, doncs, la quarta generació al capdavant del negoci. I avui, per la Mercè, també trobareu molta música.
18: A la Sagrada Família, fins la Rambla de les Flors, passant pel Parkway, mig plena de color.
17: Els guanyadors del Sona Nou a la plaça de Catalunya, Pol Batlle al Teatre Grec i aquests que sentim, Sabor de Gràcia, a les 10 del vespre, a l'Avinguda de la Catedral.
1: I de Festa Major en Festa Major, perquè avui a Tarragona viuen el gran dia de la Festa Major de Santa Tecla, Clara.
15: Exacte.
1: Vinga, maletes.
15: Sí, exacte. Ho anuncia el toc de matinades que sona des de fa una estona pels carrers de la ciutat. De fet, fa un moment passaven els grallers i timbalers per aquí sota el nostre balcó. En el dia gran de les festes destaca la presència del seguici festiu en actes com ara l'anada a l'ofici al matí o la processó de la relíquia de Santa Tecla. L'altre focus d'atenció és la Diada Castellera amb les quatre colles de la ciutat que podrem seguir amb els companys del programa Tres Rondes.
1: I la mamadeta tot el dia, eh? No hi ha una hora concreta, eh?
15: No, no, això mamadeta tot el dia i si vols tot l'any, també.
1: Sí.
16: Els bombers estructurals són greus. Els bombers ja han marxat a l'habitatge i ja està.
1: Gràcies, Fèlix. Gràcies, Girona. Gràcies, Lleida. Gràcies, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia.
16: Greus.
15: Adéu-siau. Adéu, adéu.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ja ha començat la tardor astronòmica, però encara tenim un temps estiuenc. Eloi.
20: Bon dia. Sí, així es mantindrà tota la setmana. Encara pujarà una mica més la temperatura de cara a divendres. Avui l'únic lloc on ha refrescat una mica és a la Costa Brava, que ja no bufa la tramuntana calenta. Ahir, per exemple, teníem 24 graus a Roses, avui n'hi ha 14 a la mateixa hora, 13 graus ara mateix a les Borges Blanques, 17 a Sant Cugat del Vallès, i en previsió que avui les temperatures s'enfilin fins als 30-31 graus a gairebé tot arreu, potser 32-33 a les zones més càlides.
1: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions habituals per entrar a Barcelona. Mireia?
21: Sí, els accessos des del sud hi ha retencions a la 2 del Papiola Molins, la B23 de Molins Esplugues i la C32 a Viladecans. També hi ha cua a l'entrada des del Vallès per la C58 i la C33 i a l'AP7 a Barberà. A més, hi ha hagut un accident a l'AP7 a Bàscara, a l'Alt Empordà, que talla un carril en sentit Girona.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
23: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
24: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Juanes. És responsable del restaurant Casa Juaco, ubicat a Collserola. Explica que des que es van decretar restriccions pel brot de pesta porcina africana a finals del passat mes de novembre, l'activitat del seu establiment i de tots els de la zona ha baixat dràsticament, fins al punt de comprometre'n la viabilitat. Els locals poden obrir, però expliquen que amb les prohibicions d'accés al parc natural pràcticament no tenen clients. Davant d'això, insisteixen a demanar una flexibilització de les restriccions.
25: Jo estic pagant un preu massa alt perquè no és culpa meva i ara no sabem res. Això ens anem enterant el que van dient a la tele si és que diuen alguna cosa.
24: La Generalitat es remet a les previsions fetes de poder flexibilitzar aquestes restriccions abans de finals d'any.
23: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636 36 06 09. I com cada dia a aquesta hora és el moment de repassar el preu de les coses, avui parlem d'ous.
15: El preu dels ous és un dels millors termòmetres del cistell de la compra. Segons les últimes dades de l'INE, l'ou és un dels productes que més ha pujat de preu, en concret un 14% en un any. Des del Mercat de la Independència de Terrassa, en Jordi Pallarès, que té una parada de Viram, ens explica un dels motius pels quals ha pujat tant el preu dels ous.
0: Penseu que un dels principals motius és la grip aviar. La temporada passada es van haver de sacrificar 2,7 milions de gallines ponedores a tot l'estat espanyol. Menys gallines, menys ous, i ja sabem què passa quan hi ha menys oferta.
15: Així doncs, anem a veure a quan venen els ous al mercat.
0: Jo avui, el preu de la dotzena del ou ecològic són 6 euros, i el preu del camperol, 4,50. No és que l'ou sigui millor o pitjor, sinó que és la gallina tal i com està criada.
15: A la granja Comallonga, Cabrianes, del Bages, l'Oriol produeix ous de gallines ecològiques. És membre de la cooperativa La Dotzena, amb 20.000 gallines repartides en 7 granges. Les seves gallines ponen ous que després van a parar a les botigues i també als mercats, com el de Terrassa. Explica que produir una dotzena d'ous costa al voltant de 3 euros.
3: Nosaltres a les botigues aproximadament els venem a 4,50 la dotzena. Així amb botigues petites, no parlem de grans volums, sinó botigues que venen una caixa o poques. I llavors aquestes botigues, cada una s'aplica al seu marge, venen pel voltant dels 6 euros la dotzena.
15: Ara mateix les botigues venen la dotzena d'ous ecològics a uns 6 euros, ja ho sentíem. Les grans superfícies, però, poden negociar preus molt més baixos amb els productors perquè compren enormes volums i tenen costos diferents. Per exemple, a Mercadona, aquesta setmana trobem la dotzena al voltant dels 3-4 euros.
1: Fixem-nos ara on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, què costen els serveis jurídics d'un ajuntament als tribunals? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha constatat un augment de litigis que ha tensionat els seus serveis jurídics. Tenia 3 advocats que compatibilitzaven la representació del consistori als tribunals amb l'assessorament jurídic en tasques del dia a dia, però ara només en té 2. Per això vol contractar professionals externs que s'encarreguin dels procediments contenciosos administratius. La licitació seria per als pròxims 2 anys, amb un pressupost de 153.000 euros. Serien poc més de 3 euros i mig per lloretenc i lloretenca.
1: Què destaquem a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Avui us porto un TikToker català que s'ha fet viral per criticar obertament, mentre condueix el seu camió, el comportament a la carretera de ciclistes, conductors de Dàcies i altres camioners que van amb una sabata i una espardenya. Ell és en Pep Bala i fa vídeos com aquest.
6: Iepa! Hòstia, s'està fart de tragar pols d'aquests putos Dàcies. Aviam, veieu aquest Illuminati d'aquí davant? Sí, aquest tipus de gent que surten de casa ja amb les antiboides posades, eh? No fos cas.
1: En Pep Bala.
5: És en Pep Bala.
6: Són els mateixos que no posen els intermitents, els mateixos que quan van a repostar s'equivoquen de banda, sap? I han de passar...
1: El seguiré, Pep Bala, el seguiré.
5: Sí, està molt bé. És un compte que cada cop guanya més adeptes per la seva capacitat divulgativa, perquè ho fa en català, Ricard, i perquè fa allò que fa la majoria quan condueix, deixar-se endur per les baixes passions i faltar la resta d'usuaris. Així treus tot el mal rotllo del dia i surts del cotxe, doncs mira, escolta'm, amb un cutis meravellós.
1: Més, és l'espa, és l'espa.
5: Exacte.
1: Elisenda Pineda, gràcies.
5: A tu.
1: I per arribar al punt de les 8 del matí, avui dediquem la cançó als qui parleu amb les mans, amb el cos o amb la mirada. I en recordeu que escoltar va molt més enllà de les orelles.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 23 de setembre.
1: Les notícies de Calafell.
0: Segur de Calafell arrenca aquesta setmana amb la Festa Major de Sant Miquel, combinant tradició, foc i música. En parlem d'aquí uns minuts, abans altres notícies del dia, que primer de tot la resumim en titulars. L'esperit i l'humor del mestre Eugenio reviuran a Calafell el 3 d'octubre amb la gira 25 anys d'humor etern. El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria, que a l'octubre portarà quatre propostes culturals a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Estudiants i treballadors demanen ampliar les places de bus entre el Baix Penedès i Tarragona. Unit reforça la seguretat amb noves càmeres de lectura de matrícules. S'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat popular arrenca aquest dijous a l'Audiència de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra detenen tres homes d'un grup criminal que es dedicava a robar joies amb estrabades a municipis de Tarragona. El Covid està de tornada. Els casos a l'estat es disparen per sobre dels de la grip. En els últims dies s'han detectat pràcticament un 17% de positius a l'atenció primària, coincidint amb la tornada a la rutina i la baixada de les temperatures a les nits. Mig miler d'habitatges es comencen a construir al Camp de Tarragona en el primer semestre de l'any. Reus lidera el creixement de les compravendes durant el 2025 amb un increment d'operacions del 34%.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Segur de Calafell arrenca amb la Festa Major aquesta setmana. Una celebració complirà els carrers de tradició, música i cultura popular fins al 29 de setembre, dia de Sant Miquel. L'Ajuntament de Calafell ha dissenyat un programa transversal que combina actes institucionals i folclòrics més arrelats amb propostes lúdiques per a totes les edats. Els primers dies de la festa estan especialment dedicats al públic infantil i familiar amb una àmplia oferta de tallers creatius, animació de pallassos i sessions de maquillatge. Aquestes activitats serviran per escalfar motors de cara als dies centrals que arrencaran formalment amb el tradicional pregó de la Festa Major. De fet, doncs, un dels plats forts del programa serà també la cercavila, que comptarà amb un teixit associatiu local molt important, com el Drac Espurna de Calafell, els Dracs Espurnetes, l'associació Som de Samba, la banda de timbals i gralles de Calafell, els capgrossos i diferents seccions de la Unió Artística, com el Ball de Panderetes, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i les Tirantinaires. A més, enguany destaca la celebració de la primera trobada de gegantons i el bateig del gegantó Sol de Calafell, que rebrà la visita de colles convidades de Martorell, Solsona, Vilaseca i Sarral. El foc també tindrà una presència destacada amb el correfoc que recorrerà el nucli urbà de Segur de Calafell. Pel que fa a l'apartat musical, les nits estaran amenitzades per concerts de Doctor Prats, Naina, el grup Loren i l'orquestra Vancouver. De fet, també, com és tradició, hi haurà activitats al front marítim i també patrimonials. El front marítim guanyarà protagonisme amb la clàssica exhibició del bot salvavides i l'esperat espectacle piromusical, que tindrà lloc al costat del port de Segur de Calafell. Així mateix, s'ha programat una ruta patrimonial gratuïta, amb reserva prèvia, per donar a conèixer l'evolució històrica del nucli de Segur. La festivitat claurà el diumenge 29 de setembre amb l'ofici solemne en honor a Sant Miquel i l'ofrena al patró. Els ciutadans i ciutadanes i tothom que ho vulgui pot consultar horaris detallats de tots els actes de la Festa Major de Segur de Calafell a través del programa de les Festes Majors de Calafell 2026, disponible al web oficial de Visit Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell es prepara per acollir una vetllada plena de nostàlgia, riures i fum de tabac. El pròxim dissabte 3 d'octubre, al Teatre Joan Colet de Calafell serà l'escenari de l'espectacle Eugenio, gira 25 anys d'humor etern, un emotiu i fidel homenatge a un dels còmics més grans i personals de la història de l'humor català i estatal. La funció començarà a les 8 de la tarda, anirà a càrrec de l'actor Toni Climent, reconegut oficialment com l'únic intèrpret autoritzat i capaç de reviure amb absoluta precisió el geni de la narració d'acudits. Climent aconsegueix clonar sobre l'escenari la veu greu, la cadència pausada, les ulleres fosques i el posat seriós característics de l'enyorat humorista. Un quart de segle de llegenda, la gira commemora els 25 anys de la pèrdua d'Eugenio, una efemèride que serveix per demostrar que el seu llegat continua totalment viu. Durant l'espectacle, el públic de Calafell podrà recordar els clàssics relats que van marcar tota una època, des dels mítics començaments, com el Saben aquel que diu, fins a les històries més absurdes i genials del seu repertori. Les entrades es poden adquirir a través dels canals habituals de l'Ajuntament de Calafell. Es preveu una gran afluència d'aficionats en aquesta comèdia clàssica per una cita que promet transportar els assistents a l'època daurada dels mítics cafès de teatre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el Macaque Summit 2026, una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. La jornada comptarà amb professionals de diferents àmbits com Carolina Escribano, de Google Cloud, Pablo Soto, de Vodafone, Josep Casas, de CaixaBank, Alexandra Andrés, de Conversia, Pedro Rojas, de Pimec i Daniel Cardelús, de Macaque Consulting. Des de Calafell hi ha un codi de descompte exclusiu. Serà el 7 d'octubre al Teatre Joan Colet de Calafell. Una oportunitat, com dèiem, per conèixer noves idees, compartir coneixement i descobrir les tendències que s'estan transformant a diferents sectors amb la IA, la intel·ligència artificial. Per més informació o realitzar inscripcions a través de macaquesummit.com.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria, que aquest octubre portarà 4 propostes culturals a diferents poblacions de la comarca, a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Francesc Rivera Titot, responsable de Perifèria Cultural, ha explicat l'essència d'un projecte que enguany reuneix més de 100 artistes en 45 dates arreu del territori. Diu que per fi arribar la cultura a tots els racons, apostar per espais de proximitat i crear experiències que connectin artistes, també al públic i al territori. Al Baix Penedès tindrem el 3 d'octubre Llorenç del Penedès, Fetus més trinxats. El 10 d'octubre Mas Llorenç, Judit Nederman i Trio Fortuny més Joan Jubosc. 11 d'octubre Bonastre, Montse Castellà amb la banda de música de la Sènia. El 18 d'octubre, a Sant Jaume dels Domenys, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi i Carles Belda. A la presentació també hi han participat el conseller comarcal de Cultura, Josep Ràfols, Héctor Olgado i la cantautora Montse Castellà. Una manera diferent de viure la cultura de prop, sense massificacions i connectada amb els pobles de la comarca del Baix Penedès.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Els usuaris del transport públic del Baix Penedès han exigit un augment urgent de places a la línia d'autobús que connecta la comarca amb Tarragona a primera hora del matí, segons ha publicat el Diari de Tarragona. El retorn dels estudiants universitaris a les aules ha provocat el col·lapse de les primeres freqüències del dia, deixant diversos viatgers a terra o obligant-los a viatjar dempeus durant un trajecte per autopista d'uns 30 o 40 quilòmetres. De fet, les aglomeracions comencen a les primeres parades de municipis com Cunit, Segur de Calafell i Calafell. A causa d'això, l'autocar es troba completament ple abans d'arribar a les darreres parades de la ruta, impedint l'accés a molts passatgers. Davant d'aquesta problemàtica, els afectats s'han vist obligats a coordinar-se mitjançant grups de WhatsApp per informar-se en temps real de l'estat d'ocupació del vehicle i, en molts casos, organitzar-se per compartir cotxe privat com a alternativa de transport. Els usuaris defensen l'ús del bus en lloc de la xarxa ferroviària de Rodalies perquè els estalvia fer un transbord a l'estació de Sant Vicenç de Calders i els apropa de manera directa a destinacions clau de Tarragona, com el Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, també l'Hospital Joan 23. No obstant això, també denuncien que la parada de Joan 23 manca de serveis bàsics com una vorera i una marquesina per protegir-se de la pluja. El servei d'aquesta línia el gestiona l'empresa Plana, la qual ha informat que ja ha traslladat la problemàtica a Transports de la Generalitat de Catalunya. L'administració responsable de determinar les freqüències i les condicions de la concessió. La companyia ha assenyalat que actualment ja utilitza autocars de 70 places en lloc dels habituals de 50 per intentar absorbir la demanda. Per la seva banda, els conductors recorden que el transport de passatgers dempeus implica restriccions de velocitat per motius de seguretat, un fet que ralenteix notablement la durada del trajecte i empitjora l'eficiència de la línia, han apuntat. Els passatgers demanen a la Generalitat una ampliació immediata de la capacitat adaptada als pics de demanda actuals, coincidint amb reclamacions de mobilitat d'una comarca que registra el creixement demogràfic més gran del territori català.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Seguim amb més notícies d'àmbit comarcal perquè fa unes setmanes que ja estan en funcionament les noves càmeres de seguretat instal·lades en diferents punts del municipi de Cunit, un sistema que permet la lectura de matrícules de vehicles i que té com a objectiu reforçar la seguretat i millorar la capacitat de resposta davant de possibles incidències. Les noves càmeres, especialment ubicades als accessos i punts estratègics de Cunit, permeten disposar d'informació sobre vehicles que entren i surten. D'aquesta manera, en cas que es produeixi alguna incidència, es pot facilitar la tasca dels cossos de seguretat i agilitzar la localització dels vehicles que puguin estar relacionats amb els fets. Aquesta actuació respon també a una demanda del veïnat que havia traslladat en diverses ocasions la necessitat de reforçar la seguretat i disposar de més eines de vigilància. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Cunit continua treballant per millorar la seguretat als carrers i reforçar els mecanismes de prevenció i resposta, donant doncs, una resposta a demandes de veïns i incorporant noves eines tecnològiques al servei de la seguretat d'aquest municipi. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha destacat que la seguretat és una de les prioritats. Amb aquestes noves càmeres s'incorpora una eina que permet tenir més informació sobre els accessos a Cunit.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: L'home acusat de matar la seva exparella a Calafell el 18 d'abril de 2025 s'enfronta a 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. Segons l'escrit del Ministeri Públic, l'investigat i la víctima van tenir una relació sentimental durant 4 anys que la dona va acabar. Arran de la ruptura, el processat va propinar diversos cops amb una pedra al crani de la dona, provocant-li la mort al domicili familiar. Després va col·locar el cadàver al maleter del seu vehicle i va circular sense rumb durant unes hores. Finalment es va aturar a la P7 a l'altura de Constantí i va confessar a una patrulla de Mossos que havia comès el crim. El judici, amb jurat popular, arrencarà demà dijous a l'Audiència de Tarragona. El processat i la dona morta mantenien una relació sentimental des de feia 4 anys. Segons l'escrit, l'investigat té diagnosticat un trastorn adaptatiu amb ànim depressiu versus un trastorn depressiu major lleu i un trastorn de personalitat greu no especificat, sense seguiment ni tractament. L'acusat es troba en presó preventiva des del 18 d'abril de l'any 2025. La víctima tenia 3 fills d'altres relacions, 2 d'ells majors d'edat. Fiscalia li demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria que els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere. A banda, sol·licita l'atenuant de confessió i li prohibeix comunicar-se i aproximar-se als familiars de la víctima a una distància de menys de 1.000 metres durant un període de 25 anys, així com 7 anys de llibertat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat civil, li reclama una indemnització de 200.000 euros per als 2 fills majors d'edat i una de 300.000 euros per la menor.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Reus relacionats amb diversos robatoris amb violència. Són 3 individus de 20, 21 i 26 anys a qui s'atribueixen 5 robatoris de joies amb el mètode de l'estrabada durant l'últim mes a Tarragona, Torredembarra, Salou i Reus. La primera detenció es va produir després del robatori d'un collar a una persona al centre de Reus. Els Mossos van vincular el detingut amb un grup criminal especialitzat en robatoris violents de joies amb aquest modus operandi que s'investigava des de feia setmanes. La investigació, però, continua oberta i no es descarta que els detinguts puguin estar relacionats amb altres robatoris violents comesos arreu del territori. La investigació per enxampar el grup criminal va començar el 7 d'agost després d'un robatori a l'urbanització de la Mora, Tarragona. La víctima caminava per la via pública quan un home se li va apropar i li va arrencar d'una estrabada la cadena d'or que duia al coll. Pocs minuts després, una patrulla va localitzar i detenir el presumpte autor i va recuperar la joia sostreta que va ser retornada a la víctima. Durant aquella actuació, el detingut, de 20 anys, es va identificar amb una identitat falsa i es va fer passar per menor d'edat, però la seva última detenció a Reus se'n va poder acreditar la identitat real. Per aquest motiu, també se li atribueix un delicte d'usurpació de l'estat civil. Amb la investigació es va poder identificar 2 homes més, presumptament integrats al mateix grup criminal. Els 3 detinguts actuaven de manera coordinada i amb funcions clarament definides. Mentre un dels membres executava l'estrabada, els altres vigilaven l'entorn, controlaven possibles presències policials i facilitaven la fugida. Els investigadors han pogut confirmar que el grup va participar en el robatori violent de la Mora i el relacionen amb 4 fets similars més, 2 a Torredembarra, un a Salou i un altre a Reus. Per desplaçar-se entre les diferents poblacions, els sospitosos utilitzaven el mateix vehicle detectat en diversos episodis dels investigats. Els 3 arrestats han passat a disposició judicial davant la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància de Reus.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. A les

0: de 80 anys, les persones que viuen en residències, les embarassades, els nens petits i el personal sanitari. Encara es pot demanar cita. S'ha d'anar al web de CatSalut o a l'aplicació La meva salut.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Salut ha avisat que alguns impactes de l'ús de les pantalles en infants i joves poden ser irreversibles i ha demanat una resposta global que posi les persones al centre. Ho ha dit la subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos, que afirma que la conselleria ha creat una nova guia de salut digital a partir de 700 estudis científics. El treball divideix els impactes per edats i apunta a riscos físics, mentals i relacionats amb retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. També s'ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA. La guia servirà de base perquè el govern concreti mesures per a famílies i professionals. Escoltem a Lluïsa Conejos, subdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
2: Molts diversos impactes, tant en la salut física com en la salut mental i la salut relacional. Els impactes en la salut física tenen a veure des de privació, no?, del son, impactes en la son i amb els cicles, no?, circadians, no?, de la son, i per tant tot això també està connectat, no?, quan una persona no descansa bé, no dorm bé, està connectat també a l'aprenentatge, no?, a l'endemà i al propi també creixement físic de la persona. El dormir bé és molt important per créixer més quan és un infant, no?, i amb el aprenentatge, com deia, amb l'aprenentatge també molt important, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge, etc. I després també molt important en els aspectes relacionals.
0: Parla de la vinculació entre l'ús de pantalles i l'aparició d'algunes malalties o malalties.
2: L'impacte en la salut de les persones té a veure des de la càries, que és un altre element que hem vist, d'aspectes molt concrets en l'aspecte físic, de la salut física, perquè està associat també amb el consum de substàncies ensucrades, etcètera, l'estar molta estona davant de les pantalles, etcètera. Des d'això, des de la son, des de, com us comentava, l'aprenentatge, la relació humana, la relació amb les pròpies emocions i amb el maneig de les emocions, és un ventall molt ampli d'impactes per a la salut.
0: També ha explicat quins impactes poden ser irreversibles.
2: Quan parlem no, amb qualificatius d'irreversible, té a veure, com abans assenyalava, en qüestions, per exemple, de la primera infància, de l'època de 0 a 3, per exemple, si no hi ha un vincle de seguretat, un vincle de presència amb els cuidadors o cuidadores, amb el nadó, un vincle en el que es puguin que la persona, no, cuidadora, estigui connectada realment a les necessitats de l'infant, que pugui identificar les senyals emocionals, no, les senyals de necessitat de l'infant. Si aquest vincle no es gestiona, no, de manera adequada, perquè entre altres condicionants, evidentment, està l'ús, no, per part de les persones adultes, per exemple, d'aquestes pantalles, això té un impacte que després, aquests primers anys de la vida, d'alguna manera t'acompanyant.
0: Per últim, la subdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública relaciona el mal ús de les pantalles amb els mals resultats dels informes PISA.
2: Els adolescents que tenen, no, que tenen esos, aquestes índexs baixos, no, de l'informe PISA i en aquests informes, no, que surten, aquestes avaluacions que no són les deseables, segurament són infants que venen també d'uns antecedents previs en la seva infantesa d'un aprenentatge que no ha estat tot lo ric que hagués degut, no? Segurament, no? I el que les pantalles i l'ús de pantalles ha tingut una presència.
0: Per tant, Salut ha dut a terme una minuciosa recerca per elaborar la nova guia de salut digital, un document que és una actualització de la que es va publicar

0: any 2022 i que des d'aquesta setmana ja es pot consultar a la pàgina web de la Conselleria. De fet, una de les novetats d'aquesta nova guia és que per primer cop els impactes sobre la salut s'han classificat segons el moment evolutiu de la persona. Així, el document ha diferenciat entre la primera infància, l'etapa que va dels 7 als 11 anys i els diferents moments de l'adolescència.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Mig miler d'habitatges s'han començat a construir en el primer semestre d'aquest 2026 al Camp de Tarragona. En aquesta primera meitat d'any també se n'han acabat 427. Segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank, que han analitzat la situació del sector immobiliari i les possibilitats de promotores i constructores al territori, en una jornada a Fira Reus Evans. Pel que fa al Baix Penedès i a les Terres de l'Ebre, les dades dels sis primesos són de 273 habitatges començats i 289 acabats. D'altra banda, Reus lidera el creixement de les compravendes de 2025, amb 1.683 operacions i un augment del 34% respecte a l'any anterior. Per comarques, durant el 2025, la Conca de Barberà va registrar 13 habitatges iniciats, amb una davallada del 56,7% respecte al 2024. A la comarca del Tarragonès, els habitatges iniciats van ser 598, xifra que suposa una davallada del 14,9% respecte al 2024, que se'n van començar 703. D'altra banda, la compra-venda d'habitatges, tant de nou com usat, ha crescut a les comarques del Camp de Tarragona, amb 5.590 operacions al Tarragonès. Com dèiem, per capitals, Reus lidera el creixement de compra-vendes. A Tarragona es van registrar 2.170 compra-vendes, una xifra que suposa un increment de l'11% respecte al 2024, quan van registrar-se 1.955. En el primer semestre de l'any, a tota la província tarragonina, s'han registrat 1.339 compravendes d'habitatge nou i 7.206 d'habitatge usat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I un apunt abans d'acabar, Ecologistes en Acció de Tarragona i Ebre han presentat al·legacions al projecte del Reial Decret sobre centres de dades. El text inclou propostes de modificació normativa davant del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El grup ecologista vol evitar impactes crítics irreversibles sobre l'estabilitat de la xarxa elèctrica general, els recursos hídrics, l'hàbitat rural i la salut pública. Es fixen en els centres de dades projectats a Móra la Nova, Santa Bàrbara, Flix, Vandellòs i Reus. Ecologistes en Acció avisa que aquests centres exigiran noves subestacions i línies d'alta tensió que transcorreran per parcel·les agrícoles i habitatges rurals. També proposen prohibir l'ús d'aigua dolça de consum públic, subterrània o superficial per refrigeració evaporativa en municipis situats en zones declarades en estrès hídric o sequera perllongada. Així mateix, caldrà una avaluació d'impacte ambiental conjunta de cada centre de processament amb les respectives subestacions de connexió i la totalitat de rases per fibra òptica.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
2: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa't. 977 69 44 44.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Primer dia de la tardor amb ambient estiuenc. Tot i canviar d'estació, el termòmetre continua a la banda elevada amb valors d'estiu. El temps estable, amb alguna excepció no gaire extensa, ocupa gran part del nostre continent. A Catalunya l'estabilitat és total. Estrenem estació, la tardor, amb termòmetres d'estiu i sol. De cara a demà dijous, sense canvis, temps de ple estiu. Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dimecres 23 de setembre. Ha arribat el moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris.

Comencem per La Vanguardia. Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. El president dels Estats Units celebra com a victòria l'acord sobre Groenlàndia. Només Washington i els seus aliats podran fer inversions rellevants al territori àrtic. Guterres alerta contra la IA i contra l'agenda bel·licista de les superpotències. El periòdico diu que el Tribunal Constitucional amnistia la malversació i acosta la tornada de Puigdemont. Junts exigeix al Suprem que s'anticipi i aixequi ja l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El rotatiu ara diu que el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. La majoria del ple suposa la ponència del conservador Macias, que negava el recurs de Turull. El president del Tribunal farà la seva proposta el 6 o el 7 d'octubre a partir del recurs de Dolors Bassa. Passem a les portades dels diaris esportius amb el Mundo Deportivo. Rum a Varsovia. Champions femenina entre Barça i París a les 9 de la nit. I creix el Madrid, doncs, la davallada per al fitxatge al Barça de Rodri, a la vista dels problemes del centre del camp dels blancs. De fet, doncs, Rodri està amb el Barça i els blancs se n'arrepenteixen. I el diari Esport demana al cap de Tebas. Florentino, doncs, ataca el president de la Liga en un altre intent de desviar l'atenció dels mals resultats esportius. Titulars destacats que podeu trobar ja a les portades dels diaris. Fins les 9 del matí us acompanyem en aquest espai informatiu de la ràdio. Repassem l'actualitat en diferents àmbits, us posem al dia de tot el que passa. Comencem per la política. Parlem de l'amnistia. La majoria progressista s'imposa al Constitucional i acosta al retorn de Puigdemont. El magistrat conservador encarregat de redactar la ponència, que era contrari a amnistia a la malversació, s'ha vist obligat a retirar-la i ara en redactarà una de nova de favorable, recollint l'opinió de la majoria. El Congrés retira definitivament l'acreditació de premsa a l'agitador d'extrema dreta Vito Quiles. Al maig ja va ser sancionat amb la retirada durant 3 mesos per incomplir el reglament quan va gravar i publicar unes imatges de Zapatero en una zona de la cambra on està prohibit fer-ho. El govern aprova un pla d'igualtat per reforçar la perspectiva de gènere en polítiques públiques. Les polítiques d'igualtat s'incorporen en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge, la mobilitat, la seguretat, la recerca o la transformació digital. Seguim repassant la política. Sánchez creu que el control fronterer del Marroc va fallar a la crisi migratòria del juliol a Ceuta. El president diu que ha demanat explicacions al règim a la Guita i lamenta la manca de solidaritat d'alguns socis europeus. Guterres fa una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà i Ucraïna. Diu que la lluita ha d'acabar. El secretari general de l'ONU insta tots els líders a establir salvaguardes i abordar els riscos de la IA. El govern espanyol diu que cap estat ha rebutjat l'oficialitat del català durant la reunió del Consell de la Unió Europea. Les intervencions han reconegut la importància de la proposta i han manifestat la seva disposició al diàleg. A
El cap d'informació dels Mossos defensa la presència de dues agents en una assemblea docent i rebutja demanar perdó. L'oposició li retreu que desautoritzi públicament a la consellera Parlon, que es va disculpar pels fets. Junqueras confia que la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia permeti el retorn dels exiliats. Diu que ja no n'hi ha excuses. Òmnium celebra la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia. L'entitat desitja que l'aplicació definitiva de la llei es confirmi en aquestes setmanes que venen. El govern espanyol aprova una declaració institucional pel Dia Internacional contra l'Explotació Sexual de Dones i Nens. El govern vol regular les pantalles amb menors més enllà de l'àmbit educatiu des d'una perspectiva de salut pública. L'executiu prevé tenir enllestit l'avantprojecte de llei al març del 2027 i confia que la tramitació sigui ràpida. Són titulars destacats en la política que estem repassant des de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. Recorda, ens pots seguir online a calafell.tv. De la política saltem a la plana social del dia.

Sense bolets. La temporada comença tard i amb els boscos secs, però encara no està tot perdut. A la setmana àlgida de la temporada, el bosc del Pirineu tan sols produeix un quilo de bolets per hectàrea respecte als més de 120 quilos d'anys bons. Uns encaputxats raptant un altre home d'un cotxe a Barcelona. És el segon cas investigat a Catalunya en només 48 hores. La víctima va ser localitzada hores més tard a la demarcació de Girona i els Mossos tenen oberta una investigació per aclarir els fets. Tancada l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona per la caiguda de part del sostre. L'incident ha deixat tres ferits lleus i ha obligat a tancar l'estació de Rodalies, però la línia 1 del metro es manté en funcionament. La Sagrada Família rectifica i diu que culminar l'escalinata afectarà més d'un edifici. La Junta Constructora havia plantejat moure només els veïns d'un bloc d'habitatges a l'illa del costat per poder completar la façana de la Glòria. Investiguen una dona per l'abandonament i la mort del seu gos a les cases d'Alcanar. La dona de 43 anys està acusada d'un delicte de maltractament animal. El turisme d'hotels bat un nou rècord a Catalunya a l'agost, marcat per l'eclipsi. Ni els preus disparats ni les onades de calor van frenar les reserves hoteleres. El govern vol regular les pantalles i prohibir l'ús de la IA als menors de 14 anys als centres educatius. L'executiu d'Illa diu que cal frenar-ne l'ús per un tema de salut pública i també advoca per limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.

s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat popular arrencarà demà dijous a l'Audiència de Tarragona. Illa donarà explicacions avui dimecres sobre l'error amb l'informe PISA. Compareix a petició pròpia després que ho hagin demanat la majoria de grups.

I ara repassem els titulars econòmics. Pla per modernitzar l'Horta, que ha perdut un 25% de la superfície a Catalunya en 5 anys. El Pla de l'Horta Tecnificada 2026-2028 busca afrontar reptes com l'increment dels costos, l'adaptació al canvi climàtic i la manca de relleu generacional en el sector hortícola. Els patinets elèctrics tornaran al transport públic. L'ATM estudia amb quines condicions. Diferents canvis normatius que obliguen els patinets a estar homologats, registrats i tenir una assegurança obligatòria han millorat la situació per replantejar el veto que es va detectar el 2023. €24 per creuerista d'escala. Barcelona aprova a pujar la taxa progressivament fins l'any 2030. La mesura, pactada amb Junts i Esquerra, vol desincentivar aquest tipus de creuers que passen poques hores a la ciutat amb poca despesa pels problemes de massificació que generen.

Seguim repassant l'actualitat econòmica. La producció de vehicles cau un 1,8% a l'agost a l'Estat, amb 1,45 milions de vehicles fabricats en 8 mesos. Les exportacions baixen un 2,8%, fins als 1,23 milions de vehicles, segons dades de la patronal ANFAC. Agricultura presenta una campanya per promoure el consum d'aliments ecològics a Catalunya. La iniciativa, amb un pressupost de 417.000 euros, vol reforçar el coneixement de la certificació europea. Planas anuncia als agricultors que el govern mantindrà les mesures per compensar el sobrecost del gasoil del camp. El ministre s'ha reunit amb cooperatives i organitzacions professionals agràries per tractar la guerra a l'Iran. El govern aporta 18 milions d'euros per accelerar la innovació tecnològica i convertir la recerca en productes per al mercat. Es donaran ajuts a projectes entre empreses i centres de recerca per aconseguir prototips i models escalables. Un informe avala la viabilitat dels comptadors socials per garantir electricitat a les llars vulnerables. Demana al govern que n'impulsi l'aplicació i defensa convenis específics per a casos d'emergència. Foment alerta que el preu de l'habitatge limita les pimes per atraure talent i pressiona a l'alça els costos salarials. Paneque entén el neguit de les entitats contràries a l'ampliació del Prat, però avisa que la decisió està presa. La portaveu diu que el govern és el primer interessat en que es faci amb les màximes garanties de sostenibilitat. El Port de Tarragona mou més de 20 milions de tones de mercaderies fins al mes d'agost. El tràfic marítim creix un 6,3%, principalment pels sòlids de lleure i els líquids a doll. Vilafranca del Penedès cedeix dos solars a la promotora social Llogaralia per construir 110 pisos de lloguer assequible. La previsió és començar les obres, que comencin el primer trimestre de l'any que ve. Més titulars econòmics. Reventós Codorniu bat rècords de vendes i rendibilitat i eleva el benefici un 17%, fins als 14 milions l'últim any. El grup estudia adquisicions per reforçar la cartera i desinversions puntuals en cellers menys adaptades al mercat. L'alta velocitat Madrid-Barcelona, afectada per limitacions de velocitat, per mig milió d'usuaris entre març i juny. Els viatgers del corredor entre les dues ciutats cauen al nivell més baix en un segon trimestre des de la postpandèmia. El sector alerta que el gasoil agrícola s'ha encarit més d'un 62% en només 6 mesos. Organitzadors com JARC exigeixen al Ministeri mesures urgents després d'un any dur per la calor i la sequera. Els inversors internacionals ja són més de la meitat a la borsa espanyola i assoleixen un rècord històric. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que la terminal C de Creuers tanca el 30 d'octubre i la WTC el 31 de desembre. El port reordenarà així les 5 terminals i quedaran allunyades de la ciutat. Les exportacions pugen un 3,6% al juliol i anoten un rècord mensual de 9.533 milions d'euros, amb un dèficit comercial més baix. Pel que fa a les exportacions de Tarragona i l'Ebre, arriben a les 1.052 milions al mes de juliol, amb un increment del 10,4%.
Els hotels catalans tanquen l'agost amb un rècord històric de viatgers després de créixer un 5,6% interanual. Els gairebé 2,9 milions de visitants registrats han estat impulsats per l'increment entre els estrangers. I també volem conèixer què passa a la resta del món. Molt bon dia. Què es pot esperar de les eleccions legislatives del Marroc, marcades pel desencís i Ceuta? Quin impacte ha tingut la crisi de Ceuta? Com funciona el sistema polític marroquí? I per què molts creuen que guanyi qui guanyi, les coses no canviaran gaire al Marroc? Les amenaces de l'extrema dreta obliguen a tancar el punt de salvament marítim de Portsmouth. Tot i la reducció del 40% de l'arribada de migrants, les tensions han augmentat amb enfrontaments. Els Estats Units firmen l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès afirmen que mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i milloren la seguretat de l'Àrtic. Trump converteix l'estrada de l'Assemblea General de l'ONU en un míting. Treu pit de les seves accions en aquest mandat com a president nord-americà i carrega contra el multilateralisme, després que Guterres remarqués que cap potència resoldrà el repte sola. Les principals televisions dels Estats Units deixen de cobrir actes de Trump en protesta pels vetos als mitjans.

Crítiques a Espanya per vincular l'entrada de nous estats a la Unió Europea amb l'oficialitat del català. Alemanya, Suècia o Lituània rebutgen que el govern espanyol digui que és impensable reconèixer les llengües de països que entraran a la Unió Europea, com les de Montenegro o Albània, si abans no s'ha fet amb el català. El partit de Vladimir Putin revalida sense sorpreses la majoria absoluta al Parlament rus. Rússia Unida arrasa en uns comicis marcats per les irregularitats, la falta de transparència i el control del Kremlin.

Trump amenaça d'aniquilar l'Iran i enviar-los a l'infern, però creu que arribaran a un acord després de les eleccions. El president nord-americà treu pit davant l'ONU de la seva acció de govern. La Unió Europea renova finalment les sancions contra Rússia i les aixeca a dos oligarques vinculats al Kremlin, a petició de França. Els estats membres avalen estendre les represàlies contra prop de 3.000 persones i entitats russes 3 anys més. Paneque insisteix que cap govern espanyol ha impulsat una acció tan contundent pel català a Europa com l'actual. La portaveu creu que, malgrat els resultats, la determinació de l'executiu estatal és clara. Calas demana imposar represàlies més grans a Rússia i defensa una acció més contundent contra la flota fantasma. L'alta representant de la política exterior de la Unió Europea confia a prorrogar les sancions a persones i entitats russes. El govern destina 1,5 milions a 3 iniciatives en defensa del dret de les dones a Colòmbia, l'Equador i Moçambic. El govern espanyol afirma que el Marroc col·labora per evitar una nova entrada massiva a Ceuta avui dimecres. Álvarez diu que Rabat prendrà les mesures que siguin necessàries i recorda l'intent frustrat del passat 15 d'agost. I abans de repassar la premsa esportiva, ens aturem a la cultura.

Oques Grasses posa a la venda noves entrades per als concerts a l'Estadi Olímpic. Després d'esgotar totes les entrades, fins a 220.000, els organitzadors diuen ara que aquesta és l'última oportunitat per assistir-hi. L'anunci per sorpresa del tancament del Teatre Principal de València per seguretat encén la polèmica. A la ciutat es preparen mobilitzacions en contra d'aquesta decisió. Mercè 2026, programació, cartell, activitats, portes obertes i un piro musical que canvia de lloc. El Dia de la Mercè, una cinquantena de museus i edificis institucionals obren les portes al públic. L'esperada La Bola Negra, que representarà Espanya als Oscars, arriba als cinemes. Té Ribas estrena a HBO Max el documental El Buen Espíritu, la continuació del Minuto Heroico sobre l'Opus Dei. El Saga Barcelona Game Fest tindrà més de 500 punts de joc i un espai oficial de Nintendo. La primera edició es celebrarà del 9 al 11 d'octubre al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. La Societat de la Neu estén el seu univers amb una sèrie documental posterior al rescat. Més enllà de la societat, s'endinsen l'esquerda generada en un barri impactat per un relat universal. CaixaForum Barcelona explora la relació entre creadors de les últimes dècades i figures clau de la història de l'art. I ara és moment dels esports. Lamine Yamal assenyala el seu gran argument per guanyar la pilota d'or. No són ni els gols ni els títols. El blaugrana ha explicat quina visió té del guardó i ha tornat a reivindicar-se com a candidat. Primer esbós de la samarreta del Barça per la temporada 2027-2028. La futura equipació blaugrana tindrà ratlles verticals més estretes i els colors seran més foscos. El Real Madrid i el PSG firmen taules a la seva estrena a la Champions amb empat a 1. Estem parlant del femení. I dues absències importants a l'estrena de la Champions femenina, Vicky López i Kika. Noves baixes per a Pere Romeu per al partit contra el París, tot i que Irene Paredes apunta a tornar a la llista. El Real Madrid continua la seva guerra i demana la sortida de Javier Tebas. El club blanc manté l'enfrontament amb el president de la Liga, que va lamentar l'estirabot de Mourinho després del derbi madrileny. Maisa Baja, una perla de 15 anys a la Masia. El podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol fa un retrat a la futbolista de la Masia. Crida a ser el futur de la davantera del primer equip. Moment de l'efemèride musical del dia. Avui compleix 77 anys. Bruce Springsteen, músic, cantant de rock, nascut a New Jersey. Molt bon dia.

0: Ferran Boqué.
1: Bon dia, bona hora, família. 9 en punt del matí. Vinga, som-hi, engeguem el Calafell Matí, el programa en magazín matinal de Calafell Ràdio. Som a dimecres, avui dia 23 de setembre de 2026. Engeguem aquest programa de 4 hores en les que compartim espais d'actualitat, d'entreteniment, amb bona música sempre, i aquí a la sintonia de l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio. Ens podeu escoltar a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. La podreu trobar, escoltar, a través de qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, ràdio per streaming, però també a través del nostre portal web, calafell.tv. Allà teniu sempre la nostra emissió online amb la nostra programació a les 24 hores del dia. Doncs vinga, som-hi amb els continguts que us hem preparat per al programa d'aquest dimecres. Tot a punt per ser un dia més la vostra companyia. Engeguem, com sempre, amb les dades, les celebracions d'aquesta jornada, 23 de setembre, les efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i també l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. A partir de 2:15, sempre els dimecres, també aquesta temporada, tenim l'espai de regidors portaveus. Avui ens acompanyarà el Tibor Rius, és el portaveu del grup de Vox a Calafell. A partir de les 10, nou espai és la veu de la inclusió, amb Món Inclusiu, aquesta entitat calafellenca que ens acompanyarà els dimecres cada dues setmanes a partir de les 10 del matí. Avui tornarem a anar a un dels centres educatius del nostre municipi, l'espai de les escoles. Avui amb la Mireia Romaguera anirem fins l'Institut Camí de Mar. A les 11 ens actualitzem amb el temps i tot seguit en espai d'actualitat ens acompanyarà la Mònica Trepat, la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell. Amb ella parlarem de la Festa Major de Segur de Calafell. A partir de 2:15, sofà, play i manta amb la Roser Ribas presentant-nos les novetats a les plataformes, noves sèries, noves pel·lícules i sempre la seva recomanació de la setmana. I a la meva manera, la cuina que viatja és l'espai gastronòmic de la Mari Herrera, que avui ens portarà a un altre punt del món i també parlarem de la seva gastronomia i dels seus productes. I en el tram final del programa, agenda cultural, agenda per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat fins la una, és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Gràcies per estar a l'altre costat, benvinguts, ben trobats. Vinga, som-hi, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Som a dimecres, dia 23 de setembre de 2026. Anem per a les dades del dia, amb el guió, amb els àudios que ens ha preparat el Fernando Puertolas, és el nostre estudiant en pràctiques. Avui, entre d'altres coses, se celebra el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones. Cada 23 de setembre se celebra aquesta jornada, aquesta commemoració, una jornada destinada a denunciar una de les formes més greus de vulneració dels drets humans. Aquesta commemoració posa especialment el focus en les dones, les nenes i els nens que són víctimes de xarxes de tràfic i explotació sexual. La data recorda l'aprovació a l'Argentina d'una llei pionera contra la prostitució infantil el 23 de setembre de 1913. La jornada busca donar visibilitat a aquesta realitat, conscienciar la societat sobre les seves conseqüències i recordar la necessitat de prevenir i combatre el tràfic de persones i protegir les seves víctimes. Avui també celebra el Dia Internacional de les Llengües de Signes, una jornada que proclama a les Nacions Unides reconeixen la importància d'aquestes llengües i els drets per a les persones sordes. Les llengües de signes són llengües naturals completes amb la seva pròpia gramàtica i estructura i no simplement una traducció gestual de les llengües parlades. Al món existeixen més de 300 i són utilitzades per milions de persones. La data coincideix amb l'aniversari de la fundació de la Federació Mundial de Persones Sordes. Es va crear l'any 1951. Aquesta jornada reivindica l'accessibilitat, la inclusió i el dret de les persones sordes a comunicar-se i desenvolupar-se plenament en la seva pròpia llengua. I cada 23 de setembre també se celebra el Dia Internacional de la Bisexualitat, una jornada creada per donar visibilitat a persones bisexuals i reivindicar el reconeixement d'aquesta orientació sexual. La commemoració també serveix per combatre els prejudicis, els estereotips i la discriminació que poden patir aquestes persones, els bisexuals. La data es va començar a commemorar l'any 1999 i pretén recordar que la bisexualitat forma part de la diversitat sexual i afectiva. Durant aquesta jornada es fan activitats de sensibilització, també de divulgació per afavorir una major comprensió i respecte i per donar veu a una realitat que durant molts anys ha estat poc visible tant socialment com dins de les persones de la comunitat LGTBIQ+. I encara tenim més commemoracions. Avui, 23 de setembre, també se celebra el Dia Mundial de la Síndrome de les Cames Inquietes. Una jornada dedicada a donar visibilitat a aquest trastorn neurològic. Les persones que la pateixen poden experimentar una necessitat difícil de controlar, de moure les cames, sovint acompanyada de sensacions desagradables com formigueig, picor, tensió o inquietud, especialment durant els moments de descans. Aquests símptomes apareixen sovint al vespre i durant la nit i poden dificultar la son i afectar el descans. La jornada busca donar a conèixer aquest síndrome, afavorir-ne el reconeixement i el diagnòstic i recordar que, tot i ser encara poc coneguda, pot tenir un impacte important en la qualitat de vida de les persones que ho conviuen amb ella. Doncs déu-n'hi-do, quatre commemoracions en aquest 23 de setembre. I com sempre, també tenim les efemèrides musicals de la jornada. Tenim avui quatre celebracions.
2: I és que jo amo la vida y a buen amor. Soy un truán, soy un señor.
1: Avui fa 83 anys. Ja el coneixeu, no necessita presentació. Julio Iglesias va néixer un 23 de setembre del 1943 a Madrid. Cantant, compositor, es convertiria en un dels artistes espanyols amb més projecció internacional i al llarg de la seva trajectòria ha aconseguit grans èxits com el Me va, Soy un truán, soy un señor. Aquesta última, publicada en el 1979, és una de les seves cançons més conegudes, amb un estil alegre, desenfadat, que es va convertir en un dels temes més populars del seu repertori.

0: voy olvido.
1: Més efemèrides musicals. Escoltem a John Coltrane. Va néixer el 23 de setembre del 1926 a Hamlet, Carolina del Nord, un dels saxofonistes més influents de la història del jazz. Al llarg de la seva carrera va participar en alguns dels discos més importants de la història del jazz i va desenvolupar un estil propi especialment reconegut per la seva capacitat d'improvisació. Entre les seves interpretacions més conegudes trobem In a Sentimental Mood, registrada en el 1962 juntament amb Duke Ellington, una de les peces més elegants i reconegudes del jazz. John Coltrane va morir el 17 de juliol del 1967 quan tenia només 40 anys.

I també un 23 de setembre, però del 1930, va néixer Ray Charles. Va néixer a Georgia, cantant, pianista i compositor. Va ser una figura fonamental de la història del soul, també del rhythm and blues i la música popular nord-americana. La seva manera de combinar gospel, blues, jazz, R&B va influir enormement en les generacions posteriors. Entre les seves cançons més conegudes, Hit the Road Jack, Georgia on my mind o I got a woman. Ray Charles va morir el 10 de juny del 2004 quan tenia 73 anys. Avui recordem aquesta data, família musical, el naixement de Ray Charles.

I l'última de les efemèrides musicals és per Bruce Springsteen. Va néixer el 23 de setembre de 1949 a Long Branch, a Nova Jersey. Conegut com el Cap, el Boss es convertiria en una de les grans figures del rock nord-americà gràcies a una trajectòria marcada per les seves cançons sobre la vida quotidiana, els somnis i les dificultats de la classe treballadora. Amb la E Street Band va protagonitzar alguns dels concerts més coneguts a la història del rock, entre els seus temes més populars, Born to Run, Dancing in the Dark o Born in the USA. Però del seu repertori hi ha una cançó que a mi m'encanta i és amb la que volem començar avui el nostre Calafell Matí. Una cançó de pel·lícula, Streets of Philadelphia. Tranquil·let, això sí, per començar el Calafell Matí d'aquest dimecres i dir-vos a tots bon dia i bona hora.

0: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio. Calafell Matí, el temps.
1: Ara mateix en fon un quart de 10 del matí. Anem pel temps per la previsió meteorològica per aquest dimecres, també de cara a demà dijous, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit i pujarà una mica de dia amb calor d'estiu per començar el primer dia de tardor i es mourà així entre els 19 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui estarà una mica per sobre dels 28, amb una humitat moderada i una mica de xafogor al migdia. A la mar hi haurà marejol, però poc destacable. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, sí que amb algun nuvolal a mig matí o migdia i algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda, amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit al voltant dels 19 graus, mentre que demà la màxima baixarà una miqueta i no passarà als 28, amb una humitat alta i amb gent xafogós al migdia, ben feble amb terral fins a mig matí, i de garbí, sobretot a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia.
1: Doncs gràcies, Josep, per la crònica del temps. Tornarem a connectar amb l'home del temps de Calafell Ràdio a partir, bueno, al voltant de les 11 del matí, com cada dia aquí en el programa, per actualitzar-nos amb la crònica del temps. Ara mateix llueix el sol, comença una jornada, la primera d'aquesta tardor, però amb temperatures i ambient estiuenc, o almenys de finals d'estiu. Ara mateix la temperatura ambient aquí, a la zona de la platja de l'Estany, a la zona de la platja del Masbel, és de 22 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Dimecres, dia 23 de setembre, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que es recullen en els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Començarem donant un cop d'ull a diaridetarragona.com, a la secció Costa. En urbanisme, Calafell expropiarà l'antic mercat de Segó i uns locals per fer-hi equipaments. Les dues finques estan sense activitat. L'antic mercat genera problemes i conflictes des de fa anys. Mai no va arribar a tenir una gran activitat i des de fa anys genera problemes als veïns de l'edifici superior i a l'entorn de l'estació de Segú de Calafell. El mercat de Segú de Calafell sense activitat des de fa dècades, fa anys que espera un ús que fins ara no ha arribat. L'Ajuntament ha anunciat reiteradament l'objectiu de destinar aquest espai a equipaments per al barri i també pels veïns. L'Ajuntament és propietari del 8% de la superfície del mercat, que representa només el 0,2% del total de l'edifici. La resta és, o és en, està en mans dels 40 propietaris, fet que ha dificultat qualsevol actuació. I en seguretat ciutadana, detingut després de robar una bossa a una dona al Vendrell. El rastreig dels agents a les patrulles de proximitat va permetre localitzar el lladre. Una ràpida intervenció d'una patrulla de proximitat de la policia local del Vendrell va permetre detenir un individu que havia robat una bossa de mà. La patrulla feia ronda per la zona de la carretera de Valls quan va sentir una dona que cridava i que li havien robat. Els agents la van atendre i ella els va facilitar una descripció de l'individu. Els agents van mobilitzar diverses unitats que van iniciar un rastreig per la zona i van poder localitzar l'individu al carrer del Pou de Santa Anna. En seguretat viària, nou atropellament a la C31 a Cunit, una dona de 86 anys amb la clavícula trencada. L'alcalde demana que s'instal·lin tres conjunts semafòrics al llarg de la travessia. Com dèiem, nou atropellament a la C31 al seu pas per Cunit. La víctima ha estat en aquest cas una dona de 86 anys que creuava la carretera per un pas de vianants a la zona on es concentra

0: i la plataforma logística Esquerra Republicana del Baix Penedès manifesten que no poden donar suport i qüestionen el projecte de construcció d'una nova terminal i d'una plataforma d'entre 20 i 30 hectàrees als municipis de l'Arboç i de Banyeres. I del món casteller, els vinyons de l'Arboç completen la diada del local amb un 4 de 6 i un 3 de 6. Van compartir l'actuació amb els vinyons de Santa Cristina d'Aro en una jornada castellera al pati del seu local a Can Freixes. I a diarimés.com podem llegir en logística recel polític per la nova terminal de mercaderies que es preveu al Penedès, una infraestructura plantejada que incorporaria una zona logística, com dèiem en altres titulars, entre 20 i 30 hectàrees entre l'Arboç i Banyeres del Penedès. I acabarem a la ciutat del Penedès.cat. El Vendrell programa visites comentades, una demostració floral i un curs de lettering i aquarela per a la tardor. Les activitats començaran els dies 1 i 8 d'octubre amb l'exposició La bellesa que ens envolta i continuaran el mes de novembre amb la màgia del lettering i l'aquarela a la sala Portal del Pardo. Són les notícies, són els titulars que podem llegir en els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí, també a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: si sona aquesta nova col·laboració dels Resolses al Ginestar amb Nil Moliner. Això que es diu Amb qui estaràs?
1: Calafell Matí. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Dos minuts, ja arribem al punt de 9:15 del matí. Moment per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant. Molt bon dia, Mireia.
2: Molt bon dia. Segur que la Calafell arrenca aquesta setmana amb la Festa Major de Sant Miquel 2026, combinant tradició, música i foc. L'esperit i l'humor del mestre Eugenio reviuran a Calafell el 3 d'octubre amb la gira 25 anys d'humor etern. El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el Macaque Summit 2026, una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria. A l'octubre portarà 4 propostes culturals a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Estudiants i treballadors demanen ampliar les places de bus entre el Baix Penedès i Tarragona. CUNIT reforça la seguretat amb noves càmeres de lectura de matrícules. Successos. S'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat popular arrenca demà dijous a l'Audiència de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes d'un grup criminal que es dedicava a robar joies amb estrabades en municipis de Tarragona. Els arrestats se'ls vincula a 5 robatoris amb violència a Tarragona, Torredembarra, Salou i l'últim mes a Reus. El Covid està de tornada. Els casos a l'estat es disparen per sobre dels de la grip. Els últims dies s'han detectat pràcticament un 17% de positius a l'atenció primària. Salut crea una nova guia sobre pantalles i alerta que alguns impactes en infants i joves poden ser irreversibles. I mig miler d'habitatges es comencen a construir al Camp de Tarragona amb el primer semestre de l'any. Reus lidera el creixement de les compravendes durant el 2025, amb un increment d'operacions del 34%.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

Un dels actors de Stranger Things, que també s'hi dedica al món de la música, Joe Carey, aquesta cançó que tots coneixem ja a aquestes alçades, que es titula End of Beginning.

0: Calafell Ràdio.
1: Doncs ara mateix passa un minut del punt de les 10 del matí. I també estem descobrint nous espais en la graella del Calafell Matí en aquesta nova temporada regular 2026-2027 de Calafell Ràdio. I volem comptar a partir d'avui tots els dimecres cada dues setmanes amb un espai radiofònic que arriba de la mà de l'entitat Món Inclusiu. És la veu de la inclusió i ens acompanya, en primer lloc, anem a saludar a la Helen Park, que és doncs, una de les membres d'aquesta entitat Món Inclusiu. Helen, molt bon dia.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Tenim altres convidades, de seguida parlarem amb elles, les saludarem, però primer de tot anem a conèixer, ja us coneixem, hi ha moltes persones del municipi que coneixen Món Inclusiu. Parla'ns de la vostra entitat, quan neix i amb quina finalitat, quin és l'objectiu, la vostra tasca.
2: Bueno, pues llevamos un par de años, el último bastante activo. Somos un grupo principalmente de madres que nacimos pues de la necesidad que nuestros niños pues tienen necesidades especiales y entre nosotras éramos una red de apoyo y pensábamos que pues no podíamos ser solo nosotras las que necesitábamos esto. Entonces, aunque sabemos que el colegio, que fue el centro donde nos conocimos, es un apoyo súper importante y fundamental para el día a día de nuestros niños, pero no es el único sitio que ellos viven y conviven cada día. Entonces, nos parecía muy importante hacer una voz a la inclusión dentro del municipio, de que otras familias sintieran que no estaban solos, que nosotros también habíamos pasado por esto, hacernos un apoyo entre todos y empezar a desarrollar también, que es lo que hemos estado haciendo, pues actividades, implicarnos dentro del municipio también para que desde el ayuntamiento y diferentes entidades conocieran lo que es la inclusión y también lo incluyeran dentro de sus planes, digámoslo así. El año pasado participamos en los presupuestos participativos, valga la redundancia, con cuatro iniciatives, de les quals dos foren seleccionades.
1: Ens les pots recordar breument?
2: Perdó?
1: Si nos las puedes recordar brevemente.
2: Sí, una de ellas es un parque que, bueno, tiene actividades de agua, que es para que todos los niños jueguen, no solamente niños con necesidades especiales. Y el otro es un sitio que es un rincón de la calma, que pasa que muchas veces hay niños que en fiestas o actividades dentro del municipio tienen una sobrecarga sensorial y necesitan un espacio que esté tranquilo, en silencio, antes de, por ejemplo, en Navidades ir a ver al Santa o a los Reyes. Entonces tienen este espacio para que se regulen y luego puedan seguir en les activitats que s'estan desenvolupant en el poble.
1: Deia, sou familiars, pares, mares, familiars de nens amb necessitats especials. Així resumint, quin tipus de necessitats especials?
2: Pues
1: quins són,
2: mira,
1: els casos?
2: La majoria, en molts casos, tenemos niños con trastorno de déficit de atención, con TDAH, niños TEA, con autismo, en diferentes grados, hay nenes y nenas con síndrome Down, con dislexia también, que no sé, muchas veces no se tiene muy en cuenta, pero también está dentro de las neurodivergencias, altas capacidades, que también se considera una neurodivergencia. Entonces, normalmente el apoyo terapéutico es lo que siempre se le brinda a la familia, pero sí que llega un momento en que estás un poco perdido y dices, a ver, necesito. También hay niños que tienen falta de movilidad, no hay un parque donde puedan jugar. O las calles también necesitan un tipo de adaptación, los ruidos, las luces, todo esto. También queremos, hemos visto que hay sitios que se han ido adaptando. Hemos hablado hace no mucho tiempo con la escuela de conducción de aquí de Calafell, que ellos también durante lo que nos han explicado es que han hecho una serie de adaptaciones para que porque cuando son niños ya luego pasan a jóvenes y adultos, cuando ya van a hacer el carnet de conducir, pues necesitan ciertas adaptaciones, por ejemplo, para una persona con diversidad. Exámenes que sean más específicos, más cortos, o que necesitan a lo mejor un poco más de tiempo una persona disléxica para responder una pregunta. Todas estas adaptaciones hacen un conjunto muy importante para que todo el mundo al final sea incluido.
1: ¿Els recursos que tenim avui en dia són suficients? Mica en mica anem donant passes endavant, entenc, però De forma lenta, potser, no?
2: Hemos tocado muchas puertas. La verdad, estamos increíblemente agradecidos porque llevamos muy poco tiempo. En 2 años hemos obtenido muchísima ayuda, muchísima gente nos ha abierto los brazos y se ha querido implicar, pero claro, todavía somos muy jóvenes y todavía faltan muchas cosas.
1: Actualment, la vostra entitat, Món Inclusiu, ha anat creixent en quantitat de persones, entenc. Sou només de Calafell o també n'hi ha d'altres municipis?
2: De momento solo de Calafell.
1: Només de Calafell.
2: Sí.
1: Quantes persones integreu a l'entitat?
2: Hay unas 150 familias, que es lo que acogemos, pero puede en cada familia, por ejemplo, la mía tiene 5 personas, entonces puede ser hasta 300 y pico de personas.
1: Entenc que d'alguna manera tots esteu afectats, no? Per aquests nens amb aquestes necessitats.
2: Sí, también hay muchas familias que que se vinculan a nosotros por acogida, no necesariamente que tengan niños con necesidades especiales, pero sí que por alguna razón lo han vivido.
1: Uh-huh.
2: Un primo, un hermano.
1: O que estan sensibilitzats també per la situació que s'està vivint.
2: Y luego también tener en cuenta que muchas veces, aunque tengas un nene con una necesidad especial, también pueden haber hermanos, hermanas, que aunque no lo tengan, también están incluidos en este espacio. Las actividades también se hacen para ellos y para los padres.
1: Al llarg d'aquestes setmanes, a través d'aquest espai radiofònic, anirem coneixent aquesta entitat, Món Inclusiu. També anirem parlant amb professionals que col·laboren amb vosaltres, no? Abans de passar a presentar a la persona que ens acompanya també aquí, de quina manera poden contactar amb vosaltres, amb l'entitat, amb Món Inclusiu?
2: Bueno, pues tenemos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, con Asociació Món Inclusiu, Calafell, y luego tenemos un número de WhatsApp, que es el 613-70-6100.
1: Repeteix, sisplau.
2: 613-70-6100.
1: I si no, les xarxes socials, allà que contactin amb vosaltres, una manera segura de contactar.
2: También tenemos un correo electrónico.
1: Hi ha un correu electrònic.
2: El info arroba moninclusiu@gmail.com.
1: Repeteix-lo.
2: Perdón. Info moninclusiu@gmail.com.
1: Molt bé. Doncs en les setmanes també anirem recordant aquestes maneres de contactar amb l'entitat. I com dèiem, també ens acompanya aquí en els estudis de Calafell Ràdio, és la Imma Manzano, que és terapeuta, que també participa per prendre consciència i per ajudar a les persones de l'entitat. Imma, molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
1: I avui ens vens parlar de l'impacte emocional que pot suposar en pares i mares el procés, no?, de descobrir allò que aquella necessitat, allò que està tenint, que pateix aquell fill, aquella filla, no?, i de com començar un procés per, en definitiva, millorar la qualitat de vida d'aquell fill, d'aquella filla i també de la família en general, Imma.
0: Sí, moltes gràcies. Bueno, la meva aportació és cap a les mares, als pares, als cuidadors, perquè, clar, ells estan treballant molt i molt bé per les necessitats dels seus fills, pels seus drets, però no ens podem oblidar que aquests nens i aquestes nenes neurodivergents tenen un pare i una mare que estan carregant amb tot això que està passant. I la meva petita col·laboració és donar els recursos, donar l'espai a aquests pares i a aquestes mares. Sempre diem, ara deixem els fills com et sents tu. Què t'està passant? I el tema que proposes, molt interessant, seria el primer dels que tractem. El primer seria què passa quan tens la notícia. Comencem pel principi.
1: Com es detecta?
0: A veure, aquí hi ha un gran ventall, depenent, perquè n'hi ha moltes divergències a l'associació.
1: Mira aquesta paraula que ja l'has anomenat 2 vegades, neurodivergents, Que és una paraula que hem de començar, ja està en les nostres vides, però ens hem de començar a familiaritzar, perquè fins i tot a la llengua espanyola, catalana, fins i tot aquest mot, aquesta paraula, encara no està registrada, diguem, malgrat que s'està utilitzant molt.
0: La definim una mica?
1: Vinga, som-hi.
0: Vinga. Doncs mira, una persona neurodivergent és una persona que el seu cervell, la seva sistema neuronal, està funcionant de formes una mica diferents dels neurotípics. Ara no em sé ben bé els percentatges, però som un percentatge alt de neurodivergents. Aquí entrarien les dislexies, el TEA, el TDA, entraria tot. Fins ara s'han considerat patologies. Per què diem ara neurodivergents? És molt interessant, perquè canvia la forma de veure a la persona que fins ara s'ha dit patològica, clar, o que tenia necessitats especials.
1: És una manera de no estigmatitzar, no?, aquestes persones que tenen aquestes neurodivergències.
0: Però, a més, és molt interessant. Som diversos.
1: Clar.
0: Perquè jo em confesso neurodivergent, tinc una dislèxia. Llavors, sí que he viscut tota la meva vida sense diagnòstica i patint, perquè no em costava escriure, però ara estic descobrint les facilitats que té, el que m'aporta, el que el meu cervell funciona d'una forma diferent a la de les persones neurotípiques.
1: Un cop està diagnosticat, doncs podem canviar,
0: dius,
1: no?
0: Ah, mira, totalment, si no? És que jo puc, per exemple, observar detalls que els neurotípics no observen. En canvi, els dislèxics fem pum, pum, pum, pum, i observem certes coses i tenim un component molta més informació que els neurotípics. Estem generalitzant, Estem generalitzant.
1: Tornem al que preguntàvem. Un cop els pares descobreixen doncs que alguna cosa és diferent, podríem dir-ho d'aquesta manera, què passa?
0: Mira, diferent és un gran ventall.
1: Clar.
0: Pot ser que un pare no s'ha adonat i de cop ho detecten a l'escola. I aquí té el gran disgust. Primer de tot, anem a dir una cosa. Com que fins ara el neurodivergent era l'estigmatitzat, el que ho passaria malament a la vida, el que tindria dificultats, el que, que un pare tingui un diagnòstic, és el meu ideal de fill, el que jo m'havia imaginat que seria el meu fill, el que jo espero del meu fill, cau per terra. Mm. Llavors, quan l'escola detecta i els hi dona la informació, pues aquí tenim un xoc, de vegades la persona es pot paralitzar, es pot passar un dol, o d'altres que de seguida s'activen i comencen a buscar recursos. Però també tenim un altre cas molt freqüent, que és un pare o una mare que està observant que el seu fill, la seva filla, no està funcionant com els altres fills o que està tenint certes dificultats. O a vegades aquests nens expressen la seva disconformitat amb conductes no gaire agradables, expressen les seves emocions molt més amplificades que altres nens. Llavors, aquest pare, aquesta mare, està patint això. I no sap què és. I a més, de vegades, la societat, les escoles, es culpa aquests pares, és que mira com ho estàs fent. És que potser tu no ho estàs fent del tot bé. Què podem corregir de com ho estàs fent perquè aquest nen pugui, diguem-ne, seguir aquesta escolaritat o no tenir aquestes conductes? Llavors, aquests pares, quan tenen un diagnòstic, de vegades és, uf, té nom. I la primera reacció és, uf, descans. Però clar, després ja ve, vale, però tinc un fill que és diferent, una societat que ara, moltes gràcies, estem canviant inclús nomenclatura per no fer estigmatitzar aquestes persones que som diferents, simplement perquè el nostre cervell està funcionant diferent, i llavors es diu, bueno, vale, d'acord, ara ja sé el que té, ara què fem? Aquí depèn molt de la persona, com per tot. Hi ha persones que es posen a l'acció ràpidament, funden una associació, busquen els recursos, les veus que bu-bu-bu-bu, altres que necessiten un temps de vaig a veure què faig amb això, i després l'altra part és la família. Com la família rep això? Perquè de vegades el pare o la mare ho estan metabolitzant i estan buscant els recursos i posant-se a entendre què està passant i buscar el que sigui, però la família no. I encara continuen dient, no, és que ets tu que no estàs portant bé el teu fill, perquè jo el que faria és donar-li el menjar cada dia a la mateixa hora, és que no ho estàs donant a la mateixa hora, per exemple. Llavors, tot el ventall de persones humanes és tot el ventall de formes de rebre aquesta notícia.
1: Una de les coses que aprendrem també, vosaltres que participeu per primera vegada en aquest espai, és que a la ràdio el temps passa volant, el temps és limitat, que tenim moltes coses a explicar i hem d'anar, doncs això, anar dosificant. Tindrem molt temps al llarg de la temporada per parlar d'aquests temes. En qualsevol cas, un cop es detecta, es diagnostica, la família està més tranquil·la perquè, el que deies, té un nom, allò allò que el seu fill, la seva filla, li passa. I molt important, doncs, també el tenir la informació i que el món no s'acaba en aquell moment, que hi ha recursos i que es pot gestionar i millorar aquella situació, no només per la família, sinó també per l'infant, pel nen o la nena, no? Irma?
0: Sí, exactament, exactament. I n'hi ha recursos, la societat està canviant, s'està fent molta tasca, que l'estem fent ara mateix, de divulgació, d'entendre el que està passant, i a les escoles, tot i els pocs recursos, crec que aquest tema es tractarà un altre dia, no entro, però tots els pocs recursos que n'hi ha estan lluitant perquè hi hagin més recursos per atendre.
1: Aquestes sessions que parleu amb les famílies, les feu a nivell grupal, de forma individual, perquè des de l'associació, des de Món Inclusiu, el que es fa també doncs és aquesta orientació cap a les famílies, oi, Emma?
0: Oh, sí. Gràcies per dir-ho. Poden tenir sessions individuals amb mi, però tenim una sessió gratuïta cada 15 dies, grupal. I en aquesta el que fem és buscar què necessita la mare o el pare, que si tots són mares, la mare o el pare, i ajudar-les a gestionar emocions, a gestionar situacions conflictives, a veure'm a mi com a dona, a part de mare de... A mi com pare, a part de mare de... Que a vegades, quan hi ha una necessitat tan àmplia i tan urgent, ens estem oblidant de la meva part, meves necessitats. I posaré un exemple molt, molt clar.
1: Ràpidament, sisplau.
0: Ràpidament. Quan anem a l'avió, què ens diu la safata? Quan surt a l'aire... sempre ho diuen quan fan allò de... Saps?
1: Sí, que t'ensenyen les sortides...
0: Cau l'aire.
1: La mascareta...
0: La mascareta. Cau la mascareta, gràcies. I què diu la safata que s'ha de fer?
1: Doncs primer, ajudar... primer un mateix i després ajudar la resta.
0: Sempre, ho recalquen sempre.
1: I això sempre. Molt, eh?
0: Primer tu i després...
1: I després ajuda el del veí.
0: Doncs ho passem als pares i les mares. Primer, tu estigues bé...
1: Clar.
0: I podràs ajudar.
1: I si estàs bé, podràs ajudar
0: al teu fill
1: o a la teva família. I, a més, el fet de fer de forma grupal, també entre vosaltres, les mares, els pares, un recolzament uns amb els altres, no?
0: Exacte.
2: Ahora también estamos haciendo actividades. De hecho, esta semana tenemos puertas abiertas.
1: Acabarem aquest espai explicant aquestes jornades de portes obertes endavant, perquè volíem anar cap aquí, cap a això que esteu preparant, aquestes activitats. Sempre realitzeu activitats, però ara, amb aquest inici de temporada, diguem, esteu treballant molt, eh?
2: Estamos
1: molt presents.
2: A tope, a tope.
1: Exacte.
2: ha sido un verano muy productivo para poder llegar ahora a esto. Pues mira, tenemos justamente los martes cada 15 días a Inma, que viene de forma voluntaria y nos ayuda a gestionar, como ha explicado ella súper bien, a papis y mamis, todo esto que nos ha pasado y bueno, y que muchos lo llevamos muy bien y otros a su manera, ¿no? Luego tenemos los miércoles con Raquel Prades, que ha estado aquí. tenemos flamenco. También es para los adultos, para mamás y papás o cuidadores. Es los miércoles en la mañana en el Camperotet, ¿vale? Luego empezaremos el sábado, día 3 de octubre, entre las 12 y la 1, actividad en las piscinas de Vilarenc. Esto con una subvención del ayuntamiento, en el cual se ha preparado monitores especializados.

0: solo los niños necesidades especiales, pero sí que vengan los hermanos, hermanas y todo el que quiera participar.
1: Helen, si anem a les xarxes socials de l'entitat, trobarem tot el programa d'activitats i tindrem aquesta informació.
0: Sí, por supuesto, está toda esta información. Vamos haciendo más cosillas, ya irán saliendo, pero todo siempre lo encontraráis actualizados en las redes sociales.
1: Doncs aquest espai que avui hem començat, la veu de la inclusió, comptarà doncs això amb la participació d'aquesta entitat món inclusiu, i avui ens han acompanyat doncs la Helen Park, que és representant d'aquesta entitat, però també la Inma Manzano, que és terapeuta, que col·labora també amb totes aquestes persones de l'entitat. Doncs agrair-vos que hagueu vingut avui aquí a la ràdio i ens anirem retrobant en properes edicions cada 15 dies aquí a Calafell Ràdio. Gràcies per venir, eh?
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia.

Aquesta és la cançó amb la que vàrem conèixer Alex Warren. Això que acabes d'escoltar va ser el seu gran hit, és el seu gran hit Ordinary. Després han arribat cançons com el Fever Dream, entre d'altres, que segueixen sonant aquí a la sintonia de Calafell Ràdio en el Calafell Matí i a la nostra selecció musical, l'Alex Warren. En 5 minuts ens plantem a 11:15 del matí. En un moment arriba l'espai de les escoles. Abans el que toca fer és una pausa publicitària, l'avanç informatiu, i de seguida avui anem a l'Institut Camí de Mar de Calafell. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques.

0: Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Un minut i arribem al punt de 11:15, abans a l'espai de les escoles. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades d'aquest dimecres 23 de setembre. Els titulars del dia, amb la Mireia Romaguera. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. Segur que la filla arrenca aquesta setmana amb la Festa Major de Sant Miquel 2026, combinant tradició, música i foc. L'esperit i l'humor del mestre Eugenio reviuran a Calafell el 3 d'octubre amb la gira 25 anys d'humor etern. El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el Macaque Summit 2026, una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria. A l'octubre portarà 4 propostes culturals a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Estudiants i treballadors demanen ampliar les places de bus entre el Baix Penedès i Tarragona. Cunit reforça la seguretat amb noves càmeres de lectura de matrícules. Successos. S'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat popular arrenca demà dijous a l'Audiència de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes d'un grup criminal que es dedicava a robar joies amb estrabades en municipis de Tarragona. Els arrestats se'ls vincula a 5 robatoris amb violència a Tarragona, Torredembarra, Salou i l'últim mes a Reus. El Covid està de tornada. Els casos a l'estat es disparen per sobre dels de la grip. Els últims dies s'han detectat pràcticament un 17% de positius a l'atenció primària. Salut crea una nova guia sobre pantalles i alerta que alguns impactes en infants i joves poden ser irreversibles. I mig miler d'habitatges es comencen a construir al Camp de Tarragona amb el primer semestre de l'any. Reus lidera el creixement de les compravendes durant el 2025, amb un increment d'operacions del 34%.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Ara mateix, les 10 i 31 minuts. I en directe, però també en repetició els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments, tenim l'espai de les escoles. Ja tenim sonant aquesta sintonia per donar pas, en aquest cas, a la Mireia Romaguera, que avui es troba a l'Institut Camí de Mar de Calafell. La saludem, ja ens escolta des d'allà. Mireia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Doncs sí, efectivament, estem aquí a l'Institut Camí de Mar de Calafell per parlar amb alumnes de primer, que acaben doncs, de començar fa pocs dies, no?, el curs, com tots bé sabem. Primer de tot, tenim aquí a dues de les tutores que s'apropin al micròfon. Veniu cap aquí. Com et dius? Quin és el teu nom?
2: Marta.
3: Rosana.
1: Val, doncs explica'm una miqueta, no? Són diverses classes, en aquest cas són dos grups, no?, de nens de primer.
2: Bé, aquí tenim un representant de cada grup, eh? Tenim, són sis grups per primer i aquí tenim un representant de cada classe que hem pensat que era més interessant.
1: Molt bé. Com està anant aquest inici de curs, no?, amb els alumnes?
3: Bé, prou bé. Veiem que és una promoció de moment que pot funcionar molt bé, molt macos tots. Costa, no?, començar i arrencar, agafar el ritme i això, però... té bona pinta tot plegat.
1: De fet, han fet el canvi, no? El que comentàvem fora micròfons abans de l'escola eren els grans, ara són els petits de l'institut.
2: Sí, de fet, n'hi ha molts que venen potser d'escoles que han sigut un grup per línia i, clar, ara es troben aquí, surten al pati, això és immens, hi ha, en fi... És un mar.
1: Més assignatures, no?
2: Sí, també, i tant, clar, ja comencen a ser els petits adults. Clar.
1: Vinga, doncs anem a parlar amb ells, que són els protagonistes avui, de parlar doncs, amb aquesta secció Escoles de Calafell Ràdio. Apropeu-vos, veniu cap a mi. Vinga, quin és el teu nom?
4: Jo em dic Joel.
1: Joel, com ha anat aquest inici de curs?
4: Pues a mi m'ha anat bastant bé, perquè amb la classe, encara que només he tingut un company de la meva anterior classe, m'agrada perquè estic fent molts companys, els meus amics, els meus companys són molt amables.
1: De quina escola vens?
4: Jo vinc de l'escola Vilamar.
1: I què tal el canvi? Més professors, més assignatures? Com han anat aquests primers dies?
4: Pues, al principi és una miqueta... Al principi et tens que acostumar perquè no és abans que tot era la mateixa classe. No, tens que anar canviant de classe, anar a plàstica, canviant de classe, però mola molt.
1: I què tal el centre?
4: El centre pues, és molt gran perquè la meva escola era de barracons i superpetiteta i això és gegant i és que estic flipant i si fins i tot havent destruït un tros de pati és molt gran això.
1: Per tant, t'agrada, no?, el canvi positiu.
4: M'agrada, sí, per mi és molt bo.
1: Molt bé. Vinga, més alumnes, com et dius tu?
5: Em dic Roc.
1: Què tal? Com ha anat?
5: A mi el canvi, el tema horaris, m'està costant una mica, perquè, per exemple, a les 8 estic molt cansat, no? I també que això és molt més gran del meu antic col·le, hi ha molts més alumnes, al pati hi ha molta més gent, i m'està agradant bastant, hi ha més assignatures, això sí, i també posen, la veritat, més deures que a la meva escola, però igualment està molt bé.
1: De quina escola vens, tu?
5: Jo del Castell.
1: Del Castell de Calafell. Molt bé. I et volíem preguntar, a més, no?, tots aquests més professors, més assignatures, però també porteu els hàbits de l'estiu, que això és el que comentaven també les tutores, no?, que teniu, que deies que tens son a les 8 encara, no?
5: Sí, perquè, per exemple, l'estiu em llevava molt més tard i ara m'haig de llevar d'hora, preparar-me la bossa i això i marxar.
1: Clar. Bueno, és rutina, eh? Quan portis més dies se t'haurà passat.
5: Sí, sí.
1: Alguna cosa més que vulguis explicar-nos de la teva experiència dels primers dies, setmanes, aquí a l'institut?
5: Bueno, que també la meva classe hi ha 3 o 4 persones del meu antic col·le, però també conec a gent. També he conegut a gent del bàsquet i això, que també els tinc a la meva classe.
1: Molt bé. Moltes gràcies i bon dia. Més alumnes, veniu cap a mi. Veniu cap al micròfon, no marxeu. Com et dius?
6: Ainara.
1: Ainara, què tal? Com està anant l'experiència aquí a l'institut?
6: Bueno, una miqueta difícil, moltes assignatures, et tens que llevar molt més temprant, moltes profes, és un lío.
1: Imagino que l'agenda, no?, la teniu ja saturada, no?
6: Sí.
1: Heu fet l'agenda, imagino.
6: Tots els dies deures, mai et pots descansar, és una miqueta lío per mi.
1: Ja. De quina escola vens, tu?
6: Jo, del Marta Mata, de Torelló.
1: De Torelló?
6: De Torelló.
1: Llavors ets nouvinguda aquí, has vingut a viure aquí a Calafell?
6: Sí, tipus per segur, per allà.
1: Per segur de Calafell?
6: Sí.
1: Molt bé. I a tu quines assignatures són les que creus que et costaran més aquest curs o quines assignatures noves teniu?
6: Tenim francès, socials, geografia i moltes més.
1: Moltes, oi?
6: Matemàtiques, la més difícil per mi.
1: Molt bé. Bueno, doncs molta sort i que vagi molt bé.
7: Gràcies.
1: Vinga, i tu com et dius?
8: Eva.
1: Eva, què tal els teus inicis aquí a l'institut? De quin col·le vens?
8: Vinc del Santa Creu.
1: Del Santa Creu? Bueno, llavors ho tens molt a prop, eh? Has sigut fer un canvi de vorera. Explica'm, com està anant per tu l'experiència?
8: Està molt guai perquè la meva germana estava també a aquest institut i ja em va dir moltes coses de l'institut, de com és, què assignatures tenim i tot això.
1: Molt bé. Quins són els racons que has pogut veure aquí que t'agradin més? Del pati, per exemple, o de les classes? Què és el que més t'està agradant?
8: M'agrada molt que ja hi ha una biblioteca. El meu antic col·le també, però sol un dia abria aquest. Abria tots els dies a l'hora del pati i m'he portat un llibre que estic llegint i és molt guai.
1: Clar, així també us servirà per poder estudiar o repassar quan tingueu exàmens, no? Anar a la biblioteca, que hi ha menys soroll que aquí al pati.
8: Sí, perquè quan tinc molts deures per avançar ho faig a l'hora del pati a la biblioteca i així ja estic tranquil·la i no tinc que fer-ho per demà.
1: O per la tarda, no a casa, que segurament molts teniu extraescolars, no? O feu algunes activitats.
8: Jo faig patinatge artístic i faig el dilluns, el dimecres i el dissabte a les 9. I són el dilluns i el dimecres de 5 a 9.
1: Ostres, Déu-n'hi-do, esteu molt ocupats per la tarda.
8: Perquè va per nivells i jo he subit de nivell i ara tinc que treballar més.
1: Clar. Bueno, per això doncs fas els deures aquí a la biblioteca.
8: Sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i bon dia.
8: Moltes gràcies.
1: Molt bé. Vinga, encara ens queden uns quants alumnes més. Com et dius tu?
9: Jo em dic Enol i vinc del Castell, de l'Escola Castell de Calafell.
1: Molt bé, del poble. Què tal el canvi?
9: Bueno, pues bé, veig que hi ha més matèries, però està xulo també, perquè, per exemple, projectes, biologia, anar al laboratori, a mi m'agrada molt, i els horaris també, jo m'estic anant bastant bé, perquè quan acabes després ja tens tota la tarda lliure i pots fer deures en extraescolars i fer moltes més coses que quan anàvem a l'escola.
1: Clar, l'horari és diferent, que això no n'havíem parlat, que ara ho comentaves, no? Teniu més temps, no?, al migdia i a la tarda per fer coses.
9: Sí, i a mi em va bastant bé perquè aquest any la veritat és que vaig una mica a tope amb extraescolars. Faig a la setmana 6 hores en total de vole i és una mica, bueno, bastant dur.
1: S'ha de compaginar tot, no? I què tal el centre, t'agrada?
9: Sí, és molt xulo, el que deia també una companya, que allò de la biblioteca, nosaltres al Castell, la biblioteca crec que ara no sé, però era una sala de profes o alguna cosa així, i no es podia utilitzar, i aquí és un lloc tranquil, hi ha còmics, pots fer els deures, està molt bé.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé el curs.
9: Gràcies.
1: I crec que ens queda un alumne ja per parlar, com et dius tu?
10: Em dic Flat i em vinc del Santa Creu, em dic en Segur. Doncs el canvi m'ha anat bé, crec que està més o menys una mica més curt el col·legi. El pati també m'agrada, és molt gran de tot això i molts amics tinc i tot això m'agrada. Després tinc d'extraescolars un classe de català. Sí.
1: I què et sembla també doncs, el centre, més professors, més assignatures? Quines són, no?, les assignatures que creus que t'aniran més bé o la que et pot costar més?
10: Doncs no sé, de moment no
1: és aviat, no?
10: Sí,
1: no
10: hem començat molt. Doncs deures està bé, tot. Doncs m'agrada educació física, com sempre m'agradava, perquè és com deportiu, m'agrada això. Doncs ja està, crec, no sé.
1: Aquí teniu un bon lloc, no?, per fer activitat física, hi ha molt d'espai.
10: Sí, no? Sí, molt. I sí, molts amics, ucranianos també.
1: Molt bé.
10: Tinc, sí.
1: Llavors tu fas classes de català per les tardes, és la teva extraescolar.
10: Sí, a vegades sí, crec que el com es diu, el dimarts i el divendres.
1: Molt bé, sí. Doncs que vagi molt bé i molta sort a l'escola aquí a l'institut.
10: Sí, moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs Ferran, ja hem parlat amb tots aquests alumnes de primer d'ESO que acaben doncs de començar, com aquell qui diu, les classes i ja tenen una molt bona experiència, estan tots molt contents i amb moltes ganes de seguir. Ferran.
0: Això perquè és el principi, ja veurem què ens diuen a meitat de curs, eh? Quan ja portin unes setmanes.
1: Sí, quan tornem a veure els hi preguntarem com van, sí, més endavant. Ara doncs moltes gràcies, Ferran, fins aquí la connexió en directe.
0: Gràcies a tu, Mireia, gràcies a aquestes dues tutores d'aquests estudiants que estan canviant ara durant aquests dies de cicle. Els principis sempre són, bé, poden ser difícils, però també amb optimisme, eh? De com poden assolir aquestes pròximes setmanes i mesos en aquest centre educatiu, l'Institut Camí de Mar de Calafell.

0: cançó que ens ha portat fins al 1978, l'èxit mundial de John Paul Young. Qui no recorda aquesta cançó, els que tenim una certa edat, però també aquesta cançó que hem escoltat, i molt, i també per altres generacions, l'amor és en l'aire.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: L'amor és en l'aire, l'amor també està aquí, a tot arreu, i també a la ràdio, també a través de les seves cançons, les que anem punxant cada dia a la nostra selecció musical. Doncs vinga, seguim acompanyant-vos en aquest dimecres, dia 23 de setembre de 2026, junts fins la una. Aquest és el Calafell Matí, aquest espai o aquest programa que combina diferents espais d'actualitat, d'entreteniment i amb bona música. Anem camí a les 11. En un moment tindrem, abans de les 11, el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. I tot seguit, en temps d'actualitat, ens acompanyarà la Mònica Trepat. És la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. I és que ja han començat les primeres activitats de la Festa Major de Seguda Calafell, la Festa Major Micaleta. Demà dijous tindrem el pregó, serà de nit, i el tret de sortida oficial a molts dies de moltes activitats, activitats festives, en el nucli de Seguda Calafell, al voltant de la plaça Pau Casals, però també al voltant del port de Seguda Calafell. Us ho explicarem a partir de les 11 amb la Mònica Trepat. També tindrem sofà, play i manta, les novetats a les plataformes amb la Roser Ribas. I a partir de les 12 del migdia, a la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Seguda Calafell, que a través de la gastronomia anem coneixent països, també productes autòctons, i tot plegat en aquest espai, a la meva manera, la cuina que viatja. I en el tram final del programa, com sempre, tindrem l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquests dies al municipi de Calafell, i ens apropem a les 11 amb més cançons, amb més música. Aquesta l'hem escoltada, l'hem ballada moltíssim en aquest estiu, que ja és història. Avui, primer dia de la tardor, escoltem Ana Mena i Lola Índigo.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Ara mateix 2 minutets i escaig, arribem al punt de les 11 del matí. Anem pel temps, per la previsió meteorològica en aquest primer dia de la tardor del 2026. Josep Miró, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Una tardor que no sembla que sigui el primer dia de la tardor, perquè tenim, doncs això, com portem ja dies dient, aquesta meteorologia de finals d'estiu.
2: No ha canviat res, només ha canviat que s'ha produït l'equinoxi, que és, és la data en què es produeix el canvi d'estació per la posició astronòmica dels planetes en relació al Sol, però no hi ha mai un canvi dràstic de primavera a tardor perquè canvi el calendari. Però, i aquesta vegada ha sigut això, no només no canvia el calendari, sinó que ja veníem de temperatures més altes del que tocava en aquestes dates d'estiu, doncs ara que ja estem a la tardor, doncs les temperatures encara són tan altes en relació al que tocaria, molt més altes. Per tant, avui, doncs, dia d'estiu, amb el primer dia de tardor, amb sol i cel clar, comença a aparèixer algun núvol primer, però que, bueno, durarà molt poc, tornaran a desaparèixer, i avui ens quedarà un cel pràcticament serè tota la jornada. Amb unes temperatures que aquest any han baixat una mica, s'han situat en els 19 graus de mínima, mentre que la màxima esperem que no pugi tant com ahir, però tot i així, déu-n'hi-do, en aquest moment tenim 27 graus de temperatura, molt alta per l'època, i esperem que la màxima avui estigui entre els 28 i 29. No creiem que arribi els 29, però li faltarà poc, amb una humitat. Això sí, no és gaire alta i, per tant, deixa fogor. De moment no encara, tot i que quan al centre del dia el sol pica, el sol sí que es nota aquesta sensació d'aixa fogor. Vents amb conjunt febles, amb domini del Garbí al centre del dia, i fent que la mar il·lumini ja el marejol. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable, dominat pel sol i el cel clar, potser amb algun núvol prim a mig matí o migdia, que desapareixeria, i algun núvol baix que començaria a aparèixer a partir de mitja tarda sense més importància. Aquesta nit les temperatures es mantindran semblants, al voltant entre els 9 i els 20 graus, mentre que demà la màxima pot recular unes dècimes i voltaria els 28, amb una humitat potser una miqueta més alta i la xafogor més notable, però exclusivament al centre del dia. Vents en conjunt febles i variables, amb una mica de terral a l'inici i final del dia, i marinades de xaloc, però molt febles, no passant dels 20 km per hora, i tant que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Divendres tot continua igual, amb sol i cel clar. Si bé la temperatura pujarà una mica més de dia i tornarà a situar-se entre els 29 i els 30, amb una humitat una mica alta i ambient una mica xafogós. Després de cada cap de setmana es suavitzaria una mica, però tampoc pas gaire. Per tant, també parlem d'un cap de setmana d'estiu, del darrer cap de setmana de setembre, amb temps d'estiu, a l'espera de canvis que arribarien, començarien a arribar dilluns o dimarts, però ja ho concretarem.
0: Canvis importants, canvis suaus...
2: Bueno, ja ho concretarem, no ens agradaria...
0: No et mulles.
2: Fer una afirmació quan no està tan clar. Sembla que, evidentment, les temperatures sí que baixen una mica, es normalitzarien, i on tenim més dubtes és en les quantitats de pluja, si és que cauen, que puguin arribar a caure. Les dubtes d'aquesta incertesa la donem més amb amb l'apartat de precipitacions que no pas amb l'apartat de temperatures, que sí que a partir de diumenge baixen d'una manera notable i més clarament a partir de dilluns i dimarts.
0: Molt bé, Josep, doncs ho anirem explicant des d'aquest espai del temps. Gràcies i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé aquest dimecres. Adéu.
2: A vosaltres, fins demà. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

11 i 2 minuts. En un moment parlem de la Festa Major Micaleta, la Festa Major de Segura que la feia amb la regidora de Cultura, la Mònica Trepat. Abans tenim cançons, tenim música, com aquesta que ja comença a sonar així. Som Morat, i això que es diu Faltes tu.

0: de l'Espai d'Actualitat, el magazín Calafell Matí. Avui doncs està aquí com a convidada la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Mireia.
0: Avui volem parlar de la Festa Major de Segur de Calafell per Sant Miquel i com estan els preparatius a hores d'ara, Mònica.
1: Sí, doncs Segur de Calafell, no? Ja es prepara amb aquesta Festa Major, no? Aquesta festa de Sant Miquel. Uh-huh. I res, ja engeguem, bueno, ja comencem doncs amb petites activitats que es faran a la biblioteca d'aquí del Port de Segur i ja comencem aquest dijous amb el tradicional pregó a càrrec doncs de Patarols i Esgangalats i ja és com un inici, no? És un inici doncs amb aquesta Festa Major, última Festa Major d'aquí del municipi de Calafell. Doncs ja sabeu que des de la Festa Major petita que comencem a principi d'any i ja fem aquest tancament amb la Festa Major de Segur de Calafell, que ja la tenim aquí. Ja estan els preparatius, la senyalització i decorant i posant Segur de Calafell bonic doncs per preparar aquesta Festa Major, que hi haurà actes a Segur Centre, tot concentrat més que res a la plaça Pau Casals i zona de l'Ermita, i després també hi haurà moltes activitats també al Port de Segur.
0: Molt bé, doncs així podran escollir o anar totes o a les que més els hi agradi, no? Com bé deies, el pregó, doncs a càrrec dels Esgangalats. Ja vam poder veure ahir gent doncs organitzant i muntant i penjant coses, no? Per la zona cèntrica de Segur de Calafell. Ja comença aquest ambient, no? I última festa, com bé deies, que són moltes festes majors, no? Aquesta, la tercera, sense comptar la d'estiu, la de l'agost, no?
1: Sí, sí, també tenim aquest 14 i 15 d'agost, sí, no? Que sempre és una festivitat, no? Que omple sobretot el Port de Segur de Calafell, que amb aquest piro musical i amb aquest grup, no?, que tenim cada any, doncs omplim aquesta zona del port. I res, doncs parlant d'aquesta setmana, no?, d'aquest cap de setmana, que també recordar doncs que el 29 també hi haurà, és el dia festiu, on hi haurà la missa solemne, l'ofrena de flors, que serà aquí a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Llavors ja serà l'últim dia d'aquesta Festa Major. I res, doncs són uns dies doncs on s'omplen els carrers, les places d'aquí, de Segur de Calafell, doncs de música, de molta vida, de molta tradició i sobretot cultura popular.
0: Moltes ganes de passar-s'ho bé, això sobretot. El temps sembla ser que acompanyarà. Hem escoltat ara el meteoròleg i farà bon temps fins diumenge. I, doncs bé, el pregó, el piro musical, tot continuarà com sempre, no? A banda de Doctor Prats, no?
1: Sí, sí, sí. La veritat que ja l'estiu passat doncs ja vam apostar doncs per aquest grup, no?, que són els Catarres, que els vam tenir l'any passat, i doncs creiem que trobar un grup així per finalitzar aquestes festes majors, doncs sí, Doctor Prats, jo crec que acollirà, tindrem molta gent que vindrà sobretot del municipi, dels municipis del costat, no?, del nostre voltant, perquè és una manera, no?, el temps ens acompanya, fa molt bona temperatura, i tindrà un fi d'aquesta Festa Major amb Doctor Prats, doncs jo crec. A part, és un dia, el dissabte, és un dia on hi ha moltes activitats. Sí. Comencem amb aquesta tradicional cercavila, on tot el recorregut doncs s'omple de les nostres entitats d'aquí del municipi de Cultura Popular, doncs que omplen de vida, de color, de música, i on ens ensenyen tots aquests balls que estan preparant durant tot l'any. I res, doncs tenim tota la participació del Drac Espurna, de l'associació Som de Samba, les nostres batucades, tenim la banda de timbals i gralles de Calafell, tenim les colles totes de la Unió Artística, les panderetes, el ball de gitanes, els bastoners. Jo crec que és una cercavila doncs que cada vegada hi ha més participació, i res, i animar a la gent de Segur de Calafell doncs que aquest dissabte és el que parlàvem, no? Jo crec que s'ha volgut concentrar tot en aquest dissabte, des de les 11 del matí, com qui diu, acabarem amb Doctor Prats a la zona del port. Durant tot el dia us convido doncs que sigueu partícips d'aquest dia tan important de Festa Major, on sobretot donar les gràcies a les entitats, associacions, que gràcies a ells, conjuntament sempre amb l'Ajuntament de Calafell, doncs fan possible aquesta Festa Major.
0: sobretot dissabte a la tarda, també la benvinguda a Territori Micalet, que això també ja és una tradició, l'estira de la corda, no?
1: L'estirada de la corda, després també tindrem dinar popular, també hi ha la venda de tiquets, que jo suposo que els esgangalats no sé si han vingut aquí al programa de la ràdio ja.
0: Han de venir.
1: Doncs també hi haurà un dinar popular, l'estirada de la corda. És un dissabte on hi ha moltes activitats i molt esperat el Correbars, el Cercatasques, sí, que també farà el recorregut doncs, per tota la zona de Segur de Calafell i acabaran aquí al Port de Segur, on gaudirem també de l'esperat piromusical que tindrem i tot seguit doncs, tindrem aquests dos espectacles d'aquests concerts amb la talonera, no? La Naina, i després doncs, tindrem Doctor Prats.
0: A banda d'aquests concerts també hi ha doncs, les tradicionals orquestres, no? Imagino també, o també doncs, la ballada de sardanes, no? per tot tipus de públic i edats.
1: Sí, comencem dijous, que ja hem dit aquest pregó, i després doncs, divendres tindrem el molt esperat també Correfoc, amb colles convidades també, i després tindrem un grupet de versions doncs, que finalitzarà aquest divendres. I després, com a novetat, que tenim el diumenge a la tarda, a la zona del Port de Segur, teníem unes habaneres, normalment sempre acabàvem amb habaneres, i aquest any doncs, tenim una orquestra que creiem doncs, que, com també el dilluns és aquí a la zona de Calafell, és Pont, doncs també doncs, han volgut doncs, acabar amb un grupet no, de versions per finalitzar aquests dies de Festa Major.
0: Molt bé, doncs alguna cosa més a puntualitzar o a afegir per aquesta Festa Major de Sant Miquel?
1: Doncs res, dir que animo la gent doncs, que surti aquests dies pels carrers i places de Segur de Calafell, donar les gràcies a tota la gent, voluntaris, entitats, ajuntament doncs, que fan possible aquestes festes majors aquí al nostre municipi de Calafell, i res, que entre tots doncs, cada vegada doncs, intentem que aquestes festes majors siguin més participatives, siguin més boniques i llueixin molt.
0: Molt bé, doncs Mònica, gràcies per venir com sempre aquí a la ràdio. Crec que vols dir alguna cosa més?
1: Sí, m'he deixat una cosa. Sí, aprofitant digues. Que estic aquí a la ràdio, doncs també perquè és una cosa que ens vam deixar de posar aquí al nostre llibret, no? De festes majors. Recordar doncs, que el dia 2 d'octubre tenim unes habaneres a la plaça Calcubano, aquí a Calafell Poble, doncs que també és una de les coses que ens vam deixar, i també farem, aquests dies farem una mica de... Clar, ja ho tenim aquí. I llavors doncs, recordar doncs, que el dia 2 d'octubre, a 7:45 de la tarda, doncs, tindrem el grup de Som de l'Havana, aquí a la plaça Calcubano, i res, doncs, convidar a la gent doncs, que vulgui veure aquestes habaneres, doncs, les tindrem aquí a Calafell Poble.
0: Molt bé, doncs, Mònica, ara sí, moltes gràcies i molt bona Festa Major.
1: Gràcies.
2: Tota l'actualitat al Calafell.

0: Així la vam conèixer, aquesta cantant nord-americana que inspira la seva música amb el synth-pop dels anys 80, la Chapel Run, amb això que es diu Good Luck Babe. Així la vam conèixer. I la veritat és que poca cosa més ha arribat amb èxit aquí a les nostres fronteres musicals. Podríem dir que de moment és un one-hit wonder d'aquesta cantant, que a més la popularitat la va col·lapsar. Això de ser tan coneguda i tan exitosa amb aquesta cançó va dir que no anava amb ella. Bé, això va gustos. Música, cançons, èxits, que convertim a Calafell Ràdio.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents. Calafell Matí.
0: Anem camí del punt de les 12 del migdia, però abans, a 12:15, tindrem l'espai Sofà Play i Manta amb la Roser Ribas, les novetats a les plataformes, i a les 12, a la meva manera, la cuina que viatja serà amb la Mari Herrera. Abans, més música. Ai, mi chico, una de les cançons d'aquest estiu, que ja és història, avui ja tardor, amb Jason Derulo, Melody i DJ Goja, mi chico.

0: qualitat del municipi, però la prioritat és, doncs, parlar amb vosaltres, escoltar-vos a l'audiència, a la ciutadania, atendre les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Ja sabeu que podeu participar fent una trucada i parlant directament amb l'alcalde aquí al telèfon de la ràdio.
1: Aquest és el telèfon de la ràdio. 977-69-91-00.
0: Demà a 9:45 obrirem línies telefòniques. 977-69-91-00. 977-69-91-00. També disposeu d'un WhatsApp, el de sempre. És aquest.
1: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio. 647-751-883.
0: 647-751-883. 647-751-883. Preguntes, consultes, suggeriments o queixes a través d'un missatge de veu, una nota de veu, un missatge de text. Aquest WhatsApp, pregunta, consulta, suggeriment, indicant el vostre nom i la vostra pregunta per l'alcalde. Demà escoltarem aquests missatges, els llegirem o també obrirem línies telefòniques. Demà dijous a les 9:30 i fins les 10, torna l'alcalde a la ràdio. Aquí a Calafell Ràdio.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: I abans d'una pausa, Billie Eilish és el seu Birds of a Feather.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat,

Bayer, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació, demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: En punt 2:15. Vinga, anem per l'actualitat del dia en titulars. Les notícies més destacades amb la Mireia Romaguera, que ens explicarà, ens ampliarà 2:15 a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. Ara l'abans. Endavant, Mireia.
4: Molt bon dia. Segur que la Calafell arrenca aquesta setmana amb la Festa Major de Sant Miquel 2026, combinant tradició, música i foc. L'esperit i l'humor del mestre Eugenio reviuran a Calafell el 3 d'octubre amb la gira 25 anys d'humor etern. El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el Macaque Summit 2026, una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria. A l'octubre portarà 4 propostes culturals a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Estudiants i treballadors demanen ampliar les places de bus entre el Baix Penedès i Tarragona. Cunit reforça la seguretat amb noves càmeres de lectura de matrícules. Successos. S'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat popular arrenca demà dijous a l'Audiència de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes d'un grup criminal que es dedicava a robar joies amb estrabades en municipis de Tarragona. Els arrestats se'ls vincula a 5 robatoris amb violència a Tarragona, Torredembarra, Salou i l'últim mes a Reus. El Covid està de tornada. Els casos a l'estat es disparen per sobre dels de la grip. Els últims dies s'han detectat pràcticament un 17% de positius a l'atenció primària. Salut crea una nova guia sobre pantalles i alerta que alguns impactes en infants i joves poden ser irreversibles. I mig miler d'habitatges es comencen a construir al Camp de Tarragona amb el primer semestre de l'any. Reus lidera el creixement de les compravendes durant el 2025, amb un increment d'operacions del 34%.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ja tenim sonant aquesta sintonia d'aquest espai que estrenàvem, engegàvem la setmana passada, amb la tornada a la normalitat, des del Calafell Matí. Anem a donar-li Sofà, Play i Manta, una edició, una segona edició d'aquesta temporada, i al capdavant està la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran, com estàs?
0: Jo molt bé, expectant a veure què ens depara aquesta setmana, les novetats a les plataformes, que sempre ens portes i ens portaràs aquesta temporada, noves sèries i noves pel·lícules, no? I també la teva recomanació de la setmana.
1: Exacte, recordem que és la nostra cita setmanal amb les sèries i les pel·lícules que arriben a les plataformes. Repassem les estrenes més destacades, descobrim què hi ha darrere de cada títol i us avancem als tràilers perquè podeu triar què veure aquesta setmana.
0: Jo el que vull saber és si el criteri per triar aquestes propostes surt dels teus gustos, si tries una miqueta el que el públic en general demana o per on van els trets, Roser.
1: Exactament, o sigui, ho vaig dir la setmana passada, és totalment subjectiu, és a dir, que sigui destacat ho dic jo, no... I això no vol dir que vagi a missa, però bé, crec que tinc una mica de criteri.
0: No, no, segur, i no ho dubto, perquè ets una devoradora, consumidora d'aquest tipus de continguts. I al final de cada proposta, el que més m'agrada aquesta temporada és que es mulla i valora, dona el seu punt de vista, la seva valoració, posant-li estrelletes o traient-li aquestes propostes. Vinga, anem a començar per la primera. On anem, ara?
1: Doncs comencem, com sempre, amb l'estrena de sèries destacades. Arriba Mis Muertos Tristes a Netflix, una producció xilena. Escoltem el tràiler.
2: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
3: Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
4: Lili está feliz de verte.
3: Sí, no sé por qué. Porque yo no.
5: ¿Vos te crees que no sé lo que estás haciendo acá?
3: Quiero estar cerca de mamá.
5: Sí, pero mamá se murió, ya está.
0: Doncs aquesta és la primera, aquesta sèrie, Mis Muertos Tristes.
1: Sí, està dirigida per Pablo Larraín, que té grans pel·lícules al seu currículum, com Jackie, la primera dama. Aquesta minissèrie de televisió, Mis Muertos Tristes, és una adaptació de 4 contes escrits per l'autora argentina Mariana Enríquez, molt coneguda. Doncs Emma, una metgessa de 60 anys, pot veure i escoltar els morts. Els anomena presències i ha viscut tota la seva vida evitant que aquest do la connecti amb el patiment dels altres. Però quan la seva neboda, Julie, una jove pertorbada, que també es pot comunicar amb els morts, encara que d'una manera molt més intensa i sexual, arriba a casa seva, doncs Emma es veu obligada a involucrar-se. Arriba demà dijous a Netflix.
0: Doncs anem per la valoració.
1: Ah, doncs li poso 5 de 5.
0: 5 de 5? Un sí. 10. Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs Mis Muertos Tristes, que es pot veure a partir de demà dijous a Netflix.
1: I avui, Ferran,
0: segona, sí. avui què?
1: Doncs la secció tendeix a fixar-s'hi a continguts de caire misteriós i paranormal.
0: Que ja et va el rotllo, tu, eh? Ja et va el rotllo, ja ho sabem.
1: Perquè la segona estrena que porto és la 13a temporada d'American Horror Story.
0: La 13a, de més, eh? El 13, que té, és un número que molt, molt especial, no? Per als que els agrada aquest tipus de continguts, un número de supersticions, bé, ja sabem el que comporta el 13.
1: Sí, escoltem el tràiler.
0: Doncs vinga, anem a escoltar-lo.
6: Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
7: Sube, amigo mío. Se abre la veda de caza de brujas.
8: ¿Qué percibes?
9: El presagio de nuestra perdición.
8: Muerte.
9: Una muerte aterradora.
8: Veo que algo perverso se aproxima.
10: Al bañito con esponja.
0: Déu-n'hi-do, eh? Apunta maneres.
1: Sí, American Horror Story és una sèrie de televisió nord-americana d'antologia i horror creada per Ryan Murphy i Brad Falchuk, que cada temporada es concep com una minissèrie autònoma, és a dir, no cal que haguem de veure totes per poder entendre aquesta. Doncs segueix un conjunt diferent de personatges i escenaris i un argument amb el seu propi principi, mitjà i fi. S'estrena aquest divendres 25 de setembre a Disney Plus.
0: Això és el que menys m'agrada, que sigui Disney Plus i no d'altres plataformes com més populars Ja sé què em diràs, però que bé, no tothom té Disney Plus.
1: Bé, doncs suposo que té els drets i ara mateix amb l'estrena doncs tenim aquesta plataforma. Com deies, l'enfocament principal és el número 13 en si, el número de la temporada. O sigui, no només és el número en el qual s'enfoca l'argument, sinó que és la temporada 13, i que compleix una funció particular en el gènere de terror a causa de la superstició que l'envolta i que l'associa amb la mala sort. Reunirà personatges de pràcticament totes les temporades anteriors, cosa que ha definit el mateix Murphy com els venjadors d'aquesta història d'American Horror Story.
0: Anem a qualificar amb estrelletes aquesta sèrie, que no sé jo si et convenç gaire per la cara que estàs posant, eh?
1: Potser algú es porta les mans al cap, perquè és una sèrie molt coneguda.
0: És molt popular,
1: i molt popular.
0: Hi ha molts seguidors.
1: I de molt d'èxit.
0: I de molts anys, perquè clar, són 13 temporades, però això ens remunta molts i molts anys enrere. A veure.
1: Però jo li poso un 3 de 5.
0: Això és com un B, no? Un 6, no? 6. La mitjana, bueno, un aprovat, sí. Allò tampoc no
1: de partirà rasquis.
0: Coets, eh? Sí, exacte.
1: A prova de rasquis. Per què? Doncs perquè totes les sèries, quan s'allarguen moltíssim, doncs ja perden força, Ferran.
0: I tenim sèries espanyoles, produccions espanyoles, també, entre les estrenes.
1: Sí, aquesta promet. El buen espíritu, detrás de la puerta de l'Opus Dei. Escoltem
0: el tràiler.
1: A veure,
0: què està passant amb els esperits? Què passa aquí?
10: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
11: Me presionaron en el momento de mayor vulnerabilidad.
10: A los 6 meses de haber pedido admisión ya tenía cilicio, disciplina, me bañaba con agua fría.
12: Entonces ahí ya empieza el acoso y derribo, ¿no?
13: Se plantea una visión enfermiza de la sexualidad.
12: A un niño no se le abusa, no solo sexualmente, espiritualmente.
14: Que tenéis la culpa las mujeres, ¿eh? La felicidad depende de vosotras.
10: Veías a las que venían a servir la mesa.
12: Pero no les podías decir gracias, nada, o sea, era como si no existiera.
0: Clar, és un altre tipus d'esperit, però jo no sé si l'esperit de l'Opus Dei dona més por que d'altres esperits, eh? Compte, que podria ser.
1: És l'esperit religiós portat a l'extrem.
0: Als extrems, sí.
1: I déu-n'hi-do, perquè la directora d'aquesta sèrie documental és Mònica Terribas, que és una periodista.
0: La Mònica Terribas?
1: Sí.
0: La de Catalunya Ràdio TV3?
1: Sí,
0: ah,
1: sí.
0: Molt bé, molt bé. I aquí suposo que desmuntant una miqueta també el que hi ha al darrere, eh?
1: Va ser directora de Televisió de Catalunya des del 2008 fins al 2012. És molt bona periodista.
0: Sí, molt bona, sí.
1: I ens dirigeix, doncs, a aquesta sèrie de 3 episodis que recullen les vivències de 14 homes, majoritàriament antics numeraris o sacerdots de l'Opus Dei, en diferents etapes de les seves vides a 11 països de l'Europa i Amèrica Llatina i els Estats Units. Doncs testimonis inèdits que desvetllen el funcionament d'aquesta institució, tant de la seva arquitectura financera com en el terreny espiritual i suposats mecanismes de control psicològic, sempre des del relat dels seus protagonistes i experts en la matèria. Molt interessant, s'estrena aquest divendres 25 de setembre a HBO Max.
0: Doncs suposo que per la vena periodística que t'està sortint ara mateix, quina puntuació li dones?
1: 5 de 5,
0: ho tenia molt clar, eh? A part que ens tira molt la Mònica Terribas, almenys a mi m'encanta aquesta dona, radiofònicament, també a la tele, faci el que faci, i ara al darrere d'aquesta sèrie documental que, com dèiem, s'estrena aquest divendres a HBO Max. Anem per les pel·lícules. Vinga, deixem les sèries, anem per les estrenes en les plataformes. Compte que a vegades,
1: sí.
0: Doncs això, són pel·lícules que han passat per la gran pantalla fa uns mesos i ara a les plataformes.
1: Comencem, com no, amb una pel·li de terror, Ferran.
0: Home, però a veure, que és Halloween ja o que l'avancem aquí a la ràdio?
1: Black Rooms. Escoltem el tràiler.
0: Vinga, som-hi.
15: ¡Tira, sácame!
16: ¿Qué has visto?
17: Este lugar crea salas.
18: Es como un laberinto, no se acaba nunca.
19: Hasta me da miedo perderme.
20: Claire, ¿me oyes?
21: No lo entiendo. ¿Esto qué es?
22: Es maravilloso.
0: És meravellós. Tu, tinc la curiositat, abans que ens expliquis, tu com mires, com veus aquestes tipus de gèneres de pel·lícules? Ets de les que pateixes? O potser em diràs, no, és que jo no les veig, no m'agraden, a veure.
1: No, no, a mi m'agraden, però m'agraden sobretot aquelles que tenen metàfores, no? Com parlava la setmana passada de la sèrie de Night Shyamalan, no? Que tenen aquestes metàfores que t'expliquen, doncs, o fan una crítica social o t'expliquen un problema social a través del gènere del terror.
0: És a dir,
1: no?
0: Que aquest horror, terror absurd no te va.
1: L'absurd no. L'absurd no.
0: Tu tan intensa com sempre, buscant el que hi ha al darrere dels missatges més enllà del guió, eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs vinga, aquesta, recorda'm el nom, Black Rooms?
1: Black Rooms, sí. És una producció nord-americana que s'estrena aquest divendres 25 de setembre també a la plataforma HBO Max. Està dirigida pel jove director Kane Parsons, que té només 21 anys. Una porta estranya apareix al soterrani d'una botiga de mobles i quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat s'haurà d'endinsar en allò desconegut per intentar rescatar-lo. Adaptació, a més, d'un curtmetratge del mateix Kane Parsons. Aviam.
0: A veure, sí, perquè del gènere n'hi ha autèntiques obres mestres. A més, aquí tenim el Salva, que és un amant d'aquest gènere i, a veure, valora molt positivament moltes d'aquestes propostes. Tu quina valoració li dones?
1: Jo en aquesta li dono 3 de 5.
0: 3 de 5?
1: No promet gaire, eh?
0: No promet gaire.
1: Però la destaco perquè pot tenir alguna cosa interessant. I anem amb més terror, Ferran.
0: Més terror encara, més terror. Però què ha passat avui, aquesta setmana?
1: No sé, s'ha ajuntat moltes pel·lis d'així misteri, terror, i la meva tendència és cap aquí.
0: El títol?
1: Una pel·lícula de 2024 que s'estrena ara a la plataforma Movistar Plus, En Tierra de Muertos. Escoltem el tràiler.
16: Siguiente.
19: Para la recuperación de cadáveres.
16: ¿A quién busca?
22: Un poco más.
19: A mi marido.
22: Lo haré mejor.
19: Hay que llegar a la autopista sin ser vistos.
22: Sé por lo que estás pasando, pero si lo encuentras, ya sabes lo que significa.
23: Los pocos que vuelven a estar operativos son dóciles. No hay nada que temer.
0: Doncs hem escoltat el tràiler d'aquesta pel·lícula que arriba a les plataformes En Tierra de Muertos, Roser.
1: Sí, és una producció australiana i nord-americana i va de que Ava, una dona desesperada, el marit del qual, de la qual ha desaparegut després d'un catastròfic experiment militar, s'uneix a una unitat de recuperació de cadàvers. Però la seva recerca fa un gir quan els cadàvers que està enterrant comencen a donar senyals de vida. És a dir, zombis, Ferran, zombis.
0: Ja faltaven els zombis aquí, sí.
1: Va estar nominada al Festival de Sitges com a millor pel·lícula.
0: Nominada, eh? No va guanyar
1: no
0: el
1: va
0: gran
1: guanyar.
0: Premi.
1: No va guanyar. Li poso 3 de 5, eh? També avui estic una mica exigent, Ferran.
0: Sí, bé, doncs ja em sembla bé que donguis la teva opinió. Sí que és veritat que potser altres criteris diran, això és una obra mestra, aquesta de la ràdio li dona un 3 de 5. Bé, això va per gustos, no?
1: Sí.
0: I arriba la teva recomanació de la setmana, eh? Deixem, perquè la recomanació, què? És entre el que tenim a les plataformes o no té res a veure, Roser?
1: Sí, sí, ho tenim
0: a les plataformes. Però és una estrena potser de fa més anys enrere, potser. No cal que sigui una estrena.
1: Sí, exacte. Primer de tot, anem a escoltar el tràiler de la recomanació que us porto avui i després us desvelo el títol, com sempre.
0: Ah, misteri fins al final.
24: Últimamente no hacemos otra cosa los viernes. Ponernos morados y ver una serie.
25: Costó 15 euros.
24: Me da pereza que lleguen los viernes. Hoy tenemos que hacer algo, yo no puedo más.
25: Y me lleva al chalet de sus padres.
24: Por lo menos salimos al campo.
25: Joder, campo.
26: El sábado, comida en casa de Berta.
24: Hola, ¿qué más?
25: Es que nunca había hecho rabo de tono.
27: Aquella paella que hizo, ¿qué era aquello?
24: ¿Y por qué justo te arrancas hoy?
0: Ai, el rabo de toro, com m'agrada. Aquest estiu que vaig anar a Córdoba, què vaig menjar? Salmorejo i rabo de toro.
1: Vinga, home, clar que sí.
0: Home, com ha de ser.
1: Ostres, doncs, Ferran, porto aquesta sèrie perquè és que és una joia, realment, Poquita fe. És de 2023, de Pepón Montero, que té doncs, moltes històries així còmiques, però aquesta sèrie, o sigui, és una de les sèries amb les que m'he rigut més. El guió està perfecte, són tot tonteria realment, però està molt molt ben narrada, té dues temporades i 20 episodis, i la Berta i el José intenten viure la seva vida tan bé com poden. Les emocions, les esperances i les passions estan atenuades pel soroll del dia a dia, però aquí segueixen. El soroll que envolta la Berta i el José Ramón el provoquen els sogres, aquests sempre presents, la germana de la Berta, que és un desastre i és a més la favorita de la família, la mare del José Ramón, una ànima lliure, encara esgotadora. Bé, un seguit de personatges tots molt ben construïts que ens faran riure moltíssim, de veritat. La recomano molt i està a Movistar Plus.
0: Movistar Plus, eh? 20 episodis, dues temporades de poquita fe, és així com es diu, no?
1: Sí, 5 de 5.
0: 5 de 5, ja, clar, home, jo suposo que la teva recomanació va amb aquesta puntuació. Doncs aquesta, què? Quantes vegades l'has vista, tu, aquesta poquita fe? O ets una dona de veure un cop i
1: no,
0: prou?
1: No, jo ho veig un cop i ja està.
0: I ja està, eh?
1: Però les trobo molt a faltar, la veritat, perquè sí, he rigut molt, he rigut
0: Vaja,
1: moltíssim.
0: Jo sóc dels que, si alguna cosa m'agrada, la deixo descansar uns mesos i quan no sé què veure, torno a repetir, eh?
1: Està bé.
0: Va com va. Doncs aquestes són les recomanacions. Alguna cosa que ens quedi per dir encara?
1: Fem el tancament, com sempre. Tanquem amb una valoració global de les 6 propostes d'avui amb 3 categories, que sempre són La que promet, Sofà i manta i Ull amb aquesta. La que promet, clarament Mis muertos tristes, de Pablo Larraín, que estava, bueno, que estarà a Netflix. Sofà i manta, la recomanació que us faig de poquita fe, perquè o sigui, és per agafar el sofà i desconnectar totalment.
0: I maratón.
1: I ull amb aquesta, El buen espíritu detrás de la puerta de l'Opus Dei. Segur que està superbé.
0: Doncs desitjant que arribi el cap de setmana per, què, consumir tot això o què?
1: Sí, perquè gairebé totes estan de dijous a divendres. Bé, doncs ho haurem de veure i valorar, també.
0: Doncs són les estrenes, les recomanacions de la Roser Ribas en aquest espai, des de les plataformes, Arribas, Sofà, Play i Manta. Gràcies, Roser.
1: A tu, Ferran. Fins aviat.

0: Together Now. Tots junts ara. Així es titula aquesta cançó que The Form feien popular en el 1990. Una gran cançó amb un missatge... amb un missatge molt especial, inspirat en un moment històric, un moment real, en plena guerra mundial. Doncs en dues bandes, el dia de Nadal es van aturar, van parar el conflicte i van compartir, doncs, un moment junts. Sí, sí, amb dos costats dels bàndols, en plena guerra mundial, doncs, van aturar el seu conflicte en ple dia de Nadal. Doncs aquesta és la cançó que ho explica a través d'aquesta història dels The Farm del 1991. Arribem a les 11:55. Fem una aturada, una pausa. De seguida arriba la Mari Herrera amb aquest espai que combina gastronomia i també diferents localitzacions mundials, parlant de productes i també parlant de receptes. Tornem de seguida.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Segons i les 12 del migdia, després del tot-tot-toroto, a Sidetland tenen nova cançó. Sona així. Bonic missatge. Hey.

0: Doncs així sona la nova cançó. Es diu La última del Sutherland. I esperem que no sigui la última, però sí que el missatge d'aquesta cançó és molt especial i arriba a l'ànima, eh? La banda de Barcelona, que torna després d'aquell tot-tot-toró que hem escoltat tant aquest estiu, doncs estan de tornada, també sonant aquí a Calafell Ràdio.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, amb Ferran Boquer, perquè t'ho mereixes.
0: 12 del migdia, ara mateix, amb 3 minuts. I a la meva manera, la cuina que viatja és l'espai que cada dimecres, espai setmanal, porta fins a la ràdio, fins a aquest estudi, a la cuinera del petit bistró de Segur de Calafell, la Mari Herrera. Mari, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran, bon dia, Calafell.
0: Què tal, com estàs?
2: Aquí estem, ja, que no, no, que estem amb el Veronyo, no?, instal·lats, no?
0: Estem en el, sí, en el Veronyo, que ja no és oficialment estiu, no és verano, però... tenemos el otoño aquí...
2: Però no sembla
0: però
2: la temperatura.
0: No sembla tardor.
2: No, exacte. Jo encara tinc posat l'aire condicionat i em fa molta ràbia, bueno, perquè no...
0: Com tu, igual, tothom, estem igual.
2: Sí, sí, no, necessitem ja passar una mica de fred.
0: Jo fred no, però sí que temperatures més suaus, més agradables, que
2: fred
0: permetin, doncs això, portar una maniqueta llarga, no gaire gruixuda, i, i a veure si sí, l'hivern comporta moltes coses... Uh-huh. Potser anar a esquiar, fins i tot.
2: Bueno, no és lo...
0: a qui li agradi.
2: A mi m'agrada el paisatge.
0: El paisatge de la neu, blanquet.
2: Sí. Sí, sí.
0: Però a mi em fa mandra, passar això, anar tan abrigat ja de bon matí quan surto de casa.
2: Doncs mira, divendres a la tarda-nit vam fer una festa preciosa. El petit bistró va anar al Montmell, no?
0: Sí, he vist imatges.
2: Sí, sí, sí, de Can Barlés, no?, que ha fet el seu 20è aniversari. I jo me recordo que fa 3 anys vaig anar també a la llet de Terra i Taula i era el maig i un fred que feia.
0: Al maig? Feia fred?
2: Fa 3 anys. I jo això el vaig recordar, diu, bueno, a veure, estem a mitjans de setembre, digo, jo m'agafo una rebequita per si de cas.
0: Per si allò acabo al vespre, i
2: doncs,
0: toca tapar-se.
2: Al final ho vaig posar,
0: Amiga!
2: Ostres, i estem aquí a 40 minuts en cotxe.
0: Sí, però a quina altitud està?
2: Pues està que no hi ha ni wifi, o sigui, imagina't.
0: No arriben les dades.
2: No, o sigui, està com molt amagat, saps? O sigui, està en ple de muntanyes, no? I no arriben bé les senyals, o sigui que... I vaig sentir per primer cop aquella sensació de... Oh, ostres, que fred que fa, no? I tothom amb jaquetes,
0: sí,
2: saps? O sigui,
0: vas fer bé, doncs, de portar una rebaqueta, que diem.
2: Sí, sí, va ser arribat aquí a Calafell i després la rebaqueta
0: ja
2: va ser fora, no?
0: Però clar, per això et deia que depèn a les altituds i segons quin indret, el capvespre canvia una miqueta.
2: Pues anem cap allà, no? Pues que clar, el problema és que, o sigui, estaria més a prop si els últims 5 quilòmetres fossin d'un camí pues, asfaltat. I no, és un camí de pedres.
0: Clar,
2: fins arribar allà a
0: Can Barlés. Un camí de cabres, que diem alguns.
2: Exactament, i alpaques, no?, en aquest cas, no?, perquè està ple d'alpaques, aquest celler. És una història preciosa. Si algú tenia l'oportunitat de visitar aquest celler, és publicitat gratis, jo ho sé, però és que és un lloc preciós. És un lloc que la natura i la enologia amb, la, pues, això, amb els animals està tot
0: vinculat.
2: Tot vinculat, i la veritat és que la història que estan fent. Bueno, el cas és que jo hi havia un camí i veig un manzano, allà un arbre, ahí, enmig del camí.
0: Un pomer.
2: Un pomer de ningú. Digo, bueno, això no és de ningú. I les pomes totes al terra. I jo digo, però clar, a l'arbre, digo, això que les del terra no, perquè clar, hi ha pues, els bitxos,
0: sí,
2: i tal, no?
0: Sí, sí.
2: I jo li dic a Fernando, digo, para. Digo, i ja feia anys que no agafava jo pomes d'un pomer, saps? O sigui, perquè de petita sí que això era com més normal, no? Anaves al camp i te'n trobaves un fruiter, no?
0: Sí.
2: I bueno, si la setmana passada van ser figues, pues aquesta setmana són pomes, no? I després enfrent hi havia també un altre pomer i també van agafar una.
0: Ai, senyor.
2: Són petitones. Eren
0: sí, sí.
2: Petitones.
0: Clar, és que... Ara sí que ho dic, aquest matí, amb la salutació i matinal de cada dimecres que m'envia fotografies i tal, ja que formen part dels continguts del programa, m'envia una fotografia amb un plat ple de pomes.
2: Sí, ple de pomes, sí.
0: I jo dic, a veure, aquesta no és la fotografia de la recepta, que normalment m'envia el resultat final d'una recepta que sempre fa i que explicarà aquí d'aquí un moment. Dic, això, alguna cosa ha passat.
2: Sí,
0: les pomes, clar... Tal qual tretes d'un pomer, no estan ni tractades, ni cuinades, ni res.
2: Ja, bueno, pues... Arrel d'això, digo, bueno, pues jo digo, les vaig deixar allà al cotxe, digo, bueno, ja dissabte ja veure què faig amb aquestes pomes. Dissabte es va convertir ja al final doncs, ahir dimarts, no? Digo, tinc que fer la recepta de la ràdio que encara no he fet. Digo, pomes. D'on venen les pomes? Saps?
0: Home, de Lleida. Tradicionalment, a veure, tradicionalment les catalanes són de Lleida.
2: Bueno, pues això...
0: A veure, sempre algú, diem...
2: Els nens diuen que venen de les caixes, o sigui, imagina't.
0: No, bueno, aquí jo el concepte, potser m'equivoco, és... Sí. Doncs quan parlen de la temporada d'agafar pomes, venen de Lleida. Bueno, pues... Això no vol dir que aquí no tinguem pomers.
2: Sí. Eh? El cas és que jo, ja te vaig dir la setmana passada, que jo volia fer una mica més d'història, més d'introspecció dels ingredients, no?, que utilitzarem. I jo vull saber l'origen d'on va ser la primera poma, i no va ser la d'Eva.
0: Clar. Ah, bueno, també... Ah, no?
2: No, bueno, anem una mica...
0: Potser la poma, sí.
2: Milers d'anys enrere, no? Però, digo, bueno, he buscat, inclús hi ha un prado sencer, no? O sigui, són muntanyes senceres, no? La poma original va néixer, a més hi ha registres genètics on està científicament comprovat, venen de Kazajistan.
0: Kazajistan.
2: Capital, que me l'ha apuntat, Astana.
0: Ai, senyor.
2: Astana, sí que ja sabem que estem història i geografia, que tenim que aprovar després a fin de curs. I aquí van néixer pues, en un món que es diu Tien Shan, d'acord? Les muntanyes de Tien Shan, aquí hi ha pues, un prado sencer de pomers. Aquí és on neix la primera poma, hi ha moltíssimes varietats, d'acord? I concretament hi ha una ciutat a Kazajistan que es diu Almaty, amb acabada en Y, on és, bueno, és com una ciutat, és com un por aventura, però de les pomes. O sigui, és un parc temàtic, d'acord?
0: M'encanta aquesta similitud.
2: S'ha convertit en una ciutat que gira tot entorn de les pomes, perquè
0: sí,
2: i sembla mentida, no? Perquè, clar, nosaltres jo pensava que inclús la poma venia de Xina, no? O sigui, Kazajistan, per situar-la geogràficament, està sota Rússia.
0: Sí, al centre d'Àsia, podríem dir.
2: Exactament, a l'est tenim a Xina, i després, pues, en aquesta banda, pues, tenim Iran, Pakistan, i tot. O sigui,
0: sí, està una... Mongòlia està, sí, diguem, o sigui, a l'est.
2: Sí, sí, o sigui, és el centre d'Euràsia, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Doncs, bueno, pues aquí neix aquesta poma, no?, aquestes primeres pomes. Després, bueno, com tot, no?, amb els primers viatgers, no?, pues amb les semilles, no?, pues van viatjar a Àsia, ja t'he dit, a l'est, i després pues van viatjar pues cap a Europa, i després pues vas multiplicar les varietats, d'acord? O sigui que pues, bueno, han viatjat, sobretot en aquesta famosa ruta de la seda, no?, on pues, bueno, s'han diversificat per tot el món. Després Colón les va portar a Amèrica, bueno, pues lo que...
0: Sí, sí.
2: Saps? Però és curiós, no?, veure l'origen, no?, de on va néixer la primera poma, no?, per dir-ho d'alguna manera, les primeres fruites, en aquest cas. I en aquest cas, igual que la setmana passada a Palestina i tota aquesta zona no vaig trobar una recepta on s'utilitza la figa i me la vaig inventar, en aquest cas sí, en Almaty hi ha una recepta molt típica d'ells que es diu l'alma, o sigui, alma salat. És una ensalada, una amanida, d'acord? El nom ja és bonic, no? O sigui, Almaty, no? I, pues, ja han aprofitat el nom ja de la ciutat, no?, per crear aquesta amanida que es diu Alma Salad, no? Una ensalada con alma, per dir-lo d'una manera. Em sembla preciós, no? I, bueno, he estat pues, això, una mica investigant la receta i tal, i la vaig fer ahir. Indudablement necessitarem pomes, en aquest cas jo les he confitat, i una de les ingredients principals que m'ha recordat molt a una recepta alemana, no?, que és la col fermentada. Saps que es fa, els alemans fan el xucrut. Imagina't, no? O sigui, no té res que veure, no? Però mira, com al final, no?, els països tenen similituds a l'hora de cuinar, no? Que una col fermentada, pues, és això, com se'n fermenta? Una mica de sucre, una mica de sal i una mica de vinagre, d'acord? Després aquí tu pots posar-li les herbes aromàtiques que tu vulguis, julivert, coriandre, no sé, al final és com tot, no? Cadascú té... Jo l'he fet la versió més mediterrània possible. Ja sabem que aquest programa és My Way, les receptes agafen el que és el concepte de la recepta del país, però després les adaptem una mica als gustos nostres.
0: I
2: no?
0: També del que tenim més a mà, del que
2: exactament,
0: tenim aquí.
2: Del que tenim, exactament.
0: A casa nostra.
2: Jo, indudablement, al bistró no tenia en aquest moment coriandre i li vaig ficar una mica de clau, val? I una mica de canyella, aquesta col. Aquesta col, per fermentar-la, tu pots fer dues versions. O sigui, la recepta te diuen que la pots bullir, la col, o no la pots bullir. El que és important és fer-li aquesta maceració prèvia, d'acord? Que la fem amb sucre, vinagre, claus, una mica de llorer, unes fulles de llorer, la punta aquesta de canyella i una mica de pebre negre. Jo en aquest cas, perquè no volia que perdés aquest color tan bonic, no la he bullit, la vaig deixar sencera. Això per una banda, val? La vaig tindre ahí un parell d'horetes fermentant aquesta col. Per l'altra banda, he fet la poma. Com l'he fet? Indudablement, com és una versió salada d'aquesta amanida, doncs no li he ficat sucre, i el que he fet és ha estat confitat aquesta poma, d'acord? Amb mantega. Aquí sí que segurament la recepta original no utilitzaria la mantega, però en aquest cas jo sí que l'he ficat perquè jo la volia tendreta, d'acord? Però que no perdés aquesta forma bonica, o sigui, tampoc volia un puré, simplement volia que es veiés els trossos de poma. Això per una banda. I després, pues, jo, ja per completar-la, pues, lo que he fet també a la recepta original, n'hi ha un munt d'ingredients, d'acord? Inclús les he vist inclús a un car. O sigui que aquí al final és com tot, no? Jo l'he fet completament vegetal i el que he fet és saltejar uns xampinyons, d'acord? Després, a sobre d'aquesta col que ja tenim ja fermentada, l'escumilem, o sigui, la deixem colar ben bé, d'acord?
0: Sí, sí, que escorri i després, bé.
2: Exactament. Que... Després, pues, al final el que he fet és un plat ben bonic i al centre he posat aquesta poma que ja la tenim confitada, hem fet en compota, d'acord? I tres punts de lo que és la col, d'acord? Ja t'he dit, jo no l'he bullit, si la volia bullir, endavant, d'acord? Jo no l'he deixat crua, d'acord? Però pensa que amb aquesta maceració que l'hem fet de vinagre ja ha perdut aquesta cruix-cruix que té la col,
0: sí, d'acord? Sí, sí, que és forta. És
2: un... Exactament. Que no us agrada la col, podeu ficar-li una mica d'iceberg, una mica de...
0: Sí, preferible.
2: Però bueno, anem cap a la tardor, anem cap a l'hivern, i sí. Ara és la col, la coliflor, són fruites de, o sigui, verdures, perdó, d'hivern, no? O sigui, que també anem a utilitzar una mica el que ens dona la natura ara, no anem contra natura, saps? D'acord, al final és com tot. Pues bueno, és una manera d'utilitzar el que ens dona la natura en aquest moment. Què més l'he fet? Després, per fer-la bonica, perquè clar, és el meu estil, jo no podia fer només aquest color... terrós, no? que et dona la natura i aquest verd que ja ha perdut una mica, i diu, bueno, pues jo li ficaré una mica una crema de formatge, d'acord? He fet amb una mica de Filadèlfia, he fet tres cullerades, li he ficat una culleradeta de nata líquida, crema de llet, d'acord? I l'he batut una miqueta. Aquí li podeu ficar una mica de cibulet, una mica de sal, una mica de pebre vermell, una mica de pebre negre, o sigui, podeu aromatitzar aquesta crema de formatge de la manera que vulgueu. I l'he ficat així com unes floretes a sobre de la col, perquè per amanir una miqueta. L'he ficat un bon raig d'oli d'oliva extra verge, d'acord? No l'he ficat ja res de vinagre, perquè la col ja té aquesta maceració amb vinagre i ja, pues, bueno, ja està el sabor. I pensa que també totes aquestes herbes que l'hem posat també l'aromatitza d'una manera bonica. I després una mica un raig de salmaldon i el que he ficat també, pues, això, uns pètals, una mica de mangrana, que és el que ens dona la tardor. Aquest punt visual que jo sempre busco en una amanida, d'acord?
0: Sí, després penjarem al migdia a les nostres xarxes socials, al podcast, però també amb la fotografia del resultat del que ha cuinat la Maria Herrera, que és molt visual, eh? Sempre li poses molt de color a aquestes amanides, sobretot, que queden, a part de molt bones, molt vistoses, també.
2: És que ara a la tardor, fixa tu les coses que ens dan, nos da codó, nos da mangrana, nos da bolets, o sigui, és color, o sigui, juguem amb els vermells, amb els taronges, no?
0: La tardor i l'estiu, també,
2: també, perquè bueno, ja bueno, tenim la meduixa i tot això, però bueno, ara és com que jo és que sóc feliç ara, perquè l'ingredient que ve ara, que ens ve ara, a part de que és pura natura, és que no has de manipular-lo gaire, perquè ja és ple de, ja té sabor, o sigui, és que no has de fingir-li gran cosa, saps? O sigui, un codony fresc. Tu saps com l'olor que desperta aquesta fulla de codony quan tu, el que jo t'he dit abans de la poma, tu saps la satisfacció d'agafar algo que no ve d'una caixa? És que és algo que jo disfruto.
0: Sí, que malauradament, doncs, pues bueno, cada vegada...
2: El codony és el mateix, el codony que ens arriba a nosaltres ja ha perdut tot aquest aroma.
0: És que és això, malauradament, perd aquesta olor...
2: Tot, però un codony trec de l'arbre...
0: Inclús la imatge, no?
2: És
0: aquesta
2: que
0: textura...
2: Jo lo tinc aquí gravat al meu cervell, saps? O sigui, hi ha olors que pues això... Que,
0: és si com no el tomàquet, aquella olor que desprèn un tomàquet segons... Acabes de treure de la tomaquera, que hi ha olor...
2: Ja, vaig anar aquest estiu a Torredembarra. Hi ha una horta que tenen una mica... O sigui, tenen una botiga que venen de tot, però després tenen la horta dels tomàquets i et donen un cistell i tu pots agafar els tomàquets que vols.
0: Però aquests tomàquets on estan? En caixes o directament a la planta?
2: A la tomaquera.
0: Ostres,
2: molt bé. I ja tenien com 4 o 5 varietats de tomàquets, saps? I, bueno, ple de mosquits, però, bueno, et poses una mica de...
0: Sí, de frisfris d'aquell i ja està.
2: Ostres, que jo estava així de gent, Digo, mira, és que volem una mica retrobar-nos amb el que es feia abans, saps? Sí. Jo soc defensora, jo ja et dic, jo segurament quan me jubili m'aniré cap allà a la muntanya a viure, no? A tindre una petita finca, no?
0: Hem tingut l'oportunitat, malgrat que vivíem en grans ciutats, a l'estiu, anar, doncs, jo què sé, per exemple, a Corbera de Llobregat, on estaven els meus tiets, on estan, gràcies a Déu, encara els meus tiets, i tenien a l'hort, i anaves allà, i a part de passar un dia fenomenal allà, en aquell entorn, doncs tenies les tomaqueres, les mongeteres i fruits, bueno, molt variats, no?, i fruita i verdura.
2: Jo quan era petita anava més per la zona de Castelldefels, Gavà i tot això, i també estava ple d'hortes.
0: Com ha canviat tot, malauradament.
2: Sí, ara
0: això,
2: tot
0: els nostres joves, tot això no ho han viscut, molts d'ells,
2: i
0: nosaltres, la nostra generació, no tothom ha tingut la sort, però abans era, doncs, més habitual, eh?
2: Pues això, aquesta satisfacció de portar avui aquesta amanida, no?, de una poma que la pogut treure jo mateix de l'arbre.
0: Sí. Si era d'algú... Has usurpat aquell arbre, pobre.
2: Si era d'algú... Bueno, vaig agafar 9 pomes, ben petitones. Si se les tinc que pagar, es pago al pagès, eh? Però no crec que siguin de res, perquè estàvem, ja t'he dit, que hi havia més pomes al terra que no a l'arbre.
0: Exacte, no les haguessin cuidat.
2: Exactament.
0: I no haguessin caigut. Escolta'm, estava buscant jo la informació, això, en els cercadors a internet, i posa la ensalada Almaty o ensalada de Almaty, plató tradicional de Kazajistán, anomenat així en honor a l'antiga capital del país, que el seu nom significa literalment pare de les pomes, padre de les manzanas.
2: Exactament, sí.
0: Per la qual cosa és un país on la poma és protagonista i amb les seves variants. Jo no sé si tenen les mateixes varietats que tenim aquí, potser, no ho sé.
2: Inclús el mati té la seva pròpia poma, d'acord? Que és supercruixent, àcida, aromàtica, fresca, saps? O sigui que sí que tenen ells mateixos. El que passa és que, bueno, és com tot. Al final, pues, cada puesto, jo me'n recordo quan vaig viatjar fa anys a Xina, també ells tenien una poma vermella, que era però una poma que això semblava un tomàquet d'aquests estius, saps? I les tenien allà a l'hotel com algo, com si... Perquè i la gent les podia agafar, portar-se'ls, i sí, és que... No sé, la poma té un significat ja no bíblic, no? Sinó que... O sigui, és satisfactori en el sentit que la pots ficar en qualsevol guis dolç, salat, o sigui...
0: A mi la poma m'agrada molt
2: crua,
0: amb els postres.
2: Crua, o sigui,
0: però també
2: manera.
0: Alguna cosa que he fet al forn, per exemple... un pollastre rostit o alguna salseta
2: amb
0: poma.
2: I saps on queda molt bé?
0: On queda molt bé?
2: Amb llobarro.
0: Amb llobarro?
2: La meva mare ho fa cada Nadal, llobarro amb poma.
0: La meva mare li agrada molt el llobarro i se'l cuina. No crec que li hagi posat mai poma. Quan fa, per exemple, el tall rodó de Nadal, per exemple, aquell tall rodó farcit, la salseta li posa de tot... i poma, també. I després ho passes pel pímer i queda boníssima la salsa. Hem escoltat una miqueta això.

0: És la cançó When You Know de la Sound Colvin i a més forma part de la banda sonora d'una pel·lícula que es diu Serendipity, que no recordo si l'he vista, però deu ser cosa romàntica d'aquelles.
1: Deures per aquesta setmana.
0: Ensucrada d'aquella que fa por, que agafes, que després t'has de punxar pues insulina i tot.
1: El protagonista és un llibre. Un llibre on se posa un telèfon. Perquè les persones que queden un dia queden encantades i queden, dice, ens trobarem d'aquí un any. D'acord? I una de les persones espera el número de telèfon, però sabia que estava el número anotat en un llibre. En un llibre, a més, de Arturo Pérez de Reverte. O sigui,
0: ah,
1: un llibre que...
0: curiós.
1: Sí, sí, una pel·lícula estadounidense.
0: No em diguis al final, eh?
1: No. No et dic el final. Però la paraula serendípia, tu saps el que vol dir serendípia? No? És una paraula que jo vaig escriure en el meu primer llibre. I a vegades m'agrada recordar aquesta paraula perquè a vegades estem submersos en situacions, en coses, no? Que tu vas buscant un camí i aquest camí, per lo que sigui, es tradueix en una altra cosa molt més diferent i molt més millor del que tu pensaves retrobar, no? A mi m'ha passat això. Jo estava seguint un camí i, per lo que sigui, un xasco total, saps? O sigui que...
0: Allò que esperaves?
1: Això que esperava, però xasco total i absolut. I
0: però...
1: penses, bueno, pues ara aniré per aquí. A veure, espero trobar-me la serendípia.
0: Quan es tanca una porta,
1: sí,
0: també s'obre una finestra, per
1: sí,
0: la qual
1: senyor.
0: Cosa...
1: La vida està plena de sorpreses.
0: Exacte.
1: I aquesta cançó i aquesta paraula ve d'això, que...
0: Doncs aquesta és la música que li hem posat també en aquest espai, a la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera, que ens ha portat avui cap a aquest país, cap a... En català es diu Kazakhstan.
1: Sí, sí.
0: La jota aquesta del mig no s'ha de pronunciar en català.
1: Kazakhstan.
0: La Z seria Kazakhstan.
1: És que no està ni la I en la traducció que jo tinc, saps? O sigui, Kazakhstan, directament.
0: És que en castellà seria Kazakhstan i en català Kazakhstan.
1: Bueno,
0: en qualsevol cas, ja...
1: Bueno, mira, ja que parlem de geografia i història, n'hem parlat també una mica d'ortografia, clar que sí.
0: No, clar, sí, i com es pronuncia...
1: Així anem aprenent cosetes.
0: En la nostra llengua, correctament. Uh-huh. Doncs, Mari Herrera, ho deixem aquí. Recordem, a partir del migdia, d'aquí un parell d'obretes, tindrem a les xarxes socials el podcast, però també la fotografia del que ha sortit d'aquesta amanida amb molta ànima, eh?
1: Sí, sí.
0: Amb poma inclosa.
1: Exactament.
0: Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistó de Segur de Calafell, gràcies i fins dimecres vinent. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a tots.
0: Adéu, Mari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Cou, cou, cou, cou, cou.

0: els diumenges d'11 a 12 del matí al Maletí Musical amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Un minut i arribem al punt de 2:15. Tram final del Calafell Matí d'aquest dimecres. Anem abans pels titulars del dia. D'aquí una horeta, a partir de 2:15, engega l'informatiu amb la Mireia Romaguera. Doncs aquestes són les notícies en titulars del que ens explicarà en aquest informatiu del migdia. Molt bon dia de nou, Mireia. T'escoltem.
0: Molt bon dia. Segur que la filla arrenca aquesta setmana amb la Festa Major de Sant Miquel 2026, combinant tradició, música i foc. L'esperit i l'humor del mestre Eugenio reviuran a Calafell el 3 d'octubre amb la gira 25 anys d'humor etern. El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el Macaque Summit 2026, una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria. A l'octubre portarà 4 propostes culturals a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Estudiants i treballadors demanen ampliar les places de bus entre el Baix Penedès i Tarragona. CUNIT reforça la seguretat amb noves càmeres de lectura de matrícules. Successos. S'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat popular arrenca demà dijous a l'Audiència de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes d'un grup criminal que es dedicava a robar joies amb estrabades en municipis de Tarragona. Els arrestats se'ls vincula a 5 robatoris amb violència a Tarragona, Torredembarra, Salou i l'últim mes a Reus. El Covid està de tornada. Els casos a l'estat es disparen per sobre dels de la grip. Els últims dies s'han detectat pràcticament un 17% de positius a l'atenció primària. Salut crea una nova guia sobre pantalles i alerta que alguns impactes en infants i joves poden ser irreversibles. I mig miler d'habitatges es comencen a construir al Camp de Tarragona amb el primer semestre de l'any. Reus lidera el creixement de les compravendes durant el 2025, amb un increment d'operacions del 34%.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

Doncs vinga, som-hi. 12 del migdia, 31 minuts, fins la una junts. Ja sabeu que aquest programa combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Arriben al final d'aquesta edició, a la una. Abans tenim més per escoltar cançons i, en un moment, l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, som-hi.

0: Com ens agrada aquesta música dels 80, com ens agrada l'Italo Disco. De fet, en el Festa dels 80, tots els diumenges a partir de les 9 i fins les 10, repassem també aquest gènere musical que tant ens va agradar i ens va acompanyar, doncs, a una generació com la meva. Aquesta és la cançó del 1985, del Romano Weiss, Herb Weiss, així es feia dir artísticament, i el Dial My Number, la cançó que hem escoltat, també, com dèiem, del 1985, música dels 80, Italo Disco, a la nostra selecció i els nostres èxits. Recordant també la història de la música, aquests imprescindibles que tant ens agrada també punxar aquí al Calafell Matí. Ara mateix, 2:15 d'una del migdia. Vinga, anem per l'agenda cultural.
1: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Moment de conèixer, de repassar aquestes activitats programades per aquesta setmana a Calafell. Activitats, setmana marcada per la Festa Major del nucli de Segur de Calafell, la Festa Major Micaleta, que engega oficialment aquest dijous i ho farà amb el pregó de Festa Major. Demà dia 24, la tarda començarà a les 5, amb activitats a la Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell. Fem una mandala de fusta del Sol Micalet amb la Cíntia Branco. A partir de 3 anys, inscripcions al WhatsApp 687-271-373. Això serà a les 5 de la tarda. I a partir de 8:45 del vespre, canvi de samarreta i sopar de carmanyola Micalet a càrrec dels Esgangalats. Això serà a la plaça Pau Casals. I tot seguit, en aquest mateix indret, pregó de Festa Major, premi al o la Micaleta de l'any a la plaça Pau Casals, 9:45 de la nit. Anem al divendres, perquè a partir de les 6 de la tarda al Port de Segur, la carpa invisible del senyor Trifeli, amb la companyia Passa Barret Juglars, un taller de circ amb jocs de fusta, d'equilibris, entre d'altres. Això a les 6 de la tarda divendres al Port de Segur. I a la plaça Pau Casals, a 7:15, divendres, torneig de Birrapong. A 9:15, des de la plaça Pau Casals, correfoc amb la colla de Diables Tronats de Vilanova i la Geltrú, els Diablons Beatles, els Diables Guaitals de Calafell i el Drac Espurna i les Espurnetes de Calafell. A 9:15, el correfoc. I a les 11 de la nit a la plaça Pau Casals, concert amb el grup Loren. Així finalitzarem aquesta jornada del divendres. Anem al dissabte. El dissabte, dia 26 de setembre, a les 11 del matí, des de l'ermita de Sant Miquel fins a la plaça de Pau Casals, cercavila tradicional. Participaran el Drac i l'Espurna, el Drac l'Espurna de Calafell, també les Espurnetes, l'associació Som de Samba, la banda de timbals i graies de Calafell, els capgrossos, les colles de la Unió Artística de Calafell, el Ball de Panderetes, el Ball de Bastons Infantil i Adult, el Ball de Gitanes i les Tirantinaires, també la Colla Gegantera de Calafell. No us perdeu aquesta cercavila tradicional. Dissabte a les 11 del matí, sortida des de l'ermita de Sant Miquel fins a la plaça Pau Casals. I a les 12 dissabte, 12 del migdia, a la plaça Pau Casals, vermut popular i trobada de samarretes. A la 1, concurs de truites al gust. I a les 5 de la tarda, a l'Avinguda de Catalunya, benvinguda al territori Micalet, a càrrec dels Esgangalats i els Paterols. I a continuació, estirada de corda entre nuclis. A les 7 de la tarda, a la plaça Pau Casals, fins al port, Correbars per Segur. I a les 10 de la nit, al passeig marítim, al costat del port, espectacle piromusical a càrrec de la pirotècnia Estalella. El diumenge, per cert, acabarà la nit amb el concert dissabte de Naina i Doctor Prats en el port, no us ho perdeu. Ara anem, sí, el diumenge 27, a les 11 de la matí, des de l'ermita de Segur de Calafell, la de Sant Miquel, fins a la plaça Pau Casals, primera trobada de gegantons i bateig del gegantó sol de Calafell. A 12:15, de Castris Securis, el somni utòpic de la ciutat jardí. És una ruta patrimonial sobre l'evolució del nucli de Segur de Calafell, activitat gratuïta amb reserva prèvia. Reserves a calafellhistoric@calafell.cat o al 977-6946-83. A les 12 del migdia, al costat del port, exhibició del bot salvavides. També al port, a la mateixa hora, ballada de sardanes amb la cobla Juveniola de Sabadell. A les 12 del migdia, a la plaça Pau Casals, diumenge, 5è concurs de ranxos Miquelets. Més tard, a 13:45, a la plaça Pau Casals, ballada de l'Esbar d'Ensaire de Calafell i Alma Rocilleres. I tot seguit, concurs de titius. A les 6 de la tarda, diumenge, concert i ball amb l'orquestra Vancouver a la plaça del Port. Que posarà el punt i final a aquestes activitats del diumenge i dimarts, dia 29, dia de Sant Miquel, a les 12 del migdia a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, ofici solemne de Festa Major en honor a Sant Miquel. Doncs tota la programació la trobareu a l'agenda del web municipal calafell.cat, també en aquest llibret de les Festes Majors 2026 de Calafell. I també us expliquem des d'aquí, des del nostre programa, des del Calafell Matí de Calafell Ràdio.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Fem una pausa, tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: música dels Calafellencs Bus, al costat de la Leire Martínez, i aquesta cançó que es titula No hi ha pla B, una de les cançons recents de la banda calafellenca. Doncs vinga, 12:48, abans de tancar edició del Calafell Matí d'aquest dimecres, parlem de l'alcalde a la ràdio, que torna demà dijous a partir de 9:45 i fins a les 10 del matí. Ja sabeu que aquest espai serveix perquè l'alcalde ens parli de diferents temes del nostre municipi, de l'actualitat de Calafell, però també perquè vosaltres, la ciutadania, els oients, pugueu trucar a la ràdio i pugueu parlar directament amb l'alcalde, amb Ramon Ferrer, sobre les vostres preocupacions, inquietuds, i fer suggeriments, queixes o el que vulgueu. Demà obrirem línies telefòniques a les 9:30 i fins les 10, línies obertes perquè truqueu aquí a la ràdio.
1: Aquest és el telèfon de la ràdio. 977-69-91-00.
0: 977-69-91-00. La mateixa línia de sempre, el telèfon de sempre de la ràdio. També ens podeu enviar aquestes preguntes, suggeriments, queixes, consultes per l'alcalde a través d'un missatge de text, una nota de veu per Ramon Ferrer, l'alcalde, que escoltarem o llegirem aquí el vostre missatge en directe. És el 647-751-883.
1: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio. 647-751-883.
0: El WhatsApp de sempre, 647-751-883. Recordeu, demà dijous, demà dia 24 de setembre, a les 9:30 a Calafell Ràdio, l'alcalde a la ràdio. Doncs vinga, anem tancant l'edició d'aquest 23 de setembre del 2026 del Calafell Matí, el programa magazín que combina actualitat, entreteniment, bona música i tot això al llarg de 4 hores. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies a tots vosaltres també per estar a l'altre costat per connectar amb la nostra proposta. I marxem amb música fins la una, i entre la música escollida està Aitana. Des del seu Quarto Azul, aquesta és la connexió psíquica. Fins demà a les 9, que tornarem a estar al teu costat. Que vagi bé, bon dimecres.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 23 de setembre.
1: Les notícies de Calafell.
0: Segur de Calafell arrenca aquesta setmana amb la Festa Major de Sant Miquel, combinant tradició, foc i música. En parlem d'aquí uns minuts, abans altres notícies del dia, que primer de tot la resumim en titulars. L'esperit i l'humor del mestre Eugenio reviuran a Calafell el 3 d'octubre amb la gira 25 anys d'humor etern. El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria, que a l'octubre portarà quatre propostes culturals a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Estudiants i treballadors demanen ampliar les places de bus entre el Baix Penedès i Tarragona. Cunit reforça la seguretat amb noves càmeres de lectura de matrícules. S'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat popular arrenca aquest dijous a l'Audiència de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra detenen tres homes d'un grup criminal que es dedicava a robar joies amb estrebades en municipis de Tarragona. El Covid està de tornada. Els casos a l'estat es disparen per sobre dels de la grip. En els últims dies s'han detectat pràcticament un 17% de positius a l'atenció primària, coincidint amb la tornada a la rutina i la baixada de les temperatures a les nits. Mig miler d'habitatges es comencen a construir al Camp de Tarragona en el primer semestre de l'any. Reus lidera el creixement de les compravendes durant el 2025 amb un increment d'operacions del 34%.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Segur de Calafell arrenca amb la Festa Major aquesta setmana. Una celebració que omplirà els carrers de tradició, música i cultura popular fins al 29 de setembre, dia de Sant Miquel. L'Ajuntament de Calafell ha dissenyat un programa transversal que combina actes institucionals i folclòrics més arrelats amb propostes lúdiques per a totes les edats. Els primers dies de la festa estan especialment dedicats al públic infantil i familiar amb una àmplia oferta de tallers creatius, animació de pallassos i sessions de maquillatge. Aquestes activitats serviran per escalfar motors de cara als dies centrals que arrencaran formalment amb el tradicional pregó de la Festa Major. De fet, doncs, un dels plats forts del programa serà també la cercavila, que comptarà amb un teixit associatiu local molt important, com el Drac Espurna de Calafell, els Dracs Espurnetes, l'associació Som de Samba, la banda de timbals i gralles de Calafell, els capgrossos i diferents seccions de la Unió Artística, com el Ball de Panderetes, Ball de Bastons, Ball de Gitanes i les Tirantinaires. A més, enguany destaca la celebració de la primera trobada de gegantons i el bateig del gegantó Sol de Calafell, que rebrà la visita de colles convidades de Martorell, Solsona, Vilaseca i Sarral. El foc també tindrà una presència destacada amb el correfoc que recorrerà el nucli urbà de Segur de Calafell. Pel que fa a l'apartat musical, les nits estaran amenitzades per concerts de Doctor Prats, Naina, el grup Loren i l'orquestra Vancouver. De fet, també, com és tradició, hi haurà activitats al front marítim i també patrimonials. El front marítim guanyarà protagonisme amb la clàssica exhibició del bot salvavides i l'esperat espectacle piromusical, que tindrà lloc al costat del port de Segur de Calafell. Així mateix, s'ha programat una ruta patrimonial gratuïta, amb reserva prèvia, per donar a conèixer l'evolució històrica del nucli de Segur. La festivitat claurà el diumenge 29 de setembre amb l'ofici solemne en honor a Sant Miquel i l'ofrena al patró. Els ciutadans i ciutadanes i tothom que ho vulgui pot consultar horaris detallats de tots els actes de la Festa Major de Segur de Calafell a través del programa de les Festes Majors de Calafell 2026, disponible al web oficial de Visit Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell es prepara per acollir una vetllada plena de nostàlgia, riures i fum de tabac. El pròxim dissabte 3 d'octubre, al Teatre Joan Colet de Calafell, serà l'escenari de l'espectacle Eugenio, gira 25 anys d'humor etern, un emotiu i fidel homenatge a un dels còmics més grans i personals de la història de l'humor català i estatal. La funció començarà a les 8 de la tarda, anirà a càrrec de l'actor Toni Climent, reconegut oficialment com l'únic intèrpret autoritzat i capaç de reviure amb absoluta precisió el geni de la narració d'acudits. Climent aconsegueix clonar sobre l'escenari la veu greu, la cadència pausada, les ulleres fosques i el posat seriós característics de l'enyorat humorista. Un quart de segle de llegenda, la gira commemora els 25 anys de la pèrdua d'Eugenio, una efemèride que serveix per demostrar que el seu llegat continua totalment viu. Durant l'espectacle, el públic de Calafell podrà recordar els clàssics relats que van marcar tota una època, des dels mítics començaments, com el Saben aquell que diu, fins a les històries més absurdes i genials del seu repertori. Les entrades es poden adquirir a través dels canals habituals de l'Ajuntament de Calafell. Es preveu una gran afluència d'aficionats en aquesta comèdia clàssica per una cita que promet transportar els assistents a l'època daurada dels mítics cafès de teatre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el Macaque Summit 2026, una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. La jornada comptarà amb professionals de diferents àmbits com Carolina Escribano, de Google Cloud, Pablo Soto, de Vodafone, Josep Casas, de CaixaBank, Alexandra Andrés, de Conversia, Pedro Rojas, de Pimec i Daniel Cardelús, de Macaque Consulting. Des de Calafell hi ha un codi de descompte exclusiu. Serà el 7 d'octubre al Teatre Joan Colet de Calafell. Una oportunitat, com dèiem, per conèixer noves idees, compartir coneixement i descobrir les tendències que s'estan transformant a diferents sectors amb la IA, la intel·ligència artificial. Per més informació o realitzar inscripcions a través de macaquesummit.com.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria, que aquest octubre portarà 4 propostes culturals a diferents poblacions de la comarca, a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Francesc Rivera Titot, responsable de Perifèria Cultural, ha explicat l'essència d'un projecte que enguany reuneix més de 100 artistes en 45 dates arreu del territori. Diu que per fer arribar la cultura a tots els racons, apostar per espais de proximitat i crear experiències que connectin artistes, també al públic i al territori. Al Baix Penedès tindrem el 3 d'octubre Llorenç del Penedès, Fetus més Trinxats. El 10 d'octubre Mas Llorenç, Judit Nederman i Trio Fortuny més Joan Jubosc. 11 d'octubre Bonastre, Montse Castellà amb la banda de música de la Sènia. El 18 d'octubre, a Sant Jaume dels Domenys, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi i Carles Belda. A la presentació també hi han participat el conseller comarcal de Cultura, Josep Ràfols, Héctor Olgado i la cantautora Montse Castellà. Una manera diferent de viure la cultura de prop, sense massificacions i connectada amb els pobles de la comarca del Baix Penedès.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Els usuaris del transport públic del Baix Penedès han exigit un augment urgent de places a la línia d'autobús que connecta la comarca amb Tarragona a primera hora del matí, segons ha publicat el Diari de Tarragona. El retorn dels estudiants universitaris a les aules ha provocat el col·lapse de les primeres freqüències del dia, deixant diversos viatgers a terra o obligant-los a viatjar dempeus durant un trajecte per autopista d'uns 30 o 40 quilòmetres. De fet, les aglomeracions comencen a les primeres parades de municipis com Cunit, Segur de Calafell i Calafell. A causa d'això, l'autocar es troba completament ple abans d'arribar a les darreres parades de la ruta, impedint l'accés a molts passatgers. Davant d'aquesta problemàtica, els afectats s'han vist obligats a coordinar-se mitjançant grups de WhatsApp per informar-se en temps real de l'estat d'ocupació del vehicle i, en molts casos, organitzar-se per compartir cotxe privat com a alternativa de transport. Els usuaris defensen l'ús del bus en lloc de la xarxa ferroviària de Rodalies perquè els estalvia fer un transbord a l'estació de Sant Vicenç de Calders i els apropa de manera directa a destinacions clau de Tarragona, com el Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, també l'Hospital Joan XXIII. No obstant això, també denuncien que la parada de Joan XXIII manca de serveis bàsics com una vorera i una marquesina per protegir-se de la pluja. El servei d'aquesta línia el gestiona l'empresa Plana, la qual ha informat que ja ha traslladat la problemàtica a Transports de la Generalitat de Catalunya. L'administració responsable de determinar les freqüències i les condicions de la concessió. La companyia ha assenyalat que actualment ja utilitza autocars de 70 places en lloc dels habituals de 50 per intentar absorbir la demanda. Per la seva banda, els conductors recorden que el transport de passatgers dempeus implica restriccions de velocitat per motius de seguretat, un fet que ralenteix notablement la durada del trajecte i empitjora l'eficiència de la línia, han apuntat. Els passatgers demanen a la Generalitat una ampliació immediata de la capacitat adaptada als pics de demanda actuals, coincidint amb reclamacions de mobilitat d'una comarca que registra el creixement demogràfic més gran del territori català.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Seguim amb més notícies d'àmbit comarcal perquè fa unes setmanes que ja estan en funcionament les noves càmeres de seguretat instal·lades en diferents punts del municipi de Cunit, un sistema que permet la lectura de matrícules de vehicles i que té com a objectiu reforçar la seguretat i millorar la capacitat de resposta davant de possibles incidències. Les noves càmeres, especialment ubicades als accessos i punts estratègics de Cunit, permeten disposar d'informació sobre vehicles que entren i surten. D'aquesta manera, en cas que es produeixi alguna incidència, es pot facilitar la tasca dels cossos de seguretat i agilitzar la localització dels vehicles que puguin estar relacionats amb els fets. Aquesta actuació respon també a una demanda del veïnat que havia traslladat en diverses ocasions la necessitat de reforçar la seguretat i disposar de més eines de vigilància. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Cunit continua treballant per millorar la seguretat als carrers i reforçar els mecanismes de prevenció i resposta, donant doncs, una resposta a demandes de veïns i incorporant noves eines tecnològiques al servei de la seguretat d'aquest municipi. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha destacat que la seguretat és una de les prioritats. Amb aquestes noves càmeres s'incorpora una eina que permet tenir més informació sobre els accessos a Cunit.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: L'home acusat de matar la seva exparella a Calafell el 18 d'abril de 2025 s'enfronta a 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. Segons l'escrit del Ministeri Públic, l'investigat i la víctima van tenir una relació sentimental durant 4 anys que la dona va acabar. Arran de la ruptura, el processat va propinar diversos cops amb una pedra al crani de la dona, provocant-li la mort al domicili familiar. Després va col·locar el cadàver al maleter del seu vehicle i va circular sense rumb durant unes hores. Finalment es va aturar a la P7 a l'altura de Constantí i va confessar a una patrulla de Mossos que havia comès el crim. El judici, amb jurat popular, arrencarà demà dijous a l'Audiència de Tarragona. El processat i la dona morta mantenien una relació sentimental des de feia 4 anys. Segons l'escrit, l'investigat té diagnosticat un trastorn adaptatiu amb ànim depressiu versus un trastorn depressiu major lleu i un trastorn de personalitat greu no especificat, sense seguiment ni tractament. L'acusat es troba en presó preventiva des del 18 d'abril de l'any 2025. La víctima tenia 3 fills d'altres relacions, 2 d'ells majors d'edat. Fiscalia li demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria que els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere. A banda, sol·licita l'atenuant de confessió i li prohibeix comunicar-se i aproximar-se als familiars de la víctima a una distància de menys de 1.000 metres durant un període de 25 anys, així com 7 anys de llibertat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat civil, li reclama una indemnització de 200.000 euros per als 2 fills majors d'edat i una de 300.000 euros per la menor.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Reus relacionats amb diversos robatoris amb violència. Són 3 individus de 20, 21 i 26 anys a qui s'atribueixen 5 robatoris de joies amb el mètode de l'estrabada durant l'últim mes a Tarragona, Torredembarra, Salou i Reus. La primera detenció es va produir després del robatori d'un collar a una persona al centre de Reus. Els Mossos van vincular el detingut amb un grup criminal especialitzat en robatoris violents de joies amb aquest modus operandi, que s'investigava des de feia setmanes. La investigació, però, continua oberta i no es descarta que els detinguts puguin estar relacionats amb altres robatoris violents comesos arreu del territori. La investigació per enxampar el grup criminal va començar el 7 d'agost després d'un robatori a l'urbanització de la Mora a Tarragona. La víctima caminava per la via pública quan un home se li va apropar i li va arrencar d'una estrabada la cadena d'or que duia al coll. Pocs minuts després, una patrulla va localitzar i detenir el presumpte autor i va recuperar la joia sostreta que va ser retornada a la víctima. Durant aquella actuació, el detingut, de 20 anys, es va identificar amb una identitat falsa i es va fer passar per menor d'edat, però la seva última detenció a Reus se'n va poder acreditar la identitat real. Per aquest motiu, també se li atribueix un delicte d'usurpació de l'estat civil. Amb la investigació es va poder identificar 2 homes més, presumptament integrats al mateix grup criminal. Els 3 detinguts actuaven de manera coordinada i amb funcions clarament definides. Mentre un dels membres executava l'estrabada, els altres vigilaven l'entorn, controlaven possibles presències policials i facilitaven la fugida. Els investigadors han pogut confirmar que el grup va participar en el robatori violent de la Mora i el relacionen amb 4 fets similars més, 2 a Torredembarra, un a Salou i un altre a Reus. Per desplaçar-se entre les diferents poblacions, els sospitosos utilitzaven el mateix vehicle detectat en diversos episodis dels investigats. Els 3 arrestats han passat a disposició judicial davant la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància de Reus.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: A les portes d'una nova campanya de vacunació, el Centre Espanyol d'Epidemiologia alerta que aquest any els casos de Covid s'estan disparant a l'estat. Durant la primera meitat del mes de setembre s'han detectat més positius d'aquesta malaltia que de grip. Amb la tornada a l'escola i a la feina han crescut els virus. Tampoc hi ha ajudat la calorada d'aquests dies ni el canvi brusc de temperatura que hi ha hagut algunes nits passades. Tot i que l'epidèmia de grip encara està lluny, ja s'han registrat el doble de casos que hi havia l'any passat en aquestes dates. Així, els últims dies s'ha detectat pràcticament un 17% de positius a l'atenció primària. Per qui vulgui vacunar-se a Catalunya, la campanya arrencarà el 5 d'octubre. Els primers cridats a immunitzar-se són els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències, les embarassades, els nens petits i el personal sanitari. Encara es pot demanar cita. S'ha d'anar al web de CatSalut o a l'aplicació La meva salut.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Salut ha avisat que alguns impactes de l'ús de les pantalles en infants i joves poden ser irreversibles i ha demanat una resposta global que posi les persones al centre. Ho ha dit la subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos, que afirma que la conselleria ha creat una nova guia de salut digital a partir de 700 estudis científics. El treball divideix els impactes per edats i apunta a riscos físics, mentals i relacionats amb retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. També s'ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA. La guia servirà de base perquè el govern concreti mesures per a famílies i professionals. Escoltem a Lluïsa Conejos, subdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
2: Molts diversos impactes, tant en la salut física com en la salut mental i la salut relacional. Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son, impactes en la son i amb els cicles, no?, circadians, no?, de la son, i per tant tot això també està connectat, no?, quan una persona no descansa bé, no dorm bé, està connectat també a l'aprenentatge, no?, a l'endemà i amb el propi també creixement físic de la persona. El dormir bé és molt important per créixer més quan és un infant, no?, i amb el aprenentatge, com deia, amb l'aprenentatge també molt important, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge, etc. I després també molt important en els aspectes relacionals.
0: Parla de la vinculació entre l'ús de pantalles i l'aparició d'algunes malalties o malalties.
2: L'impacte en la salut de les persones té a veure des de la càries, que és un altre element que hem vist, d'aspectes molt concrets en l'aspecte físic, de la salut física, perquè està associat també amb el consum de substàncies ensucrades, etc., l'estar molta estona davant de les pantalles, etc. Des d'això, des de la son, des de, com us comentava, l'aprenentatge, la relació humana, la relació amb les pròpies emocions i amb el maneig de les emocions, és un ventall molt ampli d'impactes per a la salut.
0: També ha explicat quins impactes poden ser irreversibles.
2: Quan parlem no, amb qualificatius d'irreversible, té a veure, com abans assenyalava, en qüestions, per exemple, de la primera infància, de l'època de 0 a 3, per exemple, si no hi ha un vincle de seguretat, un vincle de presència amb els cuidadors o cuidadores, amb el nadó, un vincle en el que es puguin que la persona, no, cuidadora, estigui connectada realment a les necessitats de l'infant, que pugui identificar les senyals emocionals, no, les senyals de necessitat de l'infant. Si aquest vincle no es gestiona, no, de manera adequada, perquè entre altres condicionants, evidentment, està l'ús, no, per part de les persones adultes, per exemple, d'aquestes pantalles, això té un impacte que després, aquests primers anys de la vida, d'alguna manera t'acompanyen.
0: Per últim, la subdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública relaciona el mal ús de les pantalles amb els mals resultats dels informes PISA.
2: Els adolescents que tenen, que tenen aquests índexs baixos, no, de l'informe PISA i en aquests informes, no, que surten, aquestes avaluacions que no són les deseables, segurament són infants que venen també d'uns antecedents previs en la seva infantesa d'un aprenentatge que no ha estat tot lo ric que hagués degut, no, segurament, no, i el que les pantalles i l'ús de pantalles ha tingut una presència.
0: Per tant, Salut ha dut a terme una minuciosa recerca per elaborar la nova guia de salut digital, un document que és una actualització de la que es va publicar l'any 2022 i que des d'aquesta setmana ja es pot consultar a la pàgina web de la Conselleria. De fet, una de les novetats d'aquesta nova guia és que per primer cop els impactes sobre la salut s'han classificat segons el moment evolutiu de la persona. Així, el document ha diferenciat entre la primera infància, l'etapa que va del 7 als 11 anys i els diferents moments de l'adolescència.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. l'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Mig miler d'habitatges s'han començat a construir en el primer semestre d'aquest 2026 al Camp de Tarragona. En aquesta primera meitat d'any també se n'han acabat 427. Segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank, que han analitzat la situació del sector immobiliari i les possibilitats de promotores i constructores al territori, en una jornada a Fira Reus Evans. Pel que fa al Baix Penedès i a les Terres de l'Ebre, les dades dels sis primesos són de 273 habitatges començats i 289 acabats. D'altra banda, Reus lidera el creixement de les compravendes de 2025, amb 1.683 operacions i un augment del 34% respecte a l'any anterior. Per comarques, durant el 2025, la Conca de Barberà va registrar 13 habitatges iniciats, amb una davallada del 56,7% respecte al 2024. A la comarca del Tarragonès, els habitatges iniciats van ser 598, xifra que suposa una davallada del 14,9% respecte al 2024, que se'n van començar 703. D'altra banda, la compra-venda d'habitatges, tant de nou com usat, ha crescut a les comarques del Camp de Tarragona, amb 5.590 operacions al Tarragonès. Com dèiem, per capitals, Reus lidera el creixement de compra-vendes. A Tarragona es van registrar 2.170 compra-vendes, una xifra que suposa un increment de l'11% respecte al 2024, quan van registrar-se 1.955. En el primer semestre de l'any, a tota la província tarragonina, s'han registrat 1.339 compravendes d'habitatge nou i 7.206 d'habitatge usat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I un apunt abans d'acabar, Ecologistes en Acció de Tarragona i Ebre han presentat al·legacions al projecte del Reial Decret sobre centres de dades. El text inclou propostes de modificació normativa davant del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El grup ecologista vol evitar impactes crítics irreversibles sobre l'estabilitat de la xarxa elèctrica general, els recursos hídrics, l'hàbitat rural i la salut pública. Es fixen en els centres de dades projectats a Móra la Nova, Santa Bàrbara, Flix, Vandellòs i Reus. Ecologistes en Acció avisa que aquests centres exigiran noves subestacions i línies d'alta tensió que transcorreran per parcel·les agrícoles i habitatges rurals. També proposen prohibir l'ús d'aigua dolça de consum públic, subterrània o superficial per refrigeració evaporativa en municipis situats en zones declarades en estrès hídric o sequera perllongada. Així mateix, caldrà una avaluació d'impacte ambiental conjunta de cada centre de processament amb les respectives subestacions de connexió i la totalitat de rases per fibra òptica.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Primer dia de la tardor amb ambient estiuenc. Tot i canviar d'estació, el termòmetre continua a la banda elevada amb valors d'estiu. A Catalunya l'estabilitat és total. Estrenem estació la tardor amb termòmetres d'estiu i sol. De cara a demà dijous, sense canvis. Temps d'estiu. Punt i final a l'edició informativa del dia. Aquí els ha parlat i acompanyat Mireia Romaguera. Gràcies i fins la propera. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: El president Illa assumeix l'error del govern pel fiasco a les proves PISA i reitera la crida per replantejar el sistema educatiu català. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El govern reconeix com a propi l'error que ha invalidat els resultats dels alumnes catalans a les últimes proves PISA i subratlla que ja ha tingut conseqüències, sobretot el cessament de l'anterior secretària general del Departament d'Educació i l'obertura de 3 expedients disciplinaris, Joan Bota.
2: Unes explicacions que no han convençut l'oposició, que ha demanat al cap de la mateixa consellera Esther Niubó fins al 2029 els resultats dels alumnes catalans a les proves PISA no seran comparables amb els de la resta d'estudiants europeus.
0: Anem al Parlament, Albert Prat i Marta Corbalan.
3: El president Salvador Illa reconeix la gravetat del fiasco, defensa els canvis que s'han fet perquè no torni a passar i manté que no destituirà la consellera d'Educació.
4: Durant la revisió de les proves PISA 2025 hi ha hagut errors greus i inacceptables.
3: Però més enllà de PISA, Illa ha interpel·lat sobretot Junts i Esquerra, que també han estat al capdavant del Departament d'Educació, per repensar de dalt a baix l'ensenyament del nostre país.
5: Les explicacions del president no han satisfet gens a l'oposició ni tan sols als seus socis d'investidura. Junts, Esquerra, els Comuns i el Partit Popular han coincidit a acusar el govern de falta de transparència i demanen responsabilitats polítiques.
6: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
7: Li diem que clarament vostès han tingut una actitud d'opacitat volguda.
8: Va fallar la transparència.
9: Ocultaron deliberadamente los datos.
0: Això el dia en què el magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, ha promès al matí de Catalunya Ràdio que farà una sentència clara a favor de l'amnistia de tots els líders del procés, tot i ser-ne contrari.
10: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència que tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sens dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
0: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, diu ara al jutge del cas Plus Ultra que les joies que li van trobar a la caixa forta del seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita l'any 2007.
2: És a dir, dos anys després que el mateix govern de Zapatero aprovés un codi ètic que reclamava als alts càrrecs no acceptar regals fora dels usos habituals o de cortesia.
0: Situació esperpèntica la que s'ha viscut aquest matí a Madrid, al Congrés dels Diputats. Allà, una diputada del Partit Popular ha estat expulsada de l'hemicicle després d'haver ensenyat un esprai de gas pebre. Era per denunciar la situació a Ceuta, però ha acabat amb parts del Congrés precintades i amb diverses persones indisposades. Madrid, Tània Tàpia.
11: Han estat 12 en total. Ha estat la presidenta Ana Vázquez qui l'ha ensenyat al ple. La presidenta l'ha fet fora perquè es considerava una arma i ella ha argumentat que estava buit, però després arribava l'alerta per tos i picor de desenes de persones a una altra banda del Congrés i la policia s'ha posat a buscar l'autor de les càmeres de seguretat. Però un treballador del partit ha reconegut que ha estat ell la versió que la diputada li ha donat perquè el netegés i al lavabo se li ha disparat 3 cops.
0: Això el dia en què el Marroc fa eleccions legislatives, amb l'atenció més posada en la crisi migratòria i en la falta d'expectatives del jovent que no pas en un escrutini amb poc marge per la sorpresa. Enviat especial, Nando Zanoguera.
12: S'espera una taxa de participació baixa en un país desencantat amb el sistema electoral i el repartiment de la riquesa, tot i l'evolució econòmica que ha experimentat el Marroc en els últims temps. Els joves, els que més han denunciat les condicions socials el darrer any, són els que menys s'han inscrit per votar.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
0: El Barça debuta aquesta nit a la Champions amb l'objectiu de revalidar el títol de campiones.
13: A les 9, Barça-París, el Johan Cruyff. Des de 8:45 podeu seguir la transmissió a la TDG. Irene Paredes és la novetat de la convocatòria i es mantenen les baixes per lesió d'Aitana, Kika i Vicky. Sentirem la Minyamal al Catalunya Migdia en aquest tour d'entrevistes que està fent per demanar la pilota d'or avui a l'equip. I el comitè de competició ha sancionat amb un partit de suspensió el jugador del Madrid, Hausen, després de ser expulsat contra l'Atlètic de Madrid.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb dues vies principals tallades. L'autovia 2 a Caldes de Malavella en direcció nord per la fuita d'un camió. I ara també tallada la C-17 a Montcada i Reixac en direcció Vic, on els bombers actuen en l'incendi d'un edifici al costat. El transport públic retards de més de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies per una incidència a l'infraestructura ja resolta i retards de mitja hora als regionals del corredor sud. D'altra banda, un robatori de cable de coure entre Clot i Sant Adrià de Besòs també provoca retards a la línia R1.
0: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia, bona hora.
0: En teoria, som a la tardor. Dic en teoria, perquè a la pràctica seguim a l'estiu.
16: Doncs sí, avui, mira, anem a fer el temps en directe des del territori. Estic a dalt de tot de la Panadella, al peu del radar meteorològic. I a banda de rostir-nos amb una radiació solar que sorprèn, perquè la radiació solar ara mateix és la mateixa que el març, imagina't, doncs amb una temperatura elevada i amb un terra agrícola que fa llàstima, absolutament com un terròs, amb els rostolls, no cal dir-ho, recremats de tot el que portem d'estiu, i sí, encetem clarament l'estació astronòmica, perquè això és matemàtic, però fins diumenge no hi ha cap canvi a la vista. Fins i tot divendres podrien repuntar i no seria estrany algun rècord meteorològic, en el cas de divendres, potser al Pirineu.
0: Molt bé, doncs n'estarem pendents i ho explicarem a Catalunya Ràdio. Bona tornada i bona estada aquí a la Panadella. Francesc, fins ara, bon dia.
16: Fins ara.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El president Salvador Illa reconeix que la Generalitat va cometre un error inacceptable durant les proves PISA que ha invalidat els resultats dels alumnes catalans al rànquing europeu.
17: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix, hi va haver errors d'interpretació, errors de supervisió i mancances en la transmissió d'informació rellevant.
0: Arran d'aquest fiasco, al Departament d'Educació, el president ha comparegut avui al Parlament per donar explicacions davant l'oposició. Ha insistit que no apartarà la consellera Esther Niubó del càrrec i ha fet una crida a tot el país per replantejar de dalt a baix, ha dit, el sistema educatiu actual. Anem al Parlament de Catalunya. Albert Prat, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa no ha minimitzat la gravetat dels fets.
17: Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern.
18: Però ha tornat a exculpar la seva consellera.
17: No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
18: El president manté la confiança en la màxima responsable del departament i defensa les mesures que s'han pres, començant per la destitució de la número 2 d'Esther Niubó.
17: Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem investigat què va fallar, hem posat en marxa els procediments necessaris perquè se terminin les responsabilitats que corresponguin, hem començat a corregir els processos que van fallar i hem reforçat els mecanismes de supervisió.
18: La investigació interna al departament encara no s'ha acabat i Illa no ha acabat d'aclarir quan se'n van assabentar, tant ell com la consellera. Ara bé, amb les explicacions d'avui, intenta superar la crisi de PISA per repensar el model de fons i espera la implicació, sobretot, de Junts i d'Esquerra, els dos partits que han passat per la conselleria.
17: M'he trobat l'educació del país com m'havia trobada. Podria... Seria fàcil, eh? I esgotaria bastant temps explicar com m'ho he trobat. Vostès ho saben. Tan bé com jo, com a mínim. No ho faig. Res de retrovisor. Mira endavant.
18: Demà passat, govern i partits es tornaran a veure les cares en la cimera que el president ha convocat a Palau perquè plantegin les seves propostes.
0: Bé, doncs les explicacions del president Illa no han convençut els partits de l'oposició, que el pressionen perquè cessi la consellera d'Educació, Esther Niubó. Tots els grups, excepte el PSC, han acusat el govern d'opacitat i d'haver amagat el desgavell a les proves PISA durant més d'un any. Seguim al Parlament, ara amb Marta Corbalán. Bon dia.
5: Hola, bon dia. La compareixença de Salvador Illa no ha servit per calmar les aigües al Parlament. L'oposició no ha quedat satisfeta amb les seves explicacions i s'ha tornat a posar la consellera d'Educació en el punt de mira. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, li ha demanat al president que la cessi.
6: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó, la pitjor consellera de la història, i era molt difícil treure aquest títol al conseller Cambray.
5: Els principals socis parlamentaris del govern Esquerra i els comuns també han apujat el to, no han demanat directament el cessament de la consellera Niubó, però ho han deixat entreveure. El republicà Jordi Albert i la líder dels comuns Jéssica Albiach han acusat el govern d'haver amagat el fiasco de les proves PISA durant més d'un any i de deixadesa de funcions.
7: Li diem que clarament vostès han tingut una actitud d'opacitat volguda. Ho han amagat i ens tenen ja massa acostumats a amagar els seus errors.
8: Va fallar la transparència. Durant mesos, m'atreviria a dir, més d'un any, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament.
5: El Partit Popular, Vox i la CUP també han demanat el cessament de la consellera d'Educació. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha anat més enllà i ha acusat el president Illa de ser el màxim responsable de tota la crisi.
9: Ocultaron deliberadamente los datos. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Es de ustedes dos, la consellera y usted.
5: Aliança Catalana ha demanat directament al president que convoqui eleccions després dels errors en el Departament d'Educació.
0: Mentrestant, a Madrid, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero aclareix davant del jutge l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx en una caixa forta. Zapatero assegura ara que són un regal que li va fer el rei de l'Aràbia Saudita l'any 2007, quan era president espanyol, i demana col·laboració d'aquest país per poder-ho acreditar. L'exlíder del PSOE ha trigat més de 3 mesos a explicar d'on sortien aquestes peces. Com dèiem, anem a Madrid. Paula Brujans, bon dia.
13: Què tal, bon dia? I Zapatero s'excusa, diu que ha trigat tant a confirmar l'origen perquè volia documents de l'Aràbia Saudita per provar-ho. Ha contactat, explica dos cops en protocol de la Casa Reial Saudita i com que no ha tingut resposta, ara li demana al jutge que l'ajudi a aconseguir aquests documents, que els demani ell mateix a aquest país. Zapatero vol demostrar que no hi ha contraband i perjura que les joies són un regal del rei saudita el 2007 durant un viatge oficial a Madrid, un regal personal que va rebre al mateix Palau de la Moncloa. És la mateixa versió que ja va donar Televisió Espanyola abans de l'estiu.
19: Intenció de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar. Lo último que yo pensaba en eso era el valor patrimonial, pero la de ellos que lo teníamos ahí como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin usos y destino.
13: Són 12 peces, joies de rubins, maragdes i diamants que, segons la defensa de l'expresident espanyol, tampoc pugen de valor al 1.300.000 euros, la valoració que ha encarregat el jutge a una joieria. Zapatero, recordeu, està investigat per contraband i per delicte fiscal. Avui assegura que aquestes joies són un regal del 2007 i, per tant, el delicte fiscal hauria caducat. En tot cas, les va acceptar 2 anys després que el seu govern aprovés un codi de bones pràctiques que els obligava a refusar regals o entregar-los a patrimoni de l'Estat.
0: Més coses. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia a partir del 6 d'octubre, un cop hi hagi sentència favorable a aplicar l'oblit judicial pels casos de malversació. Ell mateix serà l'encarregat de redactar la sentència, encara que discrepa del criteri majoritari. Per això, en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, Macías ha explicat que emetrà un vot particular. Jordi Corbalán.
20: Macías està disposat a redactar un nou text que reculli l'aval majoritari del Tribunal a l'amnistia. Serà, assegura, una sentència clara, encara que avisa que el Constitucional ha de ser molt prudent i no pot imposar al Suprem com ha d'actuar.
21: La sentència que ell diu serà clara. Dir-los per avançat què és el que han de fer, jo crec que no seria un favor per bon funcionament del sistema. Nosaltres dictarem una sentència, la sentència que tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sens dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
20: Macías confirma que emetrà un vot particular argumentant la seva posició contrària a l'amnistia. El magistrat conservador admet sense embuts la politització del Tribunal Constitucional i fins i tot ho justifica.
21: Pretendre que un membre del Tribunal Constitucional no tingui idees pròpies, això és massa pretendre.
20: Si el 6 d'octubre la sentència que reescriurà Macías tampoc no convenç la majoria del tribunal, es votarà la del recurs d'empara de Dolors Bassa, que redacta el president de la sala, Cándido Conde Pumpido, de l'ala progressista. La doctrina que en surti ha de permetre amnistiar el govern de l'1 d'octubre i el retorn de l'expresident Puigdemont i els altres exiliats.
0: Anem ara amb l'episodi rocambolesc d'aquest matí al Congrés dels Diputats. El protagonista ha estat un pot d'esprai de gas pebre. L'ha ensenyat una diputada del Partit Popular dins de l'hemicicle. La presidenta del Congrés l'ha fet fora perquè és un arma i ella ha assegurat que estava buit. Però poc després han hagut de desallotjar diversos espais del Congrés per un gas tòxic. Com ha acabat tot plegat? Doncs un treballador del grup del Partit Popular ha reconegut que l'ha manipulat en un lavabo per encàrrec de la pròpia diputada. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia. La polèmica ha començat així.
1: Mire, señor Marlaska, mire, ¿sabe lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís.
11: És Ana Vázquez ensenyant un espai pebre. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'ha fet sortir de l'hemicicle i ella, ja al passadís, es justificava així.
4: La botella de gas pimienta que ha ensenyado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado.
1: Esto no es un arma, está totalmente legalizado. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
11: Però poc després s'ha desallotjat una cafeteria, una cuina, diversos despatxos i s'han precintat tres lavabos perquè algú havia buidat un esprai tòxic. Els serveis mèdics han atès 12 persones, entre ells membres d'una delegació del Parlament de Mauritània que estava de visita. Davant del rebombori, mentre la policia buscava l'autor a les gravacions de seguretat, un treballador del partit ha reconegut als periodistes que havia estat ell a petició de la diputada, que li ha demanat netejar-lo perquè tenia restes d'haver-lo buidat i que en fer-ho s'ha disparat tres cops. La policia ja prepara un informe i fons de la cambra alerten que hi pot haver conseqüències.
0: Molt bé, però a banda de tot aquest episodi amb el pot d'esprai de gas pebre, al Congrés avui també hi ressonaven les paraules de Pedro Sánchez, que ha reclamat accions i respostes al Marroc perquè el seu control fronterer va fallar aquest estiu a Ceuta. El govern espanyol treu ferro a l'assumpte i assegura que no es tracta de cap gir de guió, Tània.
11: Sí, les declaracions de Pedro Sánchez a la CNN no són ni per la Moncloa ni pel PSOE un canvi de guió ni de posicions cap al paper del Marroc. Margarita Robles, ministra.
22: Les fronteres són les fronteres compartides y por tanto Marruecos tendrá que asumir también las responsabilidades. Y yo creo que cuando el presidente del gobierno se ha pronunciado lo hace con conocimiento de causa.
11: Des de l'executiu apunten que és evident i lògic atribuir una part de la responsabilitat al Marroc i que això no està renyit amb mantenir-hi una bona relació.
0: Bé, doncs precisament el Marroc ha blindat la seva frontera amb Ceuta coincidint amb la jornada electoral que es fa avui en què es tria un nou Parlament. La votació està fent-se amb normalitat, però s'espera una alta abstenció, especialment entre el jovent que té falta d'expectatives econòmiques. Es preveu que es revalidi la coalició actual de dretes i nacionalistes en un Parlament on la presència de la dona s'ha d'estimular estimular per un sistema de quotes. Enviat especial a Rabat. Nando Zanoguera.
23: Prenent nota de les reivindicacions d'aquest últim any i malgrat la repressió als joves de la generació Z212, coincidint en el temps, va anunciar que en aquestes eleccions, per primera vegada, almenys 90 escons dels gairebé 400 del Parlament seran per dones. El sistema de quotes és vigent des del 2002, però ara s'obliga que totes les circunscripcions anomenades regionals siguin per diputades. En declaracions a Catalunya Ràdio, la candidata socialista Soumaya Monsif Hadji es mostra satisfeta per la decisió, però aboga perquè a llarg termini no calgui les quotes.
24: No és culpa dels partits, és l'ambient general, diria jo. És la manera com la societat en conjunt veu les coses, que encara no fomenta les dones i encara no vota les dones.
23: La candidata també creu que s'han fet polítiques per afavorir els joves, però admet que encara queden coses per fer. Només un 4% dels marroquins d'entre 18 i 24 anys s'han inscrit per votar, així que la participació s'espera baixa. En un sistema de govern on l'última paraula la té el rei i a falta d'enquestes oficials, els analistes confien en un resultat que permeti evitar una coalició igual o semblant a l'actual, formada pel centredreta del magnat Aziz Ahanouch, actual primer ministre, els nacionalistes d'Istiklal i els liberals, vinculats al president de la Federació Marroquina de Futbol.
0: I una cosa més abans de la publicitat. El Departament de Justícia obre un expedient per multar l'empresa d'intèrprets pels problemes lingüístics que hi va haver en el judici a Roger Espanyol la setmana passada, Miquel Jarque.
25: El Departament de Justícia ha rebut el compromís de l'empresa encarregada del servei de traduccions de prendre mesures perquè no es torni a repetir una situació com la de la segona jornada del judici en la qual els advocats es van haver d'autotraduir parlant en castellà aquell dia a la sala de vista, segons va avançar el programa La Tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret era especialista en ucraïnès i rus i no pas en català. Des del departament es recorda a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que conegui la llengua més enllà dels traductors o intèrprets contractats pel departament.
0: Passant 19 minuts a les dues, fem una pausa i de seguida anem a Nova York, on continua desenvolupant-se l'Assemblea General de les Nacions Unides.
2: Catalunya migdia.
3: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
10: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
14: Com et dius?
16: Josep.
14: On vius?
16: A Blanes.
14: 2+2?
16: 4.
14: Capital de França?
16: París.
14: Qui sóc?
16: En Peyu, no?
14: Amb qui tens el mòbil?
16: El mòbil...
14: La fibra?
16: La fibra...
14: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
16: Això.
14: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
26: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
27: Viladrau.
26: Guissona.
27: Salou.
26: I si ens poden arribar al cor amb una havanera.
27: Només en quedaran 50.
26: Soc i seré.
12: Nova temporada de Soc i seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
28: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
29: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
30: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. L'Iran centra avui l'atenció a l'ONU. El president Massoud Pezeshkian intervé davant l'Assemblea General a Nova York i ja ha promès defensar amb fermesa el seu país davant les noves amenaces de Donald Trump d'aniquilar-lo. I és que el president dels Estats Units, però, també ha assegurat que confia en un pacte per acabar amb la guerra. I delegacions dels Estats Units i de l'Iran van mantenir ahir contactes per primera vegada des del mes de juny. La guerra d'Ucraïna també tindrà avui protagonisme a l'ONU amb el discurs de Volodymyr Zelensky. Anem a Nova York. Oriol Serra, bon dia.
31: Bon dia. Avui tornarà a ser un dia intens a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on destaquen les intervencions de països com l'Argentina, Alemanya, Espanya o l'Iran. Precisament aquest darrer va formar part del discurs del president dels Estats Units ahir. Donald Trump amenaçava així l'Iran: o accepta un acord de pau o s'exposa a la seva destrucció.
32: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
31: Amenaces i, en paral·lel, converses entre mediadors i delegats tant dels Estats Units com de l'Iran. El protagonisme de Donald Trump també va quedar palès durant la trobada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que es va mostrar disposat a fer un pas endavant per acabar amb la guerra. Disposat fins i tot a trobar-se amb el president rus Vladimir Putin, un escenari ara per ara molt inversemblant, tot i que el mateix Trump no va descartar reunir-los tots dos durant la cimera del G20 a Miami al desembre.
33: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment. Quan

0: intents sense èxit de tornar a Veneçuela. Ho ha aprovat per mar i per aire, amb passaport diplomàtic de Panamà. Des del juny ha fet 7 intents. Trump va presumir ahir davant de l'ONU de l'operació per detenir Maduro i va celebrar l'acord que li permet accedir al 20% de les reserves de petroli de Veneçuela, cosa que ha qualificat com un botí.
1: Doncs precisament aquest petroli de Veneçuela està donant aire a Donald Trump, que ha vist com la guerra amb l'Iran ha encarit el preu dels combustibles. De fet, el conflicte a l'Orient Mitjà continuarà passant factura a l'economia mundial, també a Europa, i especialment a Espanya, on la inflació pujarà més del que estava previst. Així ho creu, com a mínim, l'OCDE, que avui ha actualitzat els seus pronòstics. L'organisme, amb seu a París, preveu que aquí la inflació es dispararà aquest any al 3,7%, 7 dècimes més que a la zona euro, i aquest repunt serà persistent, Núria Har.
2: Sí, perquè l'any que ve la inflació encara se situarà al 3,4%, molt per sobre de l'objectiu que fixa el Banc Central Europeu del 2%. Malgrat tot plegat, l'OCDE manté que l'economia espanyola serà la que més creixerà de l'eurozona. Aquest any ho farà un 2,6%, 4 dècimes més del que havia calculat fins ara. Però pel que fa als pròxims mesos, l'escenari es complica. El secretari general de l'OCDE avisa que la capacitat de resistència de l'economia està arribant al seu límit.
3: L'economia mundial ha superat un altre xoc millor del que s'esperava, però la seva capacitat per absorbir-los no és il·limitada. Les reserves d'energia han baixat, el marge de maniobra fiscal s'està reduint, els costos de finançament augmenten i no n'hi ha prou només amb la resiliència.
2: L'organisme anticipa nous increments del tipus d'interès tant a Europa com als Estats Units per intentar contenir els preus i apunta que l'auge de la intel·ligència artificial pot ajudar a impulsar l'economia, tot i que no prou per compensar el complex context actual.
1: I aquest encariment dels combustibles està posant contra les cordes el sector agrícola. Unió de Pagesos ja ha convocat una tracturada el 14 d'octubre a Barcelona per reclamar als governs català i espanyol més ajudes per fer front a la crisi que afecta moltes explotacions, algunes de les quals seran, diuen, inviables. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Reclamen ajudes directes entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Asseguren que el sector pateix una crisi constant, ja sigui pel preu dels carburants, que s'han encarit un 62% en els darrers 6 mesos, per l'afectació del canvi climàtic o pels danys de la fauna salvatge. UP convoca tota la pagesia a la mobilització. Raquel Serrat, coordinadora nacional del sindicat.
5: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya a la mobilització del dia 14 d'octubre a Barcelona. Serà una tracturada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
4: Una situació que preocupa el sector, que veu insuficient l'anunci ahir del ministre d'Agricultura, Luis Planas, de prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre de gasoil fins a finals d'any. Sentim Vicenç Pasqual, de JARC, i Pere Roquer, de Saja.
6: No arriba petroli, és evident, tots estem perjudicats, però, ostres, els aliments que produïm, o haurem de deixar de produir aliments, o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
7: Les pròrrogues amb aquest encariment de costos d'hidrocarburs no són suficients.
4: La tracturada que convoca UP passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume. Unes reivindicacions que faran arribar demà al conseller Ordeig i a la taula agrària convocada per dilluns.
1: Anem a la crònica de successos, que avui ve especialment farcida. Han detingut a Madrid la dona de Josep Juanpera per la seva suposada relació amb la mort de l'arquitecte el dia 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. Viella, Sofia Cabanes.
8: Bon dia, sí. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Juanpera va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El jutjat d'instrucció de Viella investiga el cas, que es troba sota secret de sumari.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi que aquesta nit ha fet un mort en un centre sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Dels 13 hospitalitzats, només dos continuaran ingressats. L'Ametlla del Vallès, Marta Vallès.
9: Els bombers han trobat en una de les habitacions de la primera planta on hauria començat el foc el cos d'un home, un intern de 53 anys de la zona de pacients d'alta complexitat. Aquest és un centre sociosanitari on hi ha persones grans, però també residents de diferents edats amb patologies diverses. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, destaca que la seguretat ha funcionat i es refereix al fet que la porta de l'habitació de la víctima sembla que l'haurien trobat bloquejada.
10: Tot el sistema de seguretat ha funcionat, les portes tallafocs han funcionat, els sistemes d'alarma contra incendis també han funcionat. funcionat, però no hi ha cap protocol que digui que les habitacions

0: Han d'estar tancades.
1: Durant l'incendi es va atendre 78 persones, 13 van anar a diferents hospitals de la zona. Avui la majoria rebran l'alta i només dues continuaran ingressades, una d'elles a l'UCI. Alguns residents els hauran de reubicar perquè aquí la primera i la segona planta de les tres que hi ha no es poden utilitzar.
2: I una explosió de gas també ha destrossat aquesta matinada un hotel rural de Peralada, a l'Alt Empordà. El propietari de la finca i el seu cuidador han quedat ferits i una clienta n'ha sortit il·lesa. Se n'investiguen les causes. Girona, Fèlix Martín.
3: El més crític és un home de 47 anys que han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Un veí de l'hotel rural, Joan Cros, ha explicat que aquest ferit més greu és el cuidador del propietari de la finca de 74 anys, que també ha resultat ferit però amb lesions lleus. A tots dos els han trobat al pati quan han sentit l'explosió.
4: Hem sentit una explosió com una bomba, tota la flama i un fum negre com un bolet. I esclar, llavors hem vist que aquí havia passat algo gros i hem vingut cap aquí i hem vist un noi ferit aquí, molt greu, caigut tota la masia.
3: Tot això ha passat tocades les dues de la matinada a causa d'una fuita en les canonades de gas de l'hotel. L'impacte ha estat tan gran que ha fet saltar les parets de la façana, les finestres i part del sostre de la masia, de planta baixa i dos pisos. Tot l'entorn de la casa ha quedat ple de pedra, runes i vidres que han aixafat també parcialment un cotxe aparcat al davant.
2: Deixem els successos. Tenim xifra rècord de declaracions de voluntats anticipades durant l'any passat. Segons el Departament de Salut, durant l'any 2025 van entrar al registre més d'un 50% més de declaracions que l'any anterior, Mònica Mas.
5: Sí, van ser un total de 52.500 documents de voluntats anticipades, la xifra més elevada des que es va crear el registre l'any 2002. En total, ara hi ha 240.500 catalans que han deixat per escrit el seu dret a triar com volen ser atesos i quin tipus de tractament mèdic volen rebre en cas, en el cas que la seva malaltia no els permeti decidir-ho de manera conscient. La majoria, 6 de cada 10, són dones i el nombre més alt de voluntats anticipades es registren a Barcelona ciutat. Segons el Departament de Salut, aquest augment es deu al fet que des de fa 2 anys es pot tramitar des dels centres de salut i acompanyats d'un metge, de manera que fa molt més senzill i accessible registrar aquest document. De fet, durant l'any 2025, el 80% de voluntats anticipades es van validar per aquesta via.
2: I a Lleida, l'aprovació de l'ordenança que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic ja té els suports assegurats si no hi ha sorpreses d'última hora. Junts per Catalunya ha anunciat aquest matí que hi votarà a favor al ple de divendres. Lleida, Estela Bussoms, només hi posen, però, una condició.
6: Sí, en concret, que l'equip de govern socialista accepti una moció que demana instal·lar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en té. Tot plegat s'emmarca en la nova ordenança de civisme que incorpora la majoria de les 55 esmenes presentades pels juntaires i per això votaran a favor d'una norma que inclou també el veto a portar elements que ocultin totalment el rostre, com el vel integral. La portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ho argumenta.
7: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa. Perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
6: Esquerra, el Comú i també el PP ja se sap que hi votaran en contra. Lleida ja va vetar l'ús del burca i el niqab fa 16 anys, però la justícia ho va tombar. A diferència d'aquell moment, ara el focus no es posa en la seguretat, sinó que justifica com una política feminista i de defensa dels drets fonamentals.
2: Passant 3 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida anem a la cultura. Avui, amb molta festa major.
8: Catalunya migdia.
9: Com et queda si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
10: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
11: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
12: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
13: Catalunya migdia.
2: Passant 4 minuts a 2 quarts i, com dèiem, festa major. D'una banda, perquè avui arrenquen les festes de la Mercè i Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts al carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals. Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com ara el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primera vegada, també la plaça de les Glòries, Marta Vives.
0: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Exit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal que combina teatre, música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó, de l'ICUP.
14: Per tant, per nosaltres doncs, és un alta veu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
0: Xangai com a ciutat convidada serà molt present a la programació. El fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. També podrem veure els Pallassos Sense Fronteres de Tortell Poltrona a l'aqueducte de Ciutat Meridiana o muntatges sense text als jardins de Joan Maragall com l'animal més perillós del món de la companyia irlandesa Jazzville Productions, el comiat dels escenaris de Claire Ducro o la proposta de dansa contemporània Sadness Land de la companyia catalana Carles Cisteré.
2: Avui comencen les festes de la Mercè, el dia gran de la Mercè és demà, però a Barcelona, on avui és el dia gran, és a Tarragona. I si és el dia gran de Santa Tecla, és sinònim de Diada Castellera. Hi participen les quatre colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Allà, a Tarragona, hi tenim el Josep Armirall. Com va la Diada, Josep? Bon dia.
15: Bon dia, a punt d'acabar la segona ronda amb els Xiquets de Tarragona disposats a provar per segona vegada aquesta temporada el 3 de 9 i després haver descarregat el 4 de 9 a la primera ronda. Hem vist ja el primer Gama Extra, com s'havia anunciat, la Jove de Tarragona, 5 de 9 descarregat d'entrada i a continuació 3 de 9. Els Xiquets del Serrallo han fet llenya a la primera ronda, han carregat just el 3 de 8 i a la segona han pogut descarregar el 4 de 8. I atenció, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, perquè són en el camí d'assolir la millor diada del seu historial. Han descarregat ja el 5 de 8, han tornat a descarregar el 2 de 8, el primer des del 2019, i a continuació provaran el 4 de 8 amb l'agulla. La plaça de la Font, plena de gom a gom.
2: Doncs ambient de festa major a Tarragona avui, a Barcelona demà, però on fan festa ja fa dies és a Sant Sebastià. Put it there, pal. Damn, you're handsome. I avui amb una superestrella, perquè Brad Pitt ha posat de cap per avall al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Centenars de persones s'apleguen allà on va. L'actor nord-americà hi és per presentar la pel·lícula que estrena divendres, En el corazón de la bestia, on comparteix protagonisme amb un gos. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
16: En el corazón de la bestia narra els esforços d'un exsoldat d'elit i el seu gos per sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. És un drama d'aventures extremes que, com ha dit Brad Pitt, pot ajudar a qui ho estigui passant malament a trobar la recepta de com sortir-se'n.
17: Els supervivents sempre diuen que t'has de concentrar en les petites victòries. Tindràs pèrdues, patiràs, hi haurà dolor, però pensar en la pròxima petita victòria és també aplicable al dia a dia. Quan ens enfrontem a qualsevol repte o estem en una situació complicada, s'ha de pensar en les petites victòries i no en el pla general.
16: El film parla de com és d'important sacrificar-se els uns pels altres i com ajuda a sobreviure el fet d'envoltar-te de gent que estimes. Per això creu que és del tot oportú tenint en compte la situació actual del món. A tot això també ha celebrat que el cinema se n'està sortint, que cada cop més gent va a les sales, mentre les plataformes de streaming estan proporcionant més oportunitats al sector i que les dues coses són perfectament compatibles.
2: Hem passat per Barcelona, per Tarragona, per Sant Sebastià i ara a València. I és que al País Valencià, la companyia Teatre Micalet arrenca nova temporada i també nova etapa. Després de les desavinences amb la Societat Coral, avui estrenen nova seu. València, Marta García.
18: 500 metres i 30 anys separen l'antiga etapa de la nova. 500 metres entre una seu i una altra, perquè després de mesos d'incertesa en abandonar l'antiga seu per desavinences amb els propietaris, avui la companyia Teatre Micalet estrena la nova, al barri de Belluters, a Ciutat Vella. És la seva històrica sala d'assajos readaptada per fer-hi representacions. Joan Peris és un dels cofundadors de la companyia.
19: És un espai sagrat, quasi. Feia temps que volíem també fer, vull dir, quan teníem el Micalet ja pensàvem en això, en aquesta cosa de la proximitat, de la intimitat amb l'espectador.
18: El teló s'alça avui amb una obra plena d'intencions. Bomba va, bomba ve, Joan Fuster. amb Guille Zavalla i Pedro Mallol com a protagonistes d'esta obra, on se'ns explica la investigació que va fer de l'atemptat contra l'escriptor de Sueca la Brigada d'Informació de la Policia de València. Laura Sánchez és la seva autora.
20: Posar el valor de la lectura també dins del teatre, no? La importància de llegir i la importància de transmetre la paraula viva de Joan Fuster.
18: En este nou espai compaginaran produccions pròpies amb les altres companyies i també servirà per desenvolupar activitats de formació i de vinculació amb el barri.
13: Catalunya migdia.
2: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
2: Avui amb el debut del Barça a la Champions.
21: Són les vigents campiones i debuten amb l'objectiu de revalidar el títol.

0: Barça femení comença avui el camí cap a la final de la Champions 2027 a Varsovia.
1: Nosaltres confiem en nosaltres mateixes, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
0: Cata Coll, la portera del Barça, explicava ahir al Tot Costa com se sent el vestidor a poques hores d'aquesta estrena europea, avui, al vespre, a la nit, a partir de les 9, partit contra el París. Ara sentirem algun fragment més de Cata, però abans actualitzem la infermeria per aquest partit d'avui. Es confirma el que dèiem ahir a aquesta hora, la bona notícia, l'alta d'Irene Paredes. Marcos García.
2: Irene Paredes ha rebut l'alta mèdica, com deies. Entra, doncs, a la llista, la central. Vicky López té una lesió al recte anterior dret i estarà unes dues setmanes de baixa. També té afectat el recte anterior dret Quica Nazaret i el temps estimat de recuperació en aquest cas és de 3 setmanes. Segueixen de baixa Aitana, Alexandri i Van Asten i a banda estan amb la selecció espanyola sub-20, Carla Julià i Aisha Càmara.
0: Algunes de les jugadores que no hi seran avui, com Quica o Vicky, són les que han de fer un pas endavant aquesta temporada, precisament després de la marxa d'altres jugadores i noms importants com Alexia, Mapi, Ona o Salma.
2: Sí, és l'argument que explicava ahir al Tot Costa Cata Coll, la portera que també admetia el cartell de candidates a la Champions i a tot.
1: Crec que a mi m'ha agradat entrar de favoritisme, no? Però sí que és vera que venim de fer anys molt bons, venim de guanyar una Champions i segurament pues, equips ens pues, tenen com a favorites. Crec que nosaltres anem pas a pas, partit a partit. Sabem la dificultat que serà en guany, però com dius, crec que també hi ha una transició de gent molt jove que ha arribat. Però crec que l'ambició d'aquest equip està clar i quan fitxes per el Barça saps que vens a guanyar-ho tot i això ho intentarem.
2: El París que espera el Barça avui és a priori un equip fort en les transicions. Pere Romeu és l'entrenador del Barça.
3: Segueix la mateixa entrenadora, és un equip que no ha fet grans canvis d'aquell 11 titular del desembre passat. Només ha marxat 3 jugadores, les altres solen tenir molta continuïtat dintre de l'11 i és un equip vertical, és un equip ràpid, és un equip físic, és un equip que et cau constantment les puntes a la banda, és un equip que té la seva dificultat jugar perquè té una identitat de joc força marcada des de fa moltes temporades, perquè ens ara ja porta moltes temporades.
2: A partir de 2:15, la TDG d'aquest Barça-París.
0: Per seguir parlant d'aquest partit, busquem a la directora de la TDG. La Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Home, si em busques, em trobes.
0: Sí, sempre, sempre. Sempre t'acabo trobant. Sentíem ara Cata dient que l'objectiu és tornar a ser a la final de la Champions. El Barça actual, ja ho hem estat dient, ha perdut jugadores importants com Alexia, com Mapi, però segueix sent, amb aquesta reforma que han fet de la plantilla, tan favorit per guanyar la Champions aquest equip?
4: Mira, un equip que ha jugat 7 de les últimes 8 finals, que n'ha guanyat 4, que en aquestes Champions on ha arribat a les finals ha tingut baixes cada temporada, com a mínim té l'etiqueta de màxim favorit, encara que hagi perdut el seu emblema dels últims 14 anys, com és Alexia Putellas. I fins a 4 jugadores que van ser titulars a la final 2, lo és cert. Però són les vigents campiones, tindran Aitana, amb qui no van poder comptar la temporada passada, i tenen solucions de garanties tant al mig del camp com a la davantera, amb el fitxatge, la incorporació de Caroline, que com a mínim iguala la baixa de Salma. Una altra cosa és la defensa, que és on l'equip pot anar una mica més coix, però un cop Pere Romeu recuperi totes les baixes que té ara mateix, haurem de veure quin rendiment pot donar l'equip, quin rendiment poden donar aquestes jugadores joves per les quals apostarà el Barça aquesta temporada.
0: Per tant, la resposta seria un sí arrossegat, una mica, sí. El que ens ha fet la Sònia Gelmà.
4: Un sí com a mínim més tan favorita com la resta d'equips, i jo crec que fins i tot un palet més.
0: Perquè si parlem de la resta d'equips, els rivals més perillosos o que també puguem considerar tan favorits com el Barça per aquesta Champions?
4: Seran els de sempre. El Lió de Jonathan Giraldez, on hi ha anat a parar Salma, que per palmarès, però també per potencial, sempre és candidat, finalista la temporada passada, on el Barça va ser superior. També el Chelsea, a qui el Barça ha traspassat Dragoni, que és una jove migcampista que tenia cedida a la Roma i que no li cabia en el seu mig del camp. I aquest Chelsea ja fa temporades que pica la porta, tot i que l'última final a la que va arribar és la que li guanya el Barça a Göteborg ja el 2021. I el tercer equip en discòrdia, per dir-ho així, en aquesta trident de candidats a més del Barça és l'Arsenal, que va guanyar el Barça ara fa 2 anys, que ja tenia Mariona Caldentey i ara ha incorporat Ona Batlle, un altre ex-blaugrana, una peça que el Barça aquesta sí la trobarà a faltar i molt, i en parlàvem. Són aquests 3 a més del Barça. Després sempre pot haver-hi alguna sorpresa que es planti a semifinals, però vaja, la cosa anirà per aquí.
0: La sorpresa no seria el rival que té avui el Barça, el París.
4: fàcil, no fa avui. Pinta, no fa fàcil tampoc, t'ho diria, però sobretot pel que t'explicava el Marcos, per les baixes que té Pere Romeu, perquè la plantilla del Barça és una plantilla curta i a la que se lesionen 3-4 jugadores de primer equip, doncs llavors has de mirar cap al filial. Aquest París ha quedat segon de la Lliga Francesa per darrere del Lió, és a dir, que ha passat per davant del PSG, que fins fa un parell de temporades era el candidat habitual a la Champions, tot i que en un segon esglau també s'ha de dir. L'última referència que tenim és de la temporada passada, ara sentíem Pere Romeu parlar-ne, el Barça se les va trobar a la fase Lliga, a l'últim partit, i tot i que va ser a París, les blaugrana es van imposar per 0-2. A més, el París després es va trobar els encreuaments de quarts amb el Madrid i va perdre. Aquest seria el nivell, perquè us feu una idea d'aquest París. Serà més problema, com deia, la quantitat de baixes que té Pere Romeu que no pas el rival avui. Però vaja, tot i així, jo crec que el Barça avui també és favorit per aquest partit.
0: Doncs avui a les 9, Barça-París, des de 8:45, sentireu la Sònia Gelmà amb la TDG, el Ramon Salmurri, la Sònia Lear i tot l'equip de la TDG. Gràcies, Sònia.
4: Fins després.
0: Encara la Champions femenina, el Barça debuta avui, però ahir ja ho van fer equips com el Madrid, l'Arsenal o el Bayern de Múnich, o del Serra.
5: I les blanques, que van tenir a tocar la victòria, al final no van poder passar de l'empat a un davant el PSG a Valdebebas. L'equip que entrena Pau Quesada es va avançar en el marcador tot just començar el partit, però el Paris Saint-Germain va empatar de penal al darrer quart d'hora de joc.
6: Yo creo que hemos merecido llevarnos los tres puntos, pero es verdad que ellas al final que tienen esa capacidad de atacarte muy bien los espacios, una jugada aislada, te han ganado la espalda, el penalti, la única ocasión que han tenido. Entonces, fritar a las jugadoras por el gran partido que han hecho. Queríamos los tres puntos, seguro que aprenderemos.
5: Tampoc van passar de l'empat, en aquest cas a dos gols, al Bayern de Múnich i al Manchester City, mentre que l'Arsenal va superar per la mínima el Coque danès amb un gol de penal de Mariona Caldentei. Per la seva banda, l'Sporting de Portugal va superar la Juventus a domicili per 1-2. Per avui, a banda del Barça París Futbol Club, ens esperen tres partits més. Servet Olímpic de Lió, les actuals subcampiones de la competició, Chelsea Àustria de Viena i Lovaina Roma.
0: Obrim la carpeta a Madrid, perquè la picabaralla entre el Real Madrid i el president de la Lliga, Javier Tebas, després del derbi madrileny del cap de setmana, no sembla tenir fi. Les últimes hores, comunicat del Madrid, resposta de Javier Tebas i, a més, nou capítol de Tiempo de Revisión. Marcos García.
2: Doncs sí, el col·legiat va encertar amb la vermella i comencem, doncs, per Tiempo de Revisión. Encert de la vermella el madridista Hausen. També va encertar amb la groga el Cuti Romero sobre Bellingham i no vermella. I, en canvi, el CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, diu que hauria hagut d'expulsar Kang In Lee per l'entrada sobre Fede Valverde. Diu que massa perillosa era aquella entrada i que, per tant, la groga hauria d'haver pujat a vermella. De les dues jugades que lamentava Mourinho, doncs, li donen la raó en una. El comitè de competició, per cert, ha sancionat amb un partit de suspensió al defensa del Madrid Hausen, arran de la seva expulsió del derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid de diumenge. Un assistent de Mourinho també ha rebut un partit de sanció i l'entrenador de porters de l'Atlètic de Madrid, un altre.
0: Abans de la resolució del CTA i de la sanció de Hausen, també hem pogut veure el vídeo de la càmera de l'àrbitre de diumenge al Metropolitano.
2: Sí, això que sentireu ara és el moment en el que el col·legiat Ortiz Arias s'acosta a la banqueta de Mourinho i es queixava al portuguès per la quantitat de gent que saltava de la banqueta blanca cada jugada polèmica.
7: Mister, ¿esto qué es? Una falta, salimos 25 de las banquillas.
8: Pero son tres y no das una amarilla.
7: Son tres, son dos faltas del mismo jugador, falta sin más.
8: Vale,
7: vamos a respetarnos, ¿ok? Gracias.
2: El Madrid va fer ahir al vespre un comunicat, diu que és intolerable que el president de la Lliga utilitzi el seu càrrec per seguir atacant i desqualificant el club blanc i demana un president neutral, diu el comunicat del Madrid. Tebas ha replicat en una nova piulada a X dient que ell no és l'amo de la competició, però que tampoc ho és el Real Madrid, i Tebas remata dient que respecta tots els clubs però que no està subordinat a cap.
0: I Lamine Yamal i Mbappé segueixen fent el tour d'entrevistes i declaracions per guanyar la pilota d'or. Tots dos tenen arguments per defensar la seva candidatura, Ramon Salmurri.
9: Sí, i el que estan fent és una mena de tourner defensant els seus arguments com si fos pràcticament un debat polític per intentar aconseguir el vot dels electors de la pilota d'or. En aquest cas, Lamine Yamal en una entrevista a l'Equip on explica que juga per fer història i reivindica la seva candidatura.
10: Salgo, disfruto, juego... Juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça. Llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
9: I al seu costat, Kylian Mbappé, el davanter central del Real Madrid, que no se n'amaga i també, tot i que Lamine, diguem-ne, pot exhibir els títols, la Lliga, el Mundial, defensa la seva candidatura de cara a la pilota d'or.
11: Oh, pues que j'ai fait une bonne année.
12: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
11: Une bonne année pour moi et je le sens bien.
0: No és candidat a la pilota d'or, però sí que és un dels màxims golejadors de la Lliga. Estem parlant de Roberto, el davanter de l'Espanyol, que avui l'hem sentit des de les Roses, debuta com a internacional, Sergi Andreu.
12: Sí, els 6 gols en 6 partits li han valgut al davanter andalús de l'Espanyol, Roberto Fernández, el premi de la selecció espanyola. Avui, davant dels mitjans, ha tingut paraules d'agraïment cap al club blanquiblau.
13: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Espanyol, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también.
12: En pocs dies ja l'han impressionat alguns jugadors de la selecció, de fet algun l'ha hagut de patir directament.
13: Cucurella es muy intenso en el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso, Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Yarzabal tiene mucho gol, Ferran igual, al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo, al final que me ha sorprendido todo.
12: Roberto podria debutar ja dissabte en el primer partit de la selecció espanyola contra Anglaterra a Londres. Si ho fa, la seva clàusula augmentarà 5 milions i passarà de 25 a 30.
0: 8 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després, bàsquet.
14: Catalunya migdia.
15: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
16: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
17: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
18: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
20: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
21: De veritat, Mallorca era platja, tio.
20: Torna la travessa Trescat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
22: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
23: Vaig al límit amb tu.
20: Aquí la fama no serveix de res.
24: La travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts 29, estrena en exclusiva a la plataforma Trescat.
25: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
26: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
25: I amb productes del territori.
26: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: Vinga, va, comencem!
26: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
0: I el nou Barça de bàsquet de Seco Lich debuta demà a l'Eurolliga i ho fa amb confiança o amb algun dubte per la derrota a la Supercopa. Ernest Macià.
28: Home, doncs tu diràs, va ser una sotregada, amb algun dubte, evidentment, el partit d'aquest cap de setmana contra la penya d'aquest diumenge, però això sí, hem de dir que els jugadors els hem vist entrenar i fa tot l'efecte que ha sigut un bon entrenament, entrenament de qualitat. Hem de dir que encara sense un jugador que ja havia d'haver tornat i que sembla que de moment no se sap quan tornarà, que és l'Epivot, que en teoria havia de ser titular Tosin Mbowan, i tot i així els jugadors amb bona cara i amb ganes de recuperar sensacions després del mal paper de la final de la Supercopa. Aquest és Darío Brizuela.
1: Una final es jodir, más el contexto en el que se perdió, ¿no? No solo una final, son jugadas contra la Peña, en Badalona, todos entendemos el contexto este, no falta explicarlo más, pero yo tengo una opinión firme o una creencia firme en que no solo es importante el devenir del partido, sino cómo sales de ahí, cuál es tu respuesta después de una derrota o de un mal momento, tanto en el deporte como en la vida.
28: Aquest era Darío Brizuela. Nosaltres som just ara al lloc on surten els jugadors de l'entrenament, i atenció perquè en aquestes hores prèvies a l'inici de l'Eurolliga, un jugador que era el més ben pagat la temporada passada, l'anterior i l'anterior, les tres últimes, i que ha guanyat bastants milions d'euros a Can Barça, Billy Hernán Gómez, es despenja amb unes declaracions a Màlaga on diu que ell sempre ha estat del Madrid.
3: Yo siempre estoy agradecido, ¿no?, al Real Madrid, a los aficionados, es el club en el que crecí, en el que me he desarrollado. Soy madridista, así que siempre estaré apoyándoles y animándoles, pero ahora es otra perspectiva, ¿no?, de venir del Barça a estar en Unicaja. Seguro que no hay tanto como fue en el pasado.
28: Doncs aquestes eren les declaracions de Billy Hernán Gómez, Laia. Els jugadors del Barça que ja marxen cap a casa, d'aquí poca estona arriba l'Efes per fer l'entrenament previ a la jornada 1 de l'Eurolliga.
0: I ahir va passar el tècnic de la penya, Dani Miret, pel tot costa.
28: Doncs sí, el Dani Miret, que després de l'èxit li fa por que això tregui gas a la temporada, que els jugadors es descentrin, perquè recordem que aquest cap de setmana comença la Lliga ACB.
4: Aprofitar aquest cap de setmana increïble per agafar impuls i que així sigui, que no ens vagi en contra el fet d'haver aconseguit, no?, un gran repte a l'inici de la temporada, que no ens vagi en contra en quant a tota la feina que hem de fer i que tenim per davant.
0: I més bàsquet, aquesta nit tindrem campió de la Lliga Catalana Femenina, Xevi Soler.
5: L'èxit del bàsquet català en la clau femenina jugaran el Cadí la Seu i l'Espar Uni Girona a partir de 8:45 a Reus. Un Uni Girona que hi arriba tot just una setmana abans d'un dels partits més importants de la temporada, que serà la prèvia de l'Eurolliga, que determinarà si l'equip juga finalment la fase regular. Amb les baixes d'Axel Mercerón, però amb la novetat de Iana Martín, que sí que podrà jugar, Roberto Íñiguez, el tècnic, vol que es prenguin el partit d'avui com el que és, un títol oficial.
6: A ver, si nos gustaría que fuese un partido en el que ver una pequeña evolución del equipo en competitividad, de cómo competimos, evidentemente eso sí nos gustaría progresar. No creo que sea una prueba en ninguna manera, porque es un título oficial y queremos jugarlo.
5: Al davant un Cadí amb una mescla de jugadores de la temporada passada, com Laia Reventós o Ana Palma, i nous fitxatges que il·lusionen els urgellencs, com Leila Sontag o Lexi Donarski. Laia Reventós, la jugadora més veterana del Cadí, espera un bàsquet Girona amb molta fam, sobretot de cara al partit de la setmana vinent.
7: Creiem que l'Uni Girona vindrà amb molta força, crec que té un partit bastant important aviat i porten bastant temps de pretemporada i treballant fort per aconseguir títols.
5: Partit al Municipal de Reus, a l'Olímpic de Reus, a partir de 8:45.
0: I un altre protagonista del Tot Costa, ahir van entrevistar Daniela Guillén, campiona del món de motocross, Eduard Solà.
8: La pilota de Lloret de Mar, Daniela Guillén, que el cap de setmana passat es va proclamar campiona del món de motocross a Austràlia i es va convertir en la primera dona que pujava al primer lloc del podi d'aquesta especialitat. Ahir al migdia va aterrar a l'aeroport de Barcelona i després va ser al Tot Costa de Catalunya Ràdio, on va parlar així del seu futur.
23: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa als Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement ja sigui l'opció de poder marxar cap allà.
8: Guillem, de 20 anys, havia estat segon el 2023 i el 2024 i tercer el 2025. Des de l'Ajuntament de Lloret de Mar ja se li està preparant una rebuda.
0: I per acabar, dos apunts més, David Ubach.
27: Un de futbol, i és que Javier Aguirre ja és el nou entrenador del València oficialment, ha firmat pel que queda temporada i una més d'opcional, per tant, agafa les regnes del València, l'ex de l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid, entre d'altres. I en tennis tenim en marxa la segona eliminatòria de quarts de final de la fase final de la Copa Billie Jean King Cup, que és l'antiga Copa Federació. Empaten a un l'equip espanyol i el Kazakhstan. Ara a punt d'iniciar-se el partit de dobles que definirà qui avança a les semifinals.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva a les 7 tot costa. I ja sabeu, avui a partir de 8:45 la TDG amb el Barça París, debut del Barça a la Champions femenina. Seguim al Catalunya Migdia ara amb l'Òscar Fernández.
2: Calafell Ràdio. Són les 3.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a dos quarts de vuit del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Rius. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Rius.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Veus la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
13: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
14: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: poder participar, i en Pere Alsina troba a faltar l'opció cap de les dues. També hi ha qui troba l'opció totes dues. Clar. És a dir, no fem mai contents a ningú.
1: No. El destí d'aquest programa després de 10 anys en antena no deixa satisfet a ningú. Jordina, gràcies.
0: Fins ara.
1: Acomiado també la Sònia i el Salmo, que ja han d'anar a preparar la TDT. La TDG, no, la TDG.
2: Està tot preparat ja, no pateixis.
1: Va, sí, ja està tot preparat?
3: Ara, mira, l'Olear està ja pintant les línies del camp.
1: Molt bé.
3: L'Autet veig que està també obrint els torns i, per tant, ja ens hi posem en res.
1: Molt bé. D'aquí una hora, als vols de les 8, la Sònia Olear ens demanarà pas amb l'11 del Barça pel partit d'aquesta nit. Gelmurris, bona transmi.
3: Vagi bé.
2: Que vagi bé, adéu-siau.
4: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
5: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
6: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
5: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
6: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
7: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
8: Doncs tant com vulgui bussejar.
7: Genial. I quant d'oxigen queda?
8: El que vulgui, també.
7: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
8: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
7: I quants de cetacis?
8: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
12: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
11: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
12: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
11: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
12: Apialia, la força de vendre junts.
13: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
14: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
15: Per tu, que tens el supermercat ben apamat. I per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat. Gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
17: Viladrau,
16: Guissona,
17: Salou.
16: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
17: Només en quedaran 50.

0: Sóc i seré.
1: Nova temporada de Sóc i seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
3: Ciutadans de Catalunya.
4: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
5: Sorpresa.
6: Així que som-hi. A practicar.
3: T'acompanyeu?
2: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3Cat Campus. Disponible a la plataforma 3Cat, a YouTube i a les xarxes socials.
7: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
8: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
7: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Hit the road, Jack. Toca el dos, Jack. Això és Ray Charles, ho dic bé? I vol dir, toca el dos... Hi ha una mirada editorial, no? Perquè ara parlarem dels jugadors del Barça a la diàspora. Salva Pou.
11: Ho sap molt bé quan tu en directe vas fent el pensament en veu alta i intentant confirmar-ho de la seva...
10: M'hauria semblat que està cara. Preparat, però no. Ell me les va llançant i jo ja diràs que l'encerti.
11: Però a més a més, hit the rope és com una frase feta que jo no sabia que volia dir tot
10: sí,
11: el dos.
10: Això jo ho sé per l'NBA quan expulsen un jugador rival, o sigui, la megafonia que... local li fot el hit the rope jack del pal, tira cap al bastió. Vola, a mi aquestes coses... Aquestes coses m'agraden i la cançó és un superclàssic de la música. Incorporem la Laia Tudel, un altre superclàssic. Hola, Laia, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda.
10: A veure, ara de seguida marxo cap al Brasil, però abans, el cas extrem d'internacionals del Barça, que hit the road jack, és el de Rafinha, que ara mateix és a Austràlia amb la selecció brasilera. En un cas, jo crec que insòlid, jugarà dos partits consecutius contra la mateixa selecció. Brasil-Austràlia i Brasil-Austràlia.
12: Diferents llocs.
10: Sí, home, ja només faltaria.
12: Es passegen una miqueta, Austràlia.
10: Sorprenent.
12: Però ja que vas
10: això
12: fins allà...
10: Això també és veritat. Doncs... Per firmar-te un contracte, no tornen a Austràlia fins que Rafinha estigui retirat.
11: Shakira fa 10 concerts a Madrid.
12: Ja, però...
10: Que ha vist així. Però no, ja sé...
11: Home, però, que és un espectacle però, i un Brasil-Austràlia és un espectacle. Partit.
13: Entenc que ja és una minigira, no, de Brasil per allà.
11: Sí, però no van trobar, clar, perquè...
10: Ara potser direm disbarat, però jo, això em sona bastant a rugby, que, sí. Que els sud-africans van a Austràlia i juguen dos o tres tests. Sí. Si hi ha algun amant del rugby i ha dit una bestiesa, li prego que em disculpi. En fi... Patiu per Rafinha, que és segurament el referent de virus FIFA, de la víctima de virus FIFA més...
12: T'has deixat dos d'Austràlia que ens hem quedat aquí
10: i
12: falta un partit més de la Índia.
10: Sí, però és que el de la Índia, comparat amb
12: ja
10: els dos d'Austràlia,
12: no
10: em sembla que és aquí mateix.
12: Sí.
10: Patiu per Rafinha, tenint en compte el seu moment, o bé, ja esteu vacunats de virus FIFA?
11: Pateixo per tots, són molts jugadors, són molts partits, perquè són quatre partits, en el cas de Brasil són tres, no?
10: Sí.
13: Però el viatge els compta europeus... per un ja.
11: Sí,
10: l'única part bona de la gira brasilera és que l'acaben el diumenge dissabte abans, és a dir, l'última setmana de finestra, Rafinha ja el tenim aquí. Això és l'única part bona, en lloc de jugar quatre, jugar tres partits.
11: I aleshores, sí, hem de patir perquè són molts partits i per tant hi ha molt risc i alhora també no hi podem fer res. Perquè és...
10: No, clar, no podem segrestar.
11: És un calendari de la FIFA, tothom ho ha acceptat, els jugadors ho accepten, els clubs ho accepten i els tontos ens quedem aquí doncs, mirant-ho i no entenent res.
10: Jo ho dic més en el sentit que molts culers, jo encara m'hi he trobat aquest estiu, ara ha començat la temporada com l'ha començat, és el capità, jo crec que és un jugador estimadíssim, però moltíssims culers van acabar la temporada indignats amb Rafinha per la seva lesió del març en un amistós.
11: Jo, tot i que sigui, a veure, entenem que no sé si sap graduar, Rafinha, no. si se sap mesurar. Però clar, és el moment de Rafinha i ell també vol jugar en Brasil i s'ha d'entendre això, i vol ser el davanter centre segurament de Brasil, si és que Ancelotti decideix posar-lo en aquesta posició.
10: Ara ho preguntarem.
11: I deu voler ser el líder i crack de Brasil, perquè no crec que hi hagi res més important per un brasiler que ser el jugador més important de la teva selecció. Aleshores, jo, com que això ho entenc, no sóc gaire d'aquestes coses, però resaré.
13: Sí, jo sí que pateixo. És a dir, crec que al final és un futbolista que ara mateix està a un nivell altíssim, que no hi ha substitut al Barça, és a dir, que hauries de buscar un fals nou o un Anthony Gordon a davant. Bueno, tens Gabriel Jesus, que encara fa rodatge, però sí que em sembla molt important. I també tinc la sensació que ell alguna cosa de la temporada passada deu haver après, uh-huh. Val? Perquè sé que també des del cos tècnic es va parlar més, és a dir, no? Aquella reguitzell de lesions. Per tant, confiem en que tot estigui bé, però la temporada és molt llarga.
10: I és molt probable, així com en aquell moment s'acusava Rafinha d'haver anat a full en un amistós contra França, però era premundial. Per més que vulgui ser... assumir fins i tot galons al Brasil, no deixen de ser dos partits contra Austràlia i la Índia.
11: Jo el que vull dir és que a mi em sap greu que culpem a futbolistes, com és el cas de Rafinha, no, que està amb la selecció del Brasil. Aquest noi és el seu moment. Clar. Aleshores, clar, des d'aquí ho veiem d'una altra manera, el club que el paga, bla, bla, bla, però és que jo crec que ens hem de posar també en la pell del futbolista.
10: Teniu curiositat per saber què farà Ancelotti amb Rafinha, el qual hem descobert com el millor nou del món, segons el Torquelab?
11: Jo no sé quina alternativa té.
10: Ara ho sabrem.
12: Perquè Gabriel Jesús no.
11: No, però...
10: De moment no, en aquesta convocatòria no, segur.
11: Però abans que vagis a Brasil, vull pensar que Ancelotti, que em sembla un entrenador que sobretot és bastant assenyat, dirà, aquest tio és el millor nou del món, ha de jugar de nou.
10: A veure, tinc en línia el company de TNT Brasil, el Marcelo Beckler. Hola, Marcelo, bona tarda.
0: Hola, Jordi, què tal? Molt bona tarda.
10: Com estàs?
0: Tot bé, paro FIFA, poques coses que fer. Agafar una mica de vacances també, aniré cap a Barcelona la setmana que ve.
10: Ah, mira que bé.
0: Sí, disfrutar una mica. I aquí, esperem que torni al futbol.
10: I mentrestant, seguint en la distància aquest tour de la selecció brasilera, primer doble enfrontament amb Austràlia i després a la Índia. I aquests a Brasil, deixa'm preguntar-te per Rafinha, pel ressò que està tenint el vostre país, aquest inici de temporada certament espectacular del brasiler.
0: Sí, Rafinha és un personatge que desperta molt interès, jo crec que molta expectativa, perquè al Brasil hi ha una crítica de que no demostra el Brasil el que fa al seu club, però ara que està jugant de davanter centre i com està jugant i la manca que té el futbol brasiler de nous, per així dir, aquí hi ha una expectativa de que podria Ancelotti fer servir el que Flick va posar al Barça també a la selecció brasilera, i aquí la gent espera que Rafinha doni també el mateix rendiment que puc oferir al Barça a la selecció.
10: Perquè, ajuda'm, nous més o menys purs que tingui el Brasil ara mateix, qui són? Amb qui competiria Rafinha si Ancelotti se'l plantegés de nou?
0: Hi ha Pedro, que juga al Flamengo, ja té 29 anys, té una experiència dolenta al futbol europeu, va jugar a la Fiorentina, pràcticament no va jugar, torna al Flamengo i aquí sí que fa molts gols. João Pedro, que està lesionat, estava a l'òrbita del Barça, no? A l'últim mercat, que també és un gol més mòbil, no és un gol molt estàtic. I hi ha Endrick, que vosaltres també ho coneixeu bé, o no, perquè no juga també al Real Madrid.
10: Sí, no està jugant.
0: Però... Sí, sí. El que passa és que no hi ha una concurrència, una competència Rafinha de... que altres temps la selecció brasilera tenia, de Ronaldo, Adriano, Romario, aquests perfils del Brasil ja no produeix. Doncs seria un perfil com Pedro, que és un nou pur, però de mercat intern, per així dir, i les altres no desperten ara mateix molta expectativa.
10: És a dir, que tu no et sorprendria en absolut que Ancelotti com a mínim ho provés, mantenir Rafinha com a nou, perquè no en té gaires de primer nivell, i perquè a més Rafinha, quan ha jugat amb el Brasil, abans ho comentaves, en la seva posició anterior tampoc ha lluit especialment.
0: Exacte. Jo crec que pot ser una bona experiència, un bon intent. I també per intentar fer que Rafinha i Vinícius junts juguen bé. Uh-huh. Crec que al Mundial hi havia alguna expectativa d'Ancelotti de posar-li els dos més a prop de l'àrea, més lluny de les bandes, i fer-los combinar una mica més. No va funcionar, van jugar molt poc, aquella selecció no entrenava tant, no tenia tant temps de fer un treball més complex d'equip, i jo crec que ara podria ser Rafinha de nou, o com dos davanters més o menys com fèiem Rodrigo i Vinícius, però més allunyat de la banda i més a prop del grup.
10: Mm-hmm. Ara parlaves de Vinícius. Diries que Rafinha ha superat Vinícius com a jugador brasiler de referència en aquest moment, o que Vinícius encara té més, per dir-ho així, encara és més popular entre l'afició de la Canarinha?
0: És una molt bona discussió, perquè amb la sortida de Neymar, que de fet no va jugar gaire a l'últim cicle, però amb la sortida de Neymar, la selecció brasilera manca un protagonista. Nosaltres som així, de buscar protagonistes. Uh-huh. Hi ha gent que diu que la selecció brasilera hauria de posar un mirall de la selecció espanyola, que juga com a conjunt, que juga com a equip, i no posar un jugador que sigui el nostre senyor. Però després del Mundial i el que està jugant Vinícius, el que està jugant Rafinha, aquí, que la gent parla, jo avui mateix vaig participar d'una tertúlia a TNT que la gent comentava, és l'hora de Rafinha, és el moment de Rafinha, perquè està jugant millor, perquè el seu club dona més rendiment, no només ara, però també en les últimes temporades ja va ser així. I doncs hi ha una divisió: si ha de ser Vinícius, el gran nom de la selecció brasilera, si ha de ser Rafinha, o si no hi ha de ser cap dels dos, si ha de ser un equip més solidari, un equip més col·lectiu, i que des d'ahir les individualitats podrien donar el seu brill, el seu espectacle.
10: Una idea de quina em porta de cap Ancelotti sobre aquesta qüestió seré a qui li donarà la samarreta amb el 10, que al Mundial la portava Neymar evidentment ja no continua amb la selecció. Suposo que no està definit si el durà Vinícius o Rafinha o fins i tot un altre futbolista.
0: Sí, jo crec que Vinícius, jo crec que seria natural amb Vinícius, perquè Rafinha jo crec que està bastant còmode amb l'11. Uh-huh. Ja li agrada el Barça, va sortir aquest comercial divertit, no?, del Barça a les xarxes aquests dies de l'11 que està de moda, i jo crec que, perquè Vinícius també li hauria el 10, abans de que sí. Tornessi Neymar, doncs jo crec que seria Vinícius amb Rafinha amb l'11, i després veurem si jugarà Hendrik, si jugarà Estevão, si jugarà un perfil més d'un definidor al defender centre, però jo crec que Rafinha no serà el 10, jo crec que està bastant còmode i li agrada l'11.
10: Mm-hmm. Acabo, Marcelo, el Barça ha fitxat aquest estiu un altre davanter brasiler, Gabriel Jesús, tenint en compte que hi ha un dèficit de nous a la Canarinha, per poc bé que ho faci, el veus tornant o li costarà?
0: Si té minuts... Jo crec que a ell li depèn com s'aniran les lesions. Si no es lesiona, si juga, si té minuts, jo crec que el que queda ho fa el Barça, perquè oferir-li 1.000 pelotes per partit perquè marca els gols. Mm-hmm. Té qualitat, però el seu físic, els seus genolls i el seu rendiment a l'Arsenal jo crec que van deixar moltes dubtes. És un cicle llarg ara, com és sí. Un cicle de 4 anys, perquè Ancelotti només va trenar un any la selecció brasilera, i jo crec que aquesta manca de davanters, un jugador que va jugar amb el City de Guardiola a l'Arsenal d'Arteta, arriba a aquest Barça, i si més encara que no sigui titular, si juga bons minuts, mm-hmm, i si fa 15 gols a la temporada, més o menys el que va fer el Rashford, no?, la temporada passada, sí, 14 sí, sí. Gols, 11 assistències. Si dona un rendiment d'aquest, tornaria a la selecció brasilera sense cap dubte. Si termina la temporada amb 25 partits, 11 gols, tornaria a la selecció brasilera el Gabriel Jesús.
10: Doncs dos pel preu d'un. Hem trucat al Marcelo Beckler, el company de TNT al Brasil, per preguntar-li pel present de Rafinha a la seva selecció, però ja que hi érem hem preguntat també per Gabriel Jesús. Marcelo, sempre és un plaer. Una abraçada i gràcies.
0: Una abraçada, bona tarda i bon programa a tothom.
10: Bé, doncs ja ho veieu. Rafinha, com a mínim, està en cotes de popularitat de Vinícius ara mateix al Brasil. No sé si la popularitat de Vinícius és molt, molt alta, però en tot cas ens explicava el Marcelo Beckler que evidentment està cridant l'atenció aquesta arrencada de temporada de Rafinha al Barça, i la qüestió del nou la té menys clara. Haurem d'esperar a veure què en diu Ancelotti, però ell suggeria, i no em sembla mal tirat, una doble punta amb llibertat per tots dos, per Rafinha i per Vinícius. Jo no ho veig, però coneixent Ancelotti, que és un possibilista de manual, el primer 11 m'encaixa, fora lius. Els dos volen jugar per dins, els dos tenen gol, Rafinha ara més, escolta, els dos a dins, i al darrere 4-4-2 ben arregladets, juguen contra Austràlia, que és improbable que et faci una destrossa defensiva. Què més vols? Vaja, no sé si us imagineu Rafinha fent de jo és que crec que és d'intel·ligència d'un seleccionador aprofitar el que funciona un club, encara que sigui una cosa insòlita, per dir-ho així.
13: Sí, el que passa que també Rafinha jo crec que està en un moment molt bo, però també al darrere té qui li fa, no?, aquestes passades.
10: Clar, no,
13: i el Brasil crec que això s'haurà de buscar una mica més les garrofes ell sol.
10: És evident que no fotrà 14 gols en 9 partits.
13: Però jo crec que el veurem de nou. A mi em semblaria molt estrany, no?, inclús per ell, perquè ara està còmode aquí. Jo no me'ls imagino junts amb Vinícius, estic amb tu, és a dir, crec que es poden anar trepitjant les zones, però Rafinha crec que és un jugador molt hàbil, que acaba caient a banda, que observa molt el que passa al voltant, i veurem com li surt, però jo crec que Ancelotti aprofitarà aquesta inèrcia que té el nou del Barça.
10: Jo també ho penso.
11: Sí, al final, quan tens una selecció i tens els jugadors que tens, has de posar els que estan en més bona forma, i si resulta que els que estan més en bona forma juguen més o menys en una mateixa posició, doncs sí, ja els encabiré.
10: T'he imaginat que Brasil tingués un nou contrastat perquè no estigués gaire fi. Jo entendria que Ancelotti digués no, ja el nou ja el tinc, encara que ara no estigui per tirar quets, i Rafinha ja l'adaptaré, però és que el tema és que no tenen cap nou de referència. Ho deia el Marcelo, clar, les èpoques de Romario, Ronaldo, fins i tot Adriano i tal, clar, ara sembla una broma, amb tot el respecte, en fi. Veurem per on tira Ancelotti. El que sabem segur és que Rafinha es fotrà més de 30.000...
12: 35.000 quilòmetres.
13: Wow.
12: Està bé, amb avió còmodes, eh?
10: Sí, clar, això, home, si hagués d'anar caminant...
12: Business, primera classe...
10: Bueno. Si hagués de fer-los caminant, probablement no arribaria ni a la pròxima aturada, però...
12: Sí, sí, és l'internacional que més quilòmetres i més distància...
11: Tu saps si ha anat a Brasil i des de Brasil van a Austràlia o no? O s'han anat directament a... Clar, hi ha molts brasilers que juguen a Europa.
12: Sí, no,
11: organitzat
10: no, quan juguen a Europa, no hi van. És a dir, ja es concentren, que si juguem a Suïssa, doncs quedem a Suïssa. Però en aquest cas, la veritat és que ho desconec.
12: Potser van fer una primera concentració allà i d'allà anar tots junts, no ho sé.
10: És veritat que, per dir-ho així, t'agafa mig camí, no? Normalment, sembla, no? Quan es va cap a Austràlia, anem cap a l'altra banda nosaltres, no?
11: No ho sé.
10: Via Àsia... Però...
12: Vas cap a la banda, com si anessis a Àsia, sí.
10: Però en aquest cas, no ho sé. Bé, en fi, total, ja no vindrà d'aquí a afegir-hi 10.000 quilòmetres... 10.000 quilòmetres més. És de llarg el que ho té més...
12: Sí.
10: Exigit, eh?
12: Sí, sí, és el que fa més distància, més hores de vol i per tant que acumularà més, no sé si més cansament, però vaja, com a mínim tot aquest canvis d'horari, jet lag, tot això, tot i que ho tenen controladíssim, és de llarg dels 17 internacionals que té el Barça en aquesta aturada, 17 jugadors, Hansi Flick s'ha quedat ben sol per fer l'entrenament, per això avui de fet han fet entrenament conjunt amb el Barça Atlètic, perquè és que gairebé no queda ningú, doncs és el que té els partits més llargs.
11: No, anava a dir que si són dos partits contra l'Austràlia, tindria lògica que fins i tot a Rafinha en jugués només un.
10: No, home, jo crec que no jugarà els tres segur.
11: Però... Això?
10: Sí, sí, home, segur, segur. Però clar, però la quilometrada ja te l'has fotut.
11: Sí, però jo crec que la quilometrada amb un... afecta,
12: estan
11: acostumats, però amb esportistes de primer nivell que van amb aquestes condicions.
12: El que passa que sempre et diuen els preparadors físics que el pitjor d'aquestes aturades és els canvis de dinàmica, alimentació, horaris, descans, dormir, sí, sí, per molt que els controlin bé tot el tema del jet lag. La part positiva és que també és dels que acaba abans els partits. El dia 3 d'octubre és l'últim partit a l'Índia, però això vol dir que a partir del 4 doncs ja estarà aquí pràcticament una setmana per entrenar-se aquí, descansar la ciutat esportiva a Barcelona i preparar el partit de Lliga de Getafe, amb el Getafe. Aquest és, Rafinha és el que té el viatge més llarg. La resta, pràcticament tots els jugadors juguen partits per Europa. Sí que hi ha Hamza, que juga, per exemple, a Egipte i a Sudan del Sud, té aquests partits, però la resta es mouen per Europa. Els que tornaran més tard són el bloc d'Espanya, els que estan amb la selecció espanyola tant absoluta com la sub-21, i Gordon. El bloc d'Espanya, recordem que són on hi ha més jugadors del Barça, jugant a Londres, Astúries i Croàcia, però l'últim partit, que és a Croàcia, és el que juguen el 6 d'octubre. Per tant, arribaran aquí el 7, 6 al vespre, començaran per entrenar-se el 7 i juguen el cap de setmana el dia 10.
10: El dissabte.
12: Sí, sí. Tornant molt, molt justos. I amb ells també, a banda dels 7 que juguen amb la selecció espanyola absoluta, Bernal i Espar també juguen el 6 d'octubre i Gordon també amb Anglaterra juga a Londres el 6 d'octubre.
10: El calendari del Barça és Getafe-Galatasaray?
11: Sí. Getafe-Galatasaray allà, a Turquia. Betis, Getafe, Camp Nou, PSG. Betis a Sevilla, PSG-París i Madrid. Vaig a fer una mica de girar enmig de la corba, al volant, com a tertulià, i 17 jugadors se'n van.
12: Sí.
11: Jo crec que patirem.
10: Home, clar.
12: Patirem quan tornin.
11: No tornen sencers.
10: Home, matemàtic, clar, no. Tens tants que és molt difícil que no torni algun lesionat. Home,
11: però jo... Això veig molt fut... Ara veig molts partits.
12: Ràpidament, Koundé també té 4 partits, que per cert, Zidane, que ha dit els 4 capitans segons l'equip, Koundé és un d'ells, és el quart capità, Mbappé, Dembélé, Rabiot i Koundé. Cancelo té 4 partits per a Europa, i a Adeyemi, que Klopp el va incloure, sí, en aquell segon grup. Bé, que jugava més tard. Aviat. I ara, en principi, s'hi manté això de que el primer grup juguen dos partits i no es queda.
10: El pressupost, llevat que el jugador que ha substituït en el primer grup no es recuperi i hagi de doblar, però vaja,
12: en principi,
10: no crec, n'ha convocat 44.
11: Sí, Adeyemi jugarà contra la Holanda de Xavi, en principi.
10: Correcte.
11: Sí. Demà.
10: Jugarà o estarà... Sí.
12: Sí,
10: I per tant, en teoria, la setmana vinent, a mitjan la setmana vinent, està
12: en llest. Principi hauria de tornar, però deixaven la incògnita oberta per si, finalment, doncs això, Klopp se'l quedava per al segon grup, que juga els dos últims partits d'Alemanya. En general és una aturada que ja sabem que és més llarga, que per tant els jugadors tornaran, és una mica a veure... Tothom s'ha preparat, des del club, evidentment, la preparació física, tot, és una aturada que, tot i que no és no habitual, és la primera vegada que és tan llarga, doncs han de preparar, però ningú sap ben bé com tornaran i quines conseqüències físiques pot tenir en els jugadors. Juguen 4 partits, tenen 4 partits, no jugaran tots els 4 partits, aquí confien en que es dosifiquin tots els minuts, a partir d'aquí, quan tornin, doncs clar, són 4 partits en 11 dies, veurem quina és la resposta dels jugadors. Tots marxen molt conscients del moment de temporada, com es troben físicament i què han de fer i com han de tornar, però hi esperem que tots tornin sants.
10: Molt bé, doncs el Bernat ho veu tot.
11: Jo ara fosc. Jo firmo que se lesionin només 2.
12: Home, Bernat...
10: Va, 2 de 17 no és una mala...
11: És que ja em té molt pitjor, eh?
10: Clar, has de comptar que cauran jugadors,
11: clar.
10: Home,
11: no és
10: escabatxina tampoc.
11: No, parlo del Barça.
12: Però ara per què estàs posant l'alarma?
11: Home, perquè jo ara, que estava molt feliç la meva vida...
12: Has vist la magnitud de la tragèdia?
11: He començat a veure el mapa del món, tots els partits. Aquests partits europeus són de Nations League.
12: Sí.
11: Són de competició. Són enfrontaments durs. És a dir, no jugues contra Lituània i tot.
10: A Espanya tens un partit a Wembley contra Anglaterra, que segurament serà exigent. Els altres, tens Txèquia i
12: Croàcia.
10: Bueno,
12: amb Livakovic, per cert.
10: Podria ser pitjor.
11: Sí.
10: Va, no cridem el mal temps. El Barça, que té 17 jugadors repartits pel món, l'Espanyol no en té tants, Sergi?
5: 3.
11: Què firmes?
10: Que són
5: Roberto Fernández amb l'absoluta espanyola, Javi Hernández amb la sub-21 i Ider Kusic amb Eslovènia. No, jo no puc firmar res, 3 jugadors. L'afició perica espera que Roberto arribi, s'hi estalvi sencer.
10: Avui
5: l'hem sentit.
10: Només faltaria, perquè Quique en té ben bé per
5: Quique no el programarà fins al desembre. Sí, home, seria un cop per l'Espanyol.
10: Una lesió clar, és que aquesta, aquestes coses són un boomerang, perquè et fa il·lusió que un jugador del teu equip sigui internacional, però a la vegada... Bé, també falta veure quin
5: rol té, no?
10: Quins minuts tindrà Roberto, però...
5: No ens imaginem que tingui molts, molts minuts, no? Mm. Tot i que són tres partits.
10: Quatre.
5: O quatre.
10: Sí, home, sí. Jo crec que com a mínim un de titular el jugarà, segur, sí. Perquè l'altre nou d'Espanya és Oyarzabal, no en té més.
5: Sí, sí.
10: Una altra cosa és que posi Ferran de nou o el que sigui, però nous només en té...
5: Mira...
10: Dos. És veritat que Borja Iglesias, que va anar, per dir-ho així, feia el paper al Mundial que ara farà Roberto, va jugar poquíssim al Mundial, les coses com si, què diu Roberto?
5: Mira, avui l'hem sentit a la sala de premsa de la selecció espanyola i d'entrada ha tingut paraules d'agraïment cap a l'Espanyol perquè en aquestes dues temporades ell, home, sap que és el club blanquiblau qui li ha donat aquesta opció després, evidentment, amb el rendiment que ha donat ell en aquestes dues temporades.
14: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también.
5: Aquests muchos delanteros que de l'Espanyol es refereix bàsicament a Raúl de Tomás i Joselu, que són els últims davanters de l'Espanyol que han anat convocats amb l'absoluta espanyola. És a dir, li agafa una mica el relleu Roberto a aquests dos davanters.
10: Però no són pocs, eh? Vull dir,
5: sí.
10: Vull dir, que el davanter centre de l'Espanyol tan sovint sigui internacional...
5: Sí, els últims 7 o 8 anys són 3.
10: Jo crec que és un bon bagatge, demostra que l'Espanyol té ull fitxant nous.
5: Sí, ha tingut sort
10: l'Espanyol. Aquesta de Tomàs després s'ha girat una mica, però l'Espanyol ho va fer bé.
5: Deixem sentir un altre extracte, perquè li han demanat sobre la convivència amb la resta de companys. S'ha mostrat una mica impressionat per alguns jugadors que ja coneix, evidentment, d'haver-s'hi enfrontat com a rivals, però clar, veure'ls de prop entrenant, doncs per ell també ha estat un petit impacte, no?
14: Cucurella es muy intenso en el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso, Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Oyarzabal tiene mucho gol, Ferran igual, al final son los campeones del mundo, como digo.
15: Calafell Ràdio, són les 8.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. A l'Edu el control i Ramon Robuster amb els guions i el que us parla. Avui tenim un programa una mica especial, especial per molts motius. El primer és que tindrem, escoltarem i tindrem aquí el gran Tomàs Estanco amb l'última gravació que ECM ha tret d'aquest gran músic, que és una gravació que l'ha tret ECM després de 20 anys del moment que es va gravar. Aquesta gravació s'anomena September Night. És una gravació que ha tret ECM el 21 de juny d'aquest any 24, i que va estar gravat en directe el 9 de setembre del 2004 a Mofthalle, a Múnich. Aquesta gravació la va dirigir directament el productor i director de ECM, Manfred Heiser, i no he trobat a internet cap explicació de per què aquesta gravació ha estat 20 anys doncs guardadeta, ben guardadeta, i ara l'ha tret. Es tracta del quartet que més anys ha estat amb Tomàs Estanco, i és el que millor, jo crec, representa la seva música durant totes les actuacions i la vida. Com tots sabeu, el 29 de juliol del 2018, amb 76 anys, va morir Tomàs Estanco. A l'hora del jazz de Calafell Ràdio, en aquells moments hi vam dedicar dos programes, el del 5 del 8 del 2018 i el 12 del 8, immediatament després de la seva mort. Vam fer un petit repàs de dos o tres discos del Tomàs Estanco, i sempre, a l'hora del jazz, sempre havia seguit a Tomàs Estanco, i tot el que aconseguíem tindre de gravacions les hem anat posant. I aquesta és l'última, jo espero que no sigui l'última, però si ara en aquests moments és l'última, i com us dic, és una cosa molt especial perquè ECM, bueno, tant ho fa això, eh? Ja ho hem comentat en altres programes, que tant en tant treu alguna gravació de fa molt de temps. Aquí hi ha el Marcin Basileski amb el piano, l'Slobomir Kurkiewicz amb el contrabaix, el Michel Miskiewicz a la bateria, que és el trio de Marcin Basileski que els seus començaments van poder escoltar en un concert a Barcelona, molt interessant, i que després es va juntar amb el Tomàs Estanco, i que, sent tots ells polonesos, doncs van fer una ruta per concerts i per tot el món bestial durant molts anys. No vull parlar massa perquè el temps el tenim molt controlat avui, molt, molt justet, molt justet, per tot el que volem posar de música, que és l'important de l'hora del jazz. I com que us he dit que aquest àlbum hi ha 7 composicions, que sí, són del Tomàs Estanco, i una és del conjunt, del quartet, participen tots, vol dir que és pràcticament quasi com una espècie d'improvisació, però no ho és ben bé, però bueno, és això, no? És una peça que està composada per ells. Doncs anem per la primera, que és l'Estat d'ànim d'Hermeto, fantàstica peça del Tomàs Estanco, entra amb uns tocs de baix fantàstics, i va donant peu a tot el discurs que després ens té acostumats el Tomàs Estanco, aquest discurs complicat, eh? Complicat, amb la trompeta, que jo, bàsicament, no sé si hi ha masses autors, masses músics d'aquest instrument que facin que toquin d'aquesta manera la trompeta. Anem per l'Estat d'ànim d'Hermeto.

Seguim amb aquest àlbum fantàstic, un àlbum que recull la primera gravació d'aquest quartet en directe. Tots els altres discos de l'FM que es van gravar van ser gravats en estudi. El fet de que Manfred Heisner ja fes aquesta gravació ell mateix en aquells moments volia dir que tenia molt clar que l'any de la gravació, que és el 2004, aquest quartet estava amb una dinàmica i amb un saber fer extraordinari. Diuen les cròniques que va ser l'any en el que més gires va fer aquest quartet per als Estats Units i per Europa i per diferents països, i que aquí va ser una culminació total. Doncs jo realment el recomano d'una manera total, aquest àlbum. És la manera de tindre un coneixement fantàstic de Tomás Estanco i de tindre un coneixement fantàstic d'aquest trio de polonesos que l'acompanyaven i que el van acompanyar durant molt de temps. Anem per una balada fantàstica on hi ha un excel·lent solo del piano, del Marcin Wasilewski, i un líric també fantàstic i líric solo del Tomás Estanco. Aquesta balada s'anomena La cançó per Sara.

Seguim amb aquestes gravacions en directe del concert que van fer el 9 de setembre del 2004 a Mukfalthale, a Múnich, el quartet de Tomás Stanko amb el trio del Marcin Basileski. Anem per la peça 3, és Euforilla. Aquí tenim una mica de tot, tenim moments ràpids, moments lents, moments suaus, moments durs, una mica per tons, una mica de cada manera, i arriba tot amb aquesta fluïdesa i transparència que aquesta secció rítmica aporta sempre amb la música d'Stanko. No és fàcil seguir l'Stanko, no és cap cosa... eren molt joves en aquell moment, tenien un promís de 29 anys aquest trio, i bueno, tot i que portaven molts anys ja amb ell, però Déu-n'hi-do, Euforilla ho demostra.

Anem per la quarta d'aquestes set que formen aquest CD, que no us ho he dit, però el podeu... Me sembla que en BLP de moment no està... No hi ha edició d'això. Sembla que només està en CD. No, no, us estic mentint. Sí, també hi ha gravació en BLP. Jo el que passa que la tinc en CD i no m'he fixat. Hi ha gravació en BLP, com l'últim, quasi tot l'últim que està traient ECM, està fent les dues versions i també la versió digital, si se'l voleu baixar, està també disponible. Ara seguirem amb una peça que es diu la peça elegant. És una peça tranquil·la, lírica, una melodia, no sé com diu, majestuosa, una melodia fantàstica. Hi ha un solo de Vasilevski perfecte per seguir amb el discurs d'Stanko, i cap al final ja veureu el baix i la trompeta que fan un diàleg final per acabar la peça. Una peça preciosa. Peça, bueno, ja li dic peça preciosa, però es diu peça elegant.

Anem per la peça que és de... La composició és del quartet, de tots quatre. Jo crec que Stanko tenia molt clar aquest poder comunicatiu que tenia el trio de Marcin Wasilewski, el trio sencer, tots tres músics, sense destacar en cap. I, bueno, això doncs, donava peu de tant en tant que hi hagués alguna de les peces de composició o de Marcin Wasilewski o del quartet, com és aquest cas, que la toquessin amb els seus concerts. Aquesta s'anomena Caetano i és una peça amb una dinàmica fantàstica i dona altra vegada aquest relleu a aquesta coherència total que hi havia amb aquest grup. Caetano.

Avancem, després de la composició del quartet, anem altra vegada amb una de les composicions de Tomás Estanco, com totes les demés d'aquest àlbum. S'anomena Celina, és un... aquí hi ha també aquest lirisme que ens té acostumats Tomás Estanco, un lirisme misteriós, a vegades dur, a vegades no tant, sempre misteriós, això està clar. És un... A vegades hi ha alguna de les composicions que estan incloses amb àlbums anteriors de ECM que són inclús com una mica fosques, no? És un so fosc, és un so molt especial, molt especial. Per això al començament d'aquest programa deia que personatges, músics importants com Tomás Estanco, que facin sonar la trompeta d'aquesta manera, jo en conec pocs. Poder alguna cosa... del segon quartet que tenia amb el Davis, però en fi, no fem comparacions perquè són dos grans músics i no cal ajuntar-los ni molt menys. Anem amb aquest lirisme misteriós que us deia, amb un solo de piano també perfecte, amb una peça alegre i una peça quasi que la podríeu ballar. S'anomena Celina.

I anem per l'última composició d'Estanco, s'anomena Teatral. És una peça amb unes frases d'ell, com sempre, elegants, magnífiques, i la cohesió, que sempre hem estat parlant d'aquest quartet, és realment al·lucinant. Estanco va morir el 2018, després de que 4 o 5 mesos abans li detectessin un càncer de pulmó, amb 76 anys, un personatge, un dels músics més importants de Polònia. Tenim el trio encara, el trio tenim, el podem gaudir, hi ha gravacions últimament de Marcin Wasilewski amb l'ECM, però Estanco, a través d'aquestes gravacions d'ECM, podem gaudir alguna més. Però aquesta jo considero que és totalment imprescindible si us agrada Tomàs Estanco i us agrada aquesta manera de tocar aquest instrument. Penseu que és un personatge que als seus 16 anys ja va anar amb una gira per la seva Polònia, amb una gira amb David Brooker, i 3 anys després que el Partit Comunista digués que el jazz ja es podia tocar a Polònia. Vull dir que tots aquests grans músics, que alguns es van deixant ja últimament, han passat el seu, no? Tots han passat. Ell venia d'una família de músics, però va estudiar, va fer tota la carrera, va tocar violí primer, després al cap de 10 anys va tindre el títol ja de la trompeta, i en fi, podeu trobar la informació d'Estanco sense cap dificultat, on vulgueu. Hi ha una web fantàstica d'ell que continua el seu llegat, i podeu gaudir d'aquest home amb aquestes gravacions, que en total, més o menys, aproximadament, perquè això no és mai exacte, n'hi ha unes 41, 10 d'elles són de l'ECM, jo recomano vivament totes les d'ECM, i també les peces que va gravar músics polonesos i músics molt importants del seu país. És una meravella d'àlbum, és un àlbum imprescindible, i deixem-ho amb aquesta última composició teatral que podem gaudir.

Deixem el Tomàs Estanco, ja us he dit que teníeu a disposició més de 40 àlbums d'ell, 10 de l'ECM, i no només recomanar, com s'ha fet abans, els de l'ECM, sinó que hi ha moltes coses molt interessants de Tomàs Estanco, sobretot les del que està junt amb el famós polonès i gran músic, el Krzysztof Komeda. El Krzysztof Komeda va ser un dels seus mestres i va ser un dels que ell també va acompanyar. I deixem aquesta història de Tomàs Estanco, que ja us he dit, busqueu-la i compreu-la, perquè és una peça, bueno, l'última peça que tenim d'una gravació de fa 20 anys d'ell. I amb aquesta teoria de l'ECM, que fa coses així una mica rares, aquest any també, el 24 de febrer, de, no aquest any, l'any passat, el 24 de febrer del 2023, va treure un àlbum dintre de la sèrie normal d'ECM, que és un àlbum molt singular, molt especial, molt diferent. A mi em va cridar una mica l'atenció quan ho vaig veure, que estava dintre la sèrie normal d'ECM. La sèrie que podem dir que és la sèrie de jazz. Tot i que ECM ja sabem que la música aquesta és música total, no? No és només jazz. Aquest àlbum és un àlbum que és de Joan Luigi Travessi, i el senyor Stefano Montanari, i l'àlbum s'anomena Extravaganze Consonanti. Estem parlant de 13 músics, junt amb aquests dos, el primer tocant el clarinet piccolo, l'alt clarinet i l'alt saxofon. I el segon, l'Stefano Montanari, com a director d'aquesta orquestra i com a gran concertista de violí. Junt amb ells hi ha 11 músics més, que els podria enumerar d'una manera ràpida: Stefano Rossi amb la viola, Alberto Guerra amb el fagot, Luca Bandini amb el contrabaix, Valeria Montanari al clavecí, Emilio Rodolfi a l'oboe, primer oboe, el Pisca Comploi al segon oboe, Claudio Andreani a la viola, Francesco Gagliori al violoncel i Vano Senengi, perdoneu, amb un instrument que es diu el clute, el Ricardo Balvinuti a la percussió i el Fulgio Maras a la percussió i percussió electrònica. Això està bàsicament només en dues pistes de les 16 que, o no, de les 15 que formen aquesta gravació, que és totalment diferent i que jo crec que mai havien portat una cosa similar a l'hora del jazz de Calafell Ràdio. Música del Renaixement i música del Barroc, tocada per aquests músics, un músic de jazz amb els seus instruments de canya, que ha tocat amb músics de tota mena, incloent-hi el free jazz, i un director d'orquestra i un violonista amb 11 músics més a darrere, com us he dit, fent unes peces fantàstiques dels segles, bueno, del 1600 i algunes peces de composició d'ells, barrejat tot. Parem aquí la meva intervenció, anem a escoltar la primera peça, és molt curteta, 1 minut 29, és el Ball de les Bruixes, i veureu de què va tota aquesta història.

Bueno, ja ho veieu, una peça d'Henri Purcell, us poso en situació, us poso en context del temps. El senyor, el gran compositor Henri Purcell va néixer el 1659 i va morir el 1695. Hi ha diverses, com us he dit, diverses composicions d'Henri Purcell, hi ha diverses composicions d'altres músics, ho anirem comentant. De totes les peces que hi ha, que són 15, no les podrem posar senceres, en aquest cas és molta música, molt de temps. El que sí us puc dir és que és un disc fantàstic, és un disc amb una gravació increïble, que per cert no us he comentat, però tornem a estar amb aquestes històries una mica especials que ens porta de tant en tant a l'ECM. Aquest àlbum va estar enregistrat el gener del 2014 amb la sala musicale Giordano de Cremona. Això ja ens posa en situació, ja ens posa en situació amb la ciutat només ja. I no sé, és un concepte que a mi particularment m'encanta. O sigui, jo estic acostumat a la música d'ECM, m'agrada molta música d'ECM, tinc molt clar el que ECM persegueix, que és aquesta música total, que està dintre del jazz i està dintre del que vulgueu, i això jo crec que sí, que està molt acertat que estigui amb la sèrie normal d'ECM, no amb la New Series, que és la que porta més temes clàssics. Ho anirem sentint i anireu entrant en aquest concepte, perquè hi ha coses que si a mi em diuen que és de John Surman, doncs ho firmaria ara mateix, no? Si em poses una peça d'aquesta i dius això, el que toca en aquest moment el saxofon és el John Surman, doncs ho tindria clar. I és el Trovesi, que és el que està tocant, no? Anem a gaudir una altra vegada amb una peça d'aquestes magnífiques, molt agradable, fantàstica, que és la Consonanza Stravaganti, que això és una composició de Joan i Maria Trabassi, també un altre personatge que va estar viu des del 1575 fins al 1647.

Saltem de la 3, que hem estat escoltant i que porta nom al disc, a la número 4, que s'anomena Per una estona, que és un arranjament del Conrado Guarino i composta per Gianluigi Trovesi. Aquesta composició està també basada en trossos de l'Henri Purcell. Per tant, és la peça més llarga i, per tant, el que us dic, aquest músic, que és un gran músic de jazz, un dels millors músics de jazz italians, amb les seves canyes, doncs s'adapta perfectament a tota aquesta història del Renaixement i del Barroc. I incorpora aquests trossos de música de Purcell fent una composició que és una meravella i que amb el seu clarinet tal, doncs l'incorpora aquí i fa aquests fragments d'aquesta música de l'Henri Purcell. Anem a escoltar Per una estona.

De les 15 composicions que tenim amb aquest àlbum, intentarem reproduint unes 9, no sé si el temps ens donarà per això, però aquí n'hi ha una, ara la que ve, que és l'Ometo Desarmat, que és també una composició de Gianluigi Trovesi i amb un arranjament, com l'anterior, de Corrado Guirino, que amb el seu clarinetal, el Trovesi fa una tensió, ja notareu, una tensió i un alliberament, les dues coses seguides, no? Bueno, seguides o... bueno, estan dintre d'aquest espai de la música i aquest diàleg que hi ha amb tot el conjunt. És una peça de les importants d'aquest àlbum i jo crec que determina també que aquestes composicions actuals de Gianluigi Trovesi, doncs, estan perfectament integrades dintre d'aquest concepte d'aquesta música i de la manera que està tocada, perquè hi ha molts instruments de l'època i està tocada d'una manera, jo crec, bastant diferent de lo que estem acostumats a escoltar. Anem per aquesta composició de l'Ometo Desarmat.

Seguim amb la número 7, és el Lamento de Dido. Això forma part de l'obra de l'Henri Purcell. Torno a repetir les dates de... que va viure l'Henri Purcell, el 1659 fins al 1695. I, com us dic, forma part de l'obra de Dido a Enees, i és una part d'aquesta gran peça, d'aquest gran autor. Aquí escoltarem el clavicèmbal, l'arcilut, perdó, i, com no, el clarinet piccolo d'aquest gran Trovesi, que ens té totalment... Jo estic al·lucinat amb aquest àlbum, realment. No sé, m'encanta. És una manera diferent de fer sonar tota aquesta música, i la trobo molt, molt, molt meva, m'agrada molt. Hi ha molta música així a l'ECM, sense tindre aquesta titulació darrere de que són músics del Renaixement i del Barroc, doncs, o músics actuals que toquen o que fan composicions com les del Renaixement i del Barroc, doncs, sense tindre aquestes titulacions darrere, hi ha molts músics de l'ECM que estan tocant d'aquesta manera, no? Abans us he dit John Surman, em podria dir uns quants més, que, bueno, tots ho teniu al cap, ho teniu al coneixement d'això. I aquest àlbum s'integra perfectament amb tot això. Anem per aquesta composició del Lament de Dido.

I seguint amb el número 8, ara es vull posar una peça corteta, 2 minuts i pico, 2 minuts 30, d'altra vegada de l'Henri Purcell. És una obertura, s'anomena The Gordian Knot Untied, no sé si ho he dit massa bé, però bueno, és una obertura del Purcell, i altra vegada aquest poder i aquesta vitalitat de la música de Purcell, doncs aquí queda totalment demostrada amb aquesta peça curta.

continuarem amb el problema de sempre, que anem molt justos de temps. De totes maneres, aquest tast que hem estat fent i que estem escoltant d'aquesta gran gravació, me sembla que ho teniu clar. És molt més extens, és molt més del que hem sentit. Per exemple, hi ha una peça que és la suau melodia de Bruno Tommaso, que ens la deixarem, perquè és una peça, és una preciosa melodia, és una peça fantàstica, però la tindrem de saltar. I passem amb una cosa molt curteta, també de Dido i Enés, de l'Henri Purcell, que s'anomena La dansa del triomf. Escoltem-ho.

I acabarem aquest repàs amb una altra composició del Gianluigi Trovesi. Aquesta s'anomena Debus Abandoner. És un arranjament com les altres d'ell, del Conrado Guarino, i aquí tenim la percussió contínua, tenim el clarinet alt, tornem a tindre aquelles sensacions, no?, que inclouen l'ECM, no? Sembla una peça com si fos de l'Orient Mitjà, és molt especial, i no sé, jo crec que m'ha agradat posar-la. Com és lògic, i com he comentat, aquest àlbum té més composicions del barroc i del renaixement que podeu gaudir de les 15 que n'hi ha. N'hem estat escoltant 8, o n'escoltarem 8, però jo crec que és un bon repàs d'aquest àlbum fantàstic de l'ECM d'aquest 24 de febrer del 2023 que va treure. Anem a sentir-ho i deixarem el programa.

Hem escoltat el senyor Joan Luigi Trovesi, l'Stefano Montanari amb l'extravagança Consonanti, un ECM amb la referència 2390 del 24 de febrer del 2023. Gravat el 2014, coses estranyes ens fa sempre ECM, perquè hem passat molts anys, a Giandarno de Cremona. Ja sabeu que a Cremona es fabricaven els famosos Stradivarius i Guardinieris. Això ja determina una mica tota aquesta història que hem sentit del Renaixement i del Barroc i de música actual d'aquests dos músics, sobretot del Joan Luigi Trovesi, amb les seves composicions. Un àlbum imprescindible que l'Edu i Ramon Robuster us han portat, que, com sempre, sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz i aquest del Renaixement i del Barroc també.

0: Ferran Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. 9 bon punt del matí. Vinga, som-hi, engeguem el Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. Som a dimecres, avui dia 23 de setembre de 2026. Engeguem aquest programa de 4 hores en les que compartim espais d'actualitat, d'entreteniment, amb bona música sempre, i aquí a la sintonia de l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio. Ens podeu escoltar a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. La podreu trobar, escoltar, a través de qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, ràdio per streaming, però també a través del nostre portal web, calafell.tv. Allà teniu sempre la nostra emissió online amb la nostra programació les 24 hores del dia. Doncs vinga, som-hi amb els continguts que us hem preparat per al programa d'aquest dimecres. Tot a punt per ser un dia més la vostra companyia. Engeguem, com sempre, amb les dades, les celebracions d'aquesta jornada, 23 de setembre, les efemèrides musicals, el temps amb Josep Miró i també l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. A partir de 2:15, sempre els dimecres, també aquesta temporada, tenim l'espai de regidors portaveus. Avui ens acompanyarà el Tibor Rius, és el portaveu del grup de Vox a Calafell. A partir de les 10, nou espai és la veu de la inclusió, amb Món Inclusiu, aquesta entitat calafellenca que ens acompanyarà els dimecres cada dues setmanes a partir de les 10 del matí. Avui tornarem a anar a un dels centres educatius del nostre municipi, l'Espai de les Escoles. Avui amb la Mireia Romaguera anirem fins a l'Institut Camí de Mar. A les 11 ens actualitzem amb el temps i tot seguit en espai d'actualitat ens acompanyarà la Mònica Trepat, la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell. Amb ella parlarem de la Festa Major de Seguda a Calafell. A partir de 2:15, sofà, play i manta amb la Roser Ribas presentant-nos les novetats a les plataformes, noves sèries, noves pel·lícules i sempre la seva recomanació de la setmana. I a la meva manera, la cuina que viatja és l'espai gastronòmic de la Mari Herrera, que avui ens portarà a un altre punt del món i també parlarem de la seva gastronomia i dels seus productes. I en el tram final del programa, agenda cultural, agenda per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat fins la una, és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Gràcies per estar a l'altre costat, benvinguts, ben trobats. Vinga, som-hi, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Som a dimecres, dia 23 de setembre de 2026. Anem per a les dades del dia, amb el guió, amb els àudios que ens ha preparat el Fernando Puertolas, és el nostre estudiant en pràctiques. Avui, entre d'altres coses, se celebra el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones. Cada 23 de setembre se celebra aquesta jornada, aquesta commemoració, una jornada destinada a denunciar una de les formes més greus de vulneració dels drets humans. Aquesta commemoració posa especialment el focus en les dones, les nenes i els nens que són víctimes de xarxes de tràfic i explotació sexual. La data recorda l'aprovació a l'Argentina d'una llei pionera contra la prostitució infantil el 23 de setembre de 1913. La jornada busca donar visibilitat a aquesta realitat, conscienciar la societat sobre les seves conseqüències i recordar la necessitat de prevenir i combatre el tràfic de persones i protegir les seves víctimes. Avui també celebra el Dia Internacional de les Llengües de Signes, una jornada que proclama a les Nacions Unides reconeixen la importància d'aquestes llengües i els drets per a les persones sordes. Les llengües de signes són llengües naturals completes amb la seva pròpia gramàtica i estructura i no simplement una traducció gestual de les llengües parlades. Al món existeixen més de 300 i són utilitzades per milions de persones. La data coincideix amb l'aniversari de la fundació de la Federació Mundial de Persones Sordes. Es va crear l'any 1951. Aquesta jornada reivindica l'accessibilitat, la inclusió i el dret de les persones sordes a comunicar-se i desenvolupar-se plenament en la seva pròpia llengua. I cada 23 de setembre també se celebra el Dia Internacional de la Bisexualitat, una jornada creada per donar visibilitat a persones bisexuals i reivindicar el reconeixement d'aquesta orientació sexual. La commemoració també serveix per combatre els prejudicis, els estereotips i la discriminació que poden patir aquestes persones, els bisexuals. La data es va començar a commemorar l'any 1999 i pretén recordar que la bisexualitat forma part de la diversitat sexual i afectiva. Durant aquesta jornada es fan activitats de sensibilització, també de divulgació per afavorir una major comprensió i respecte i per donar veu a una realitat que durant molts anys ha estat poc visible tant socialment com dins de les persones de la comunitat LGTBIQ+. I encara tenim més commemoracions. Avui, 23 de setembre, també se celebra el Dia Mundial de la Síndrome de les Cames Inquietes. Una jornada dedicada a donar visibilitat a aquest trastorn neurològic. Les persones que la pateixen poden experimentar una necessitat difícil de controlar, de moure les cames, sovint acompanyada de sensacions desagradables com formigueig, picor, tensió o inquietud, especialment durant els moments de descans. Aquests símptomes apareixen sovint al vespre i durant la nit i poden dificultar la son i afectar el descans. La jornada busca donar a conèixer aquest síndrome, afavorir-ne el reconeixement i el diagnòstic i recordar que, tot i ser encara poc coneguda, pot tenir un impacte important en la qualitat de vida de les persones que ho conviuen amb ella. Doncs, déu-n'hi-do, quatre commemoracions en aquest 23 de setembre. I com sempre, també tenim les efemèrides musicals de la jornada. Tenim avui quatre celebracions.
2: I és que jo, amor a vida y a buen amor, soy un truán, soy un señor.
1: Avui fa 83 anys, ja el coneixeu, no necessita presentació, Julio Iglesias. Va néixer un 23 de setembre del 1943 a Madrid. Cantant, compositor, es convertiria en un dels artistes espanyols amb més projecció internacional i al llarg de la seva trajectòria ha aconseguit grans èxits com el Meva, meva, Soy un truán, soy un señor. Aquesta última, publicada en el 1979, és una de les seves cançons més conegudes, amb un estil alegre, desenfadat, que es va convertir en un dels temes més populars del seu repertori.

Més efemèrides musicals. Escoltem a John Coltrane. Va néixer el 23 de setembre del 1926 a Hamlet, Carolina del Nord, un dels saxofonistes més influents de la història del jazz. Al llarg de la seva carrera va participar en alguns dels discos més importants de la història del jazz i va desenvolupar un estil propi especialment reconegut per la seva capacitat d'improvisació. Entre les seves interpretacions més conegudes trobem In a Sentimental Mood, registrada en el 1962 juntament amb Duke Ellington, una de les peces més elegants i reconegudes del jazz. John Coltrane va morir el 17 de juliol del 1967 quan tenia només 40 anys.

I també un 23 de setembre, però del 1930, va néixer Ray Charles. Va néixer a Georgia, cantant, pianista i compositor. Va ser una figura fonamental de la història del soul, també del rhythm and blues i la música popular nord-americana. La seva manera de combinar gospel, blues, jazz, R&B va influir enormement en les generacions posteriors. Entre les seves cançons més conegudes, Hit the Road Jack, Georgia on my mind o I Got a Woman. Ray Charles va morir el 10 de juny del 2004 quan tenia 73 anys. Avui recordem aquesta data, família musical, el naixement de Ray Charles.

I l'última de les efemèrides musicals és per Bruce Springsteen. Va néixer el 23 de setembre de 1949 a Long Branch, a Nova Jersey. Conegut com el Cap, el Boss es convertiria en una de les grans figures del rock nord-americà gràcies a una trajectòria marcada per les seves cançons sobre la vida quotidiana, els somnis i les dificultats de la classe treballadora. Amb la E Street Band va protagonitzar alguns dels concerts més coneguts a la història del rock, entre els seus temes més populars, Border Run, Born to Run, Dancing in the Dark o Born in the USA. Però del seu repertori hi ha una cançó que a mi m'encanta i és amb la que volem començar avui el nostre Calafell Matí. Una cançó de pel·lícula, Streets of Philadelphia. Tranquil·let, això sí, per començar el Calafell Matí d'aquest dimecres i dir-vos a tots bon dia i bona hora.

0: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio. Calafell Matí, el temps.
1: Ara mateix en fon un quart de 10 del matí. Anem pel temps per la previsió meteorològica per aquest dimecres, també de cara a demà dijous, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit i pujarà una mica de dia amb calor d'estiu per començar el primer dia de tardor i es mourà així entre els 19 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui estarà una mica per sobre dels 28, amb una humitat moderada i una mica de xafogó al migdia. A la mar hi haurà marejol, però poc destacable. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, sí que amb algun núvol a mig matí o migdia i algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda, amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit al voltant dels 19 graus, mentre que demà la màxima baixarà una miqueta i no passarà als 28, amb una humitat alta i amb llenç afogós al migdia, ben feble amb terral fins a mig matí, i de garbí sobretot a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia.
1: Moltes gràcies, Josep, per la crònica del temps. Tornarem a connectar amb l'home del temps de Calafell Ràdio a partir, bueno, al voltant de les 11 del matí, com cada dia aquí en el programa, per actualitzar-nos amb la crònica del temps. Ara mateix llueix el sol, comença una jornada, la primera d'aquesta tardor, però amb temperatures i ambient estiuenc, o almenys de finals d'estiu. Ara mateix la temperatura ambient aquí, a la zona de la platja de l'Estany, a la zona de la platja del Masbel, és de 22 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Dimecres, dia 23 de setembre, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que es recullen en els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Començarem donant un cop d'ull a diaridetarragona.com a la secció Costa. En urbanisme, Calafell expropiarà l'antic mercat de Segó i uns locals per fer-hi equipaments. Les dues finques estan sense activitat. L'antic mercat genera problemes i conflictes des de fa anys. Mai no va arribar a tenir una gran activitat i des de fa anys genera problemes als veïns de l'edifici superior i a l'entorn de l'estació de Segó de Calafell. El mercat de Segó de Calafell sense activitat des de fa dècades fa anys que es fera un ús que fins ara no ha arribat. L'Ajuntament ha anunciat reiteradament l'objectiu de destinar aquest espai a equipaments per al barri i també pels veïns. L'Ajuntament és propietari del 8% de la superfície del mercat, que representa només el 0,2% del total de l'edifici. La resta és o és en estar en mans dels 40 propietaris, fet que ha dificultat qualsevol actuació. I en seguretat ciutadana, detingut després de robar una bossa a una dona al Vendrell. El rastreig dels agents a les patrulles de proximitat va permetre localitzar el lladre. Una ràpida intervenció d'una patrulla de proximitat de la policia local del Vendrell va permetre detenir un individu que havia robat una bossa de mà. La patrulla feia ronda per la zona de la carretera de Valls quan va sentir una dona que cridava i que li havien robat. Els agents la van atendre i ella els va facilitar una descripció de l'individu. Els agents van mobilitzar diverses unitats que van iniciar un rastreig per la zona i van poder localitzar l'individu al carrer del Pou de Santa Anna. En seguretat viària, nou atropellament a la C31 a Cunit, una dona de 86 anys amb la clavícula trencada. L'alcalde demana que s'instal·lin tres conjunts semafòrics al llarg de la travessia. Com dèiem, nou atropellament a la C31 al seu pas per Cunit. La víctima ha estat, en aquest cas, una dona de 86 anys que creuava la carretera per un pas de vianants a la zona on es concentra bona part de l'activitat comercial i bancària i per on moltes persones han de travessar cada dia. La dona ha rebut un impacte d'un vehicle i ha patit una fractura de clavícula. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius del sistema d'emergències mèdiques al SEM, que va traslladar la dona a un centre hospitalari. I en seguretat, més de 2.000 banderes grogues i vermelles aquest estiu a les platges de la Costa Daurada. La costa tarragonina ha registrat 1.934 banderes grogues, 104 de vermelles durant la temporada de bany, segons les dades recopilades per Protecció Civil a les platges catalanes. Anem a isdiari.cat, a la seva secció comarcal. En infraestructures, demanen al govern de la Generalitat que aturi els treballs per l'establiment de la nova terminal ferroviària de mercaderies i la plataforma logística Esquerra Republicana del Baix Penedès manifesten que no poden donar suport i qüestionen el projecte de construcció d'una nova terminal i d'una plataforma d'entre 20 i 30 hectàrees als municipis de l'Arboç i de Banyeres. I del món castellí, els Vinyons de l'Arboç completen la diada del local amb un 4 de 6 i un 3 de 6. Van compartir l'actuació amb els Vinyons de Santa Cristina d'Aro en una jornada castellera al pati del seu local a Can Freixes. I a diarimés.com podem llegir en logística recel polític per la nova terminal de mercaderies que es preveu al Penedès, una infraestructura plantejada que incorporaria una zona logística, com dèiem en altres titulars, entre 20 i 30 hectàrees entre l'Arboç i Banyeres del Penedès. I acabarem a la ciutat del Penedès.cat. El Vendrell programa visites comentades, una demostració floral i un curs de lettering i aquarela per a la tardor. Les activitats començaran els dies 1 i 8 d'octubre amb l'exposició La bellesa que ens envolta i continuaran el mes de novembre amb la màgia del lettering i l'aquarela a la sala Portal del Pardo. Són les notícies, són els titulars que podem llegir en els diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Així sona aquesta nova col·laboració dels Resolses al Ginestar amb Nil Moliner. Això que es diu Amb qui estaràs?
1: Calafell Matí. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Dos minuts, ja arribem al punt de 9:15 del matí. Moment per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant. Molt bon dia, Mireia.
2: Molt bon dia. Segur que la filla arrenca aquesta setmana amb la Festa Major de Sant Miquel 2026, combinant tradició, música i foc. L'esperit i l'humor del mestre Eugenio reviuran a Calafell el 3 d'octubre amb la gira 25 anys d'humor etern. El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el Macaque Summit 2026, una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria. A l'octubre portarà 4 propostes culturals a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Estudiants i treballadors demanen ampliar les places de bus entre el Baix Penedès i Tarragona. CUNIT reforça la seguretat amb noves càmeres de lectura de matrícules. Successos. S'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat popular arrenca demà dijous a l'Audiència de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes d'un

0: Sí.
1: Doncs ara mateix passen 4 minuts al punt de 2:15 del matí. Els dimecres també aquesta temporada, a partir d'aquest punt horari, tenim l'espai de regidors portaveus i anem avançant amb aquesta ronda de participació. El segon participant d'aquesta temporada, que vam iniciar la setmana passada, és el regidor Tibor Rius, de Vox Calafell, que ja el tenim aquí. Tibor, molt bon dia. Apropa't al micròfon,
2: molt
1: sisplau.
2: Molt bon dia, Ferran.
1: Perquè si no se l'escoltarà bé. Què tal, com està? Com ha anat l'estiu?
2: Bé, tot molt bé. L'estiu genial. Què tal per aquí?
1: Doncs molt bé, ja posats en marxa amb la nova temporada i reprenem aquest portaveus. Ho faré amb tots els participants d'aquesta temporada, almenys aquesta primera ronda, preguntar-li sobre el futur polític. Estem en el tram final de la legislatura, tenim eleccions municipals el mes de maig. Primer, preguntar-li sobre la seva candidatura i sobre el grup de Vox Calafell, si ja tenen clar la llista que presentaran aquestes eleccions i sobre el seu futur polític aquí a Calafell.
2: Muy bien, Ferran. Pues mira, esta es la primera legislatura en la que Vox ha presentado en Calafell, al igual que en

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Un dels actors de Stranger Things que també s'hi dedica al món de la música, Joe Carey, aquesta cançó que tots coneixem ja a aquestes alçades, que es titula End of Beginning.
1: Tenim tots els èxits del pop, les cançons que vols escoltar, la millor varietat musical al Calafell Matí. De 9 del matí a 1 del migdia a Calafell Ràdio.
0: Doncs ara mateix passa un minut del punt de les 10 del matí. I també estem descobrint nous espais en la graella del Calafell Matí en aquesta nova temporada regular 2026-2027 de Calafell Ràdio. I volem comptar a partir d'avui tots els dimecres cada dues setmanes amb un espai radiofònic que arriba de la mà de l'entitat Món Inclusiu. És la veu de la inclusió i ens acompanya en primer lloc. Anem a saludar a la Helen Park, que és doncs una de les membres d'aquesta entitat Món Inclusiu. Helen, molt bon dia.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Tenim altres convidades, de seguida parlarem amb elles, les saludarem, però primer de tot anem a conèixer, ja us coneixem, hi ha moltes persones del municipi que coneixen Món Inclusiu. Parla'ns de la vostra entitat. Quan neix i amb quina finalitat? Quin és l'objectiu, la vostra tasca?
2: Bueno, pues llevamos un par de años, el último bastante activo. Somos un grupo principalmente de madres que nacimos pues de la necesidad que nuestros niños pues tienen necesidades especiales, y entre nosotras éramos una red de apoyo y pensábamos que pues no podíamos ser solo nosotras las que necesitábamos esto. Entonces, aunque sabemos que el colegio, que fue el centro donde nos conocimos, es un apoyo súper importante y fundamental para el día a día de nuestros niños, pero no es el único sitio que ellos viven y conviven cada día. Entonces, nos parecía muy importante hacer una voz a la inclusión dentro del municipio, de que otras familias sintieran que no estaban solos, que nosotros también habíamos pasado por esto, hacernos un apoyo entre todos y empezar a desarrollar también, que es lo que hemos estado haciendo, pues actividades, implicarnos en dentro del municipio también para que desde el ayuntamiento y diferentes entidades conocieran lo que es la inclusión y también lo incluyeran dentro de sus planes, digámoslo así. El año pasado participamos en los presupuestos participativos, valga la redundancia, con 4 iniciatives, de les quals 2 foren seleccionades.
0: Ens les pots recordar breument?
2: Perdó?
0: Si nos las puedes recordar brevemente.
2: Sí, una de ellas es un parque que, bueno, tiene actividades de agua, que es para que todos los niños jueguen, no solamente niños con necesidades especiales. Y el otro es un sitio que es un rincón de la calma, que pasa que muchas veces hay niños que en fiestas o actividades dentro del municipio tienen una sobrecarga sensorial y necesitan un espacio que esté tranquilo, en silencio, antes de, por ejemplo, en Navidades ir a ver al Santa o a los Reyes. Entonces tienen este espacio para que se regulen y luego puedan seguir en les activitats que s'estan desenvolupant en el poble.
0: Deia, sou familiars, pares, mares, familiars de nens amb necessitats especials. Així resumint, quin tipus de necessitats especials?
2: Pues
0: quins són,
2: mira,
0: els casos?
2: La majoria, en molts casos, tenemos niños con trastorno de déficit de atención, con TDAH, niños TEA, con autismo, en diferentes grados. Hay nenes y nenas con síndrome Down, con dislexia también, que no sé, muchas veces no se tiene muy en cuenta, pero también está dentro de las neurodivergencias, altas capacidades, que también se considera una neurodivergencia. Entonces, normalmente el apoyo terapéutico es lo que siempre se le brinda a la familia, pero sí que llega un momento en que estás un poco perdido y dices, a ver, necesito. También hay niños que tienen falta de movilidad, no hay un parque donde puedan jugar. O las calles también necesitan un tipo de adaptación, los ruidos, las luces, todo esto. También queremos, hemos visto que hay sitios que se han ido adaptando. Hemos hablado hace no mucho tiempo con la escuela de conducción de aquí de Calafell, que ellos también, durante lo que nos han explicado, es que han hecho una serie de adaptaciones para que porque cuando son niños ya, luego pasan a jóvenes y adultos, cuando ya van a hacer el carnet de conducir, pues necesitan ciertas adaptaciones, por ejemplo, para una persona con diversidad. exámenes que sean más específicos, más cortos, o que necesitan a lo mejor un poco más de tiempo una persona disléxica para responder una pregunta. Mm. Todas estas adaptaciones hacen un conjunto muy importante para que todo el mundo al final sea incluido.
0: Els recursos que tenim avui en dia són suficients? Mica en mica anem donant passes endavant, entenc, però de forma lenta, potser, ¿no?
2: Hemos tocado muchas puertas. La verdad, estamos increíblemente agradecidos porque llevamos muy poco tiempo. En 2 años hemos obtenido muchísima ayuda, muchísima gente nos ha abierto los brazos y se ha querido implicar, pero claro, todavía somos muy jóvenes y todavía faltan muchas cosas.
0: Actualment, la vostra entitat, Món Inclusiu, ha anat creixent en quantitat de persones, entenc. Sou només de Calafell o també n'hi ha d'altres municipis?
2: De momento solo de Calafell.
0: Només de Calafell.
2: Sí.
0: Quantes persones integreu a l'entitat?
2: Hay unas 150 familias, que es lo que acogemos, pero puede en cada familia, por ejemplo, la mía tiene 5 personas, entonces puede ser hasta 300 y pico de personas.
0: Entenc que d'alguna manera tots esteu afectats, no? Per aquests nens amb aquestes necessitats.
2: Sí, también hay muchas familias que que se vinculan a nosotros por acogida, no necesariamente que tengan niños con necesidades especiales, pero sí que por alguna razón lo han vivido. Uh-huh. Un primo, un hermano.
0: O que estan sensibilitzats també per la situació que s'està vivint.
2: Y luego también tener en cuenta que muchas veces, aunque tengas un nene con una necesidad especial, también pueden haber hermanos, hermanas, que aunque no lo tengan, también están incluidos en este espacio. Las actividades también se hacen para ellos y para los padres.
0: Al llarg d'aquestes setmanes, a través d'aquest espai radiofònic, anirem coneixent aquesta entitat Món Inclusiu. També anirem parlant amb professionals que col·laboren amb vosaltres, no? Abans de passar a presentar a la persona que ens acompanya també aquí, de quina manera poden contactar amb vosaltres, amb l'entitat, amb Món Inclusiu?
2: Bueno, pues tenemos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, con Asociación Món Inclusiu, Calafell, y luego tenemos un número de WhatsApp, que es el 613-70-6100.
0: Repeteix, sisplau.
2: 613-70-6100.
0: I si no, les xarxes socials, allà que contactin amb vosaltres d'una manera segura de contactar.
2: También tenemos un correo electrónico.
0: Hi ha un correu electrònic.
2: El info arroba moninclusiu@gmail.com.
0: Uh-huh. Repeteix-lo.
2: Perdón. Info moninclusiu@gmail.com.
0: Molt bé. Doncs en les setmanes també anirem recordant aquestes maneres de contactar amb l'entitat. I com dèiem, també ens acompanya aquí en els estudis de Calafell Ràdio és la Imma Manzano, que és terapeuta, que també participa per prendre consciència i per ajudar a les persones de l'entitat. Imma, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: I avui ens vens parlar de l'impacte emocional que pot suposar en pares i mares el procés, no?, de descobrir allò que aquella necessitat, allò que està tenint, que pateix aquell fill, aquella filla, no?, i de com començar un procés per, en definitiva, millorar la qualitat de vida d'aquell fill, d'aquella filla i també de la família en general, Imma.
3: Sí, moltes gràcies. Bueno, la meva aportació és cap a les mares, als pares, als cuidadors, perquè, clar, ells estan treballant molt i molt bé per les necessitats dels seus fills, pels seus drets, però no ens podem oblidar que aquests nens i aquestes nenes neurodivergents tenen un pare i una mare que estan carregant amb tot això que està passant. I la meva petita col·laboració és donar els recursos, donar l'espai a aquests pares i a aquestes mares. Sempre diem, ara deixem els fills com et sents tu, que t'està passant. I el tema que proposes, molt interessant, seria el primer dels que tractem. El primer seria què passa quan tens la notícia. Comencem pel principi.
0: Com es detecta?
3: A veure, aquí hi ha un gran ventall, depenent, perquè n'hi ha moltes divergències a l'associació.
0: Mira aquesta paraula que ja l'has anomenat 2 vegades, neurodivergents, eh? Que és una paraula que hem de començar, ja està en les nostres vides, però ens hem de començar a familiaritzar, perquè fins i tot a la llengua espanyola, catalana, fins i tot aquest mot, aquesta paraula, encara no està registrada, diguem, malgrat que s'està utilitzant molt.
3: La definim una mica?
0: Vinga, som-hi.
3: Vinga, doncs mira, una persona neurodivergent és una persona que el seu cervell, la seva sistema neuronal, està funcionant de formes una mica diferents dels neurotípics. Ara no em sé ben bé els percentatges, però som un percentatge alt de neurodivergents. Aquí entrarien les dislexies, el TEA, el TDA, entraria tot. Fins ara s'han considerat patologies. Per què diem ara neurodivergents? És molt interessant, perquè canvia la forma de veure a la persona que fins ara s'ha dit patològica. Clar. O que tenia necessitats especials.
0: És
3: o
0: una manera de no estigmatitzar, no?, aquestes persones que tenen aquestes
3: neurodivergències. Però, a més, és molt interessant. Som diversos.
0: Clar.
3: Perquè jo em confesso neurodivergent. Tinc una dislèxia. Llavors, sí que he viscut tota la meva vida sense diagnòstica i patint perquè no em costava escriure, però ara estic descobrint les facilitats que té, el que m'aporta, el que el meu cervell funciona d'una forma diferent a la de les persones neurotípiques.
0: Un cop està diagnosticat, doncs podem canviar,
3: dius,
0: no?
3: Ah, mira, totalment, si no? És que jo puc, per exemple, observar detalls que els neurotípics no observen. En canvi, els dislèxics fem pum, pum, pum, pum, i observen certes coses i tenim un component molta més informació que els neurotípics. Estem generalitzant, Estem generalitzant.
0: Tornem al que preguntàvem. Un cop els pares descobreixen doncs que alguna cosa és diferent, podríem dir-ho d'aquesta manera, què passa?
3: Mira, diferent és un gran ventall.
0: Clar.
3: Pot ser que un pare no s'ha adonat i de cop ho detecten a l'escola. I aquí té el gran disgust. Primer de tot, anem a dir una cosa. Com que fins ara el neurodivergent era l'estigmatitzat, el que ho passaria malament a la vida, el que tindria dificultats, el que, com pare, tingui un diagnòstic, és el meu ideal de fill, el que jo m'havia imaginat que seria el meu fill, el que jo espero del meu fill, cau per terra. Llavors, quan l'escola detecta i els hi dona la informació, pues aquí tenim un xoc, de vegades la persona es pot paralitzar, es pot passar un dol, o d'altres que de seguida s'activen i comencen a buscar recursos. Però també tenim un altre cas molt freqüent, que és un pare o una mare que està observant que el seu fill, la seva filla, no està funcionant com els altres fills o que està tenint certes dificultats. O a vegades aquests nens expressen la seva disconformitat amb conductes no gaire agradables, expressen les seves emocions molt més amplificades que altres nens. Llavors, aquest pare, aquesta mare, està patint això. I no sap què és. I a més, de vegades, la societat, les escoles, es culpa aquests pares, és que mira com ho estàs fent. És que potser tu no ho estàs fent del tot bé. Què podem corregir de com ho estàs fent perquè aquest nen pugui, diguem-ne, seguir aquesta escolaritat o no tenir aquestes conductes? Llavors, aquests pares, quan tenen un diagnòstic, de vegades és, uf, té nom. I la primera reacció és, uf, descans. Però clar, després ja ve, vale, però tinc un fill que és diferent, una societat que ara, moltes gràcies, estan canviant inclús nomenclatura per no fer estigmatitzar aquestes persones que som diferents, simplement perquè el nostre cervell està funcionant diferent, i llavors es diu, bueno, vale, d'acord, ara ja sé el que té, ara què fem? Aquí depèn molt de la persona, com per tot. Hi ha persones que es posen a l'acció ràpidament, fundant una associació, busquen els recursos, les veus que bu-bu-bu-bu, altres que necessiten un temps de vaig a veure què faig amb això, i després l'altre part és la família. Com la família rep això? Perquè de vegades el pare i la mare ho estan metabolitzant i estan buscant els recursos i posant-se a entendre què està passant i buscar el que sigui, però la família no. I encara continuen dient, no, és que ets tu que no estàs portant bé el teu fill, perquè jo el que faria és donar-li el menjar cada dia a la mateixa hora, és que no ho estàs donant a la mateixa hora, per exemple. Llavors, tot el ventall de persones humanes és tot el ventall de formes de rebre aquesta notícia.
0: Una de les coses que aprendrem també, vosaltres que participeu per primera vegada en aquest espai, és que a la ràdio el temps passa volant, el temps és limitat, que tenim moltes coses a explicar i hem d'anar, doncs això, anar dosificant. Tindrem molt temps al llarg de la temporada per parlar d'aquests temes. En qualsevol cas, un cop es detecta, es diagnostica, la família està més tranquil·la perquè, el que deies, té un nom, allò que el seu fill, la seva filla, li passa, i molt important, doncs, també el tenir la informació i que el món no s'acaba en aquell moment, que hi ha recursos i que es pot gestionar i millorar aquella situació, no només per la família, sinó també per l'infant, pel nen o la nena, no? Irma?
3: Sí, exactament, exactament. I n'hi ha recursos, la societat està canviant, s'està fent molta tasca, que l'estem fent ara mateix, de divulgació, d'entendre el que està passant, i a les escoles, tot i els pocs recursos, crec que aquest tema es tractarà un altre dia, no entro, però tots els pocs recursos que n'hi ha estan lluitant perquè hi hagin més recursos per atendre.
0: Aquestes sessions que parleu amb les famílies, les feu a nivell grupal, de forma individual, perquè des de l'associació, des de Món Inclusiu, el que es fa també, doncs és aquesta orientació cap a les famílies, oi, Emma?
3: Oh, sí. Gràcies per dir-ho. Poden tenir sessions individuals amb mi, però tenim una sessió gratuïta cada 15 dies, grupal. I en aquesta el que fem és buscar què necessita la mare o el pare, que si tots són mares, la mare o el pare, i ajudar-les a gestionar emocions, a gestionar situacions conflictives, a veure'm a mi com a dona, a part de mare de... A mi com pare, a part de mare de... Que a vegades, quan hi ha una necessitat tan àmplia i tan urgent, ens estem oblidant de la meva part, meves necessitats. I posaré un exemple molt, molt clar.
0: Ràpidament, sisplau.
3: Ràpidament. Quan anem a l'avió, què ens diu la safata? Quan surt a l'aire... sempre ho diuen quan fan allò de... Saps?
0: Sí, que t'ensenyen les sortides...
3: Cau l'aire.
0: La mascareta...
3: La mascareta. Cau la mascareta, gràcies. I què diu la safata que s'ha de fer?
0: Doncs primer un mateix i després ajudar la resta.
3: Sempre, ho recalquen
0: sempre.
3: Sempre,
0: i això ho recalquen molt, eh?
3: Primer tu i després
0: ajuda el del veí.
3: Doncs ho passem als pares i les mares. Primer tu estigues bé...
0: Clar.
3: I podràs ajudar.
0: I si estàs bé, podràs ajudar
3: al teu fill
0: o a la teva família. I, a més, el fet de fer de forma grupal, també entre vosaltres, les mares, els pares, un recolzament uns amb els altres, no?
3: Exacte.
2: Ahora también estamos haciendo actividades. De hecho, esta semana tenemos puertas abiertas.
0: Acabarem aquest espai explicant aquestes jornades de portes obertes endavant, perquè volíem anar cap aquí, cap a això que esteu preparant, aquestes activitats. Sempre realitzeu activitats, però ara, amb aquest inici de temporada, diguem, esteu treballant molt, eh?
2: Estamos
0: molt presents.
2: A tope, a tope.
0: Exacte.
2: ha sido un verano muy productivo para poder llegar ahora a esto. Pues mira, tenemos justamente los martes cada 15 días a Inma, que viene de forma voluntaria y nos ayuda a gestionar, como ha explicado ella súper bien, a papis y mamis, todo esto que nos ha pasado y bueno, y que muchos lo llevamos muy bien y otros a su manera, ¿no? Luego tenemos los miércoles con Raquel Prades, que ha estado aquí. tenemos flamenco. También es para los adultos, para mamás y papás o cuidadores. Es los miércoles en la mañana en el Camperotet, ¿vale? Luego empezaremos el sábado, día 3 de octubre, entre las 12 y la 1, actividad en las piscinas de Vilarenc. Esto con una subvención del ayuntamiento, en el cual se ha... preparado monitores especializados en niños con necesidades especiales. Se harán grupos en los que los nenes que, digamos, nadan un poco menos o necesitan más ayuda, podrán estar con uno de sus padres, y los nenes que tienen más autonomía podrán ir haciendo también ejercicios de acuerdo a lo que saben hacer, ¿no? También siempre vamos a estar muy presentes las familias, porque lo importante es que muchas veces nos pasa, ¿no? Que queremos ver qué están haciendo los nenes y todo. Entonces, esta es la idea principal. Esto los sábados en la mañana. Y en las tardes tenemos a un monitor también especializado que hará juegos y actividades para los niños. Baloncesto, diferentes juegos pues de mesa y todo. Es enfocado para toda la familia. No solo los niños necesidades especiales, pero sí que vengan los hermanos, hermanas y todo el que quiera participar.
0: Helen, si anem a les xarxes socials de l'entitat, trobarem tot el programa d'activitats i tindrem aquesta informació.
2: Sí, por supuesto, está toda esta información. Vamos haciendo más cosillas, ya irán saliendo, pero todo siempre lo encontraráis actualizados en las redes sociales.
0: Doncs aquest espai que avui hem començat, la veu de la inclusió, comptarà doncs això amb la participació d'aquesta entitat, Món Inclusiu, i avui ens han acompanyat doncs la Helen Park, que és representant d'aquesta entitat, però també la Inma Manzano, que és terapeuta, que col·labora també amb totes aquestes persones de l'entitat. Doncs agrair-vos que hagueu vingut avui aquí a la ràdio i ens anirem retrobant en properes edicions cada 15 dies aquí a Calafell Ràdio. Gràcies per venir, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia.

0: Aquesta és la cançó amb la que vàrem conèixer Alex Warren. Això que acabes d'escoltar va ser el seu gran hit, és el seu gran hit Ordinary. Després han arribat cançons com el Fever Dream, entre d'altres, que segueixen sonant aquí a la sintonia de Calafell Ràdio, en el Calafell Matí i a la nostra selecció musical, l'Alex Warren. En 5 minuts ens plantem a 11:15 del matí. En un moment arriba l'espai de les escoles. Abans el que toca fer és una pausa publicitària, l'avanç informatiu, i de seguida avui anem a l'Institut Camí de Mar de Calafell. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Un minut i arribem al punt de 11:15, abans de l'espai de les escoles. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades d'aquest dimecres 23 de setembre. Els titulars del dia, amb la Mireia Romaguera. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. Segur que la filla arrenca aquesta setmana amb la Festa Major de Sant Miquel 2026, combinant tradició, música i foc. L'esperit i l'humor del mestre Eugenio reviuran a Calafell el 3 d'octubre amb la gira 25 anys d'humor etern. El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el Macaque Summit 2026, una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria. A l'octubre portarà 4 propostes culturals a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Estudiants i treballadors demanen ampliar les places de bus entre el Baix Penedès i Tarragona. CUNIT reforça la seguretat amb noves càmeres de lectura de matrícules. Successos. S'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat popular arrenca demà dijous a l'Audiència de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes d'un grup criminal que es dedicava a robar joies amb estrebades en municipis de Tarragona. Els arrestats se'ls vincula a 5 robatoris amb violència a Tarragona,

0: Ara mateix, les 10:31 minuts. I en directe, però també en repetició els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments, tenim l'espai de les escoles. Ja tenim sonant aquesta sintonia per donar pas, en aquest cas, a la Mireia Romaguera, que avui es troba a l'Institut Camí de Mar de Calafell. La saludem, ja ens escolta des d'allà. Mireia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Doncs sí, efectivament, estem aquí a l'Institut Camí de Mar de Calafell per parlar amb alumnes de primer, que acaben doncs, de començar fa pocs dies, no?, el curs, com tots bé sabem. Primer de tot, tenim aquí a dues de les tutores que s'apropin al micròfon. Veniu cap aquí. Com et dius? Quin és el teu nom?
2: Marta.
3: Rosana.
1: Val, doncs explica'm una miqueta, no? Són diverses classes, en aquest cas són dos grups, no?, de nens de primer.
2: Bé, aquí tenim un representant de cada grup, eh? Tenim, són sis grups per primer i aquí tenim un representant de cada classe que hem pensat que era més interessant.
1: Molt bé. Com està anant aquest inici de curs, no?, amb els alumnes?
3: Bé, prou bé. Veiem que és una promoció de moment que pot funcionar molt bé, molt macos tots. Costa, no?, començar i arrencar, agafar el ritme i això, però... té bona pinta tot plegat.
1: De fet, han fet el canvi, no? El que comentàvem fora micròfons abans de l'escola eren els grans, ara són els petits de l'institut.
2: Sí, de fet, n'hi ha molts que venen potser d'escoles que han sigut un grup per línia i, clar, ara es troben aquí, surten al pati, això és immens, hi ha, en fi... És un mar.
1: Més assignatures. No?
2: Sí, també, i tant, clar. Ja comencen a ser els petits adults. Clar.
1: Vinga, doncs anem a parlar amb ells, que són els protagonistes avui, de parlar doncs, amb aquesta secció Escoles de Calafell Ràdio. Apropeu-vos, veniu cap a mi. Vinga, quin és el teu nom?
4: Jo em dic Joel.
1: Joel, com ha anat aquest inici de curs?
4: Pues a mi m'ha anat bastant bé, perquè amb la classe, encara que només he tingut un company de la meva anterior classe, m'agrada perquè estic fent molts companys, els meus amics, els meus companys són molt amables.
1: De quina escola vens?
4: Jo vinc de l'escola Vilamar.
1: I què tal el canvi? Més professors, més assignatures? Com han anat aquests primers dies?
4: Pues, al principi és una miqueta... Al principi et tens que acostumar perquè no és abans que tot era la mateixa classe, no, tens que anar canviant de classe, anar a plàstica, canviant de classe, però mola molt.
1: I què tal el centre?
4: El centre pues, és molt gran perquè la meva escola era de barracons i superpetiteta i això és gegant i és que estic flipant i si fins i tot havent trobat un tros de pati és molt gran això.
1: Per tant, t'agrada, no?, el canvi positiu.
4: M'agrada, sí, per mi és molt bo.
1: Molt bé. Vinga, més alumnes, com et dius tu?
5: Em dic Roc.
1: Uh-huh. Què tal? Com ha anat?
5: A mi el canvi, el tema horaris, m'està costant una mica, perquè, per exemple, a les 8 estic molt cansat, no? I també que això és molt més gran del meu antic col·le, hi ha molts més alumnes, al pati hi ha molta més gent, i m'està agradant bastant, hi ha més assignatures, això sí, i també posen, la veritat, més deures que a la meva escola, però igualment està molt bé.
1: De quina escola vens, tu?
5: Jo del Castell.
1: Del Castell de Calafell. Molt bé. I et volíem preguntar, a més, no?, tots aquests més professors, més assignatures, però també porteu els hàbits de l'estiu, que això és el que comentaven també les tutores, no?, que teniu, que deies que tens son a les 8 encara, no?
5: Sí, perquè, per exemple, l'estiu em llevava molt més tard i ara m'haig de llevar d'hora, preparar-me la bossa i això i marxar.
1: Clar. Bueno, és rutina, eh? Quan portis més dies se t'haurà passat.
5: Sí, sí.
1: Alguna cosa més que vulguis explicar-nos de la teva experiència dels primers dies, setmanes, aquí a l'institut?
5: Bueno, que també la meva classe hi ha 3 o 4 persones del meu antic col·le, però també conec a gent. També he conegut a gent del bàsquet i això, que també els tinc a la meva classe.
1: Molt bé. Moltes gràcies i bon dia. Més alumnes, veniu cap a mi. Veniu cap al micròfon, no marxeu. Com et dius?
6: Ainara.
1: Ainara, què tal? Com està anant l'experiència aquí a l'institut?
6: Bueno, una miqueta difícil, moltes assignatures, et tens que llevar molt més temprant, moltes profes, és un lío.
1: Imagino que l'agenda, no?, la teniu ja saturada, no?
6: Sí.
1: L'agenda, imagino.
6: Tots els dies deures, mai et pots descansar, és una miqueta lío per mi.
1: Ja. De quina escola vens, tu?
6: Jo, del Marta Mata de Torelló.
1: De Torelló?
6: De Torelló.
1: Llavors ets nouvinguda aquí, has vingut a viure aquí a Calafell?
6: Sí, tipus per segur, per allà.
1: Per segur de Calafell?
6: Sí.
1: Molt bé. I a tu quines assignatures són les que creus que et costaran més aquest

0: curs o quines assignatures noves teniu?
1: Tenim francès, socials, geografia i moltes més.
0: Moltes,
1: eh? Matemàtiques, la més difícil per mi.
2: Molt bé.
0: Bueno, doncs molta sort i que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Vinga, i tu com et dius?
3: Eva.
0: Eva, què tal els teus inicis aquí a l'institut? De quin col·le vens?
3: Vinc del Santa Creu.
0: Del Santa Creu? Bueno, llavors ho tens molt a prop, eh? Ha sigut fer un canvi de vorera. Explica'm, com està anant per tu l'experiència?
3: Està molt guai perquè la meva germana estava també a aquest institut i ja em va dir moltes coses de l'institut, de com és, què assignatures tenim i tot això.
0: Molt bé. Quins són els racons que has pogut veure aquí que t'agradin més? Del pati, per exemple, o de les classes? Què és el que més t'està agradant?
3: M'agrada molt que ja hi ha una biblioteca. El meu antic col·le també, però sol un dia abria. Aquest abria tots els dies a l'hora del pati i m'hem portat un llibre que estic llegint i és molt guai.
0: Clar, així també us servirà per poder estudiar o repassar quan tingueu exàmens, no? Anar a la biblioteca, que hi ha menys soroll que aquí al pati.
3: Sí, perquè quan tinc molts deures per avançar ho faig a l'hora del pati a la biblioteca i així ja estic tranquil·la i no tinc que fer-ho per demà.
0: Clar. O per la tarda, no? A casa, que segurament molts teniu extraescolars, no? O feu algunes activitats.
3: Jo faig patinatge artístic i faig el dilluns, el dimecres i el dissabte a les 9. I són el dilluns i el dimecres de 5 a 9.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Esteu molt ocupats per la tarda.
3: Perquè va per nivells i jo he subit de nivell i ara tinc que treballar més.
0: Clar. Bueno, per això doncs fas els deures aquí a la biblioteca.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i bon dia.
3: Moltes gràcies.
0: Molt bé. Vinga, encara ens queden uns quants alumnes més. Com et dius tu?
4: Jo em dic Enol i vinc del Castell, de l'Escola Castell de Calafell.
0: Molt bé, del poble. Què tal el canvi?
4: Bueno, pues bé, veig que hi ha més matèries, però està xulo també, perquè, per exemple, projectes, biologia, anar al laboratori, a mi m'agrada molt, i els horaris també, jo m'estic anant bastant bé, perquè quan acabes després ja tens tota la tarda lliure i pots fer deures en extraescolars i fer moltes més coses que quan anàvem a l'escola.
0: Clar, l'horari és diferent, que això no n'havíem parlat, que ara ho comentaves, no? Teniu més temps, no?, al migdia i a la tarda per fer coses.
4: Sí, i a mi em va bastant bé perquè aquest any la veritat és que vaig una mica a tope amb extraescolars. Faig a la setmana 6 hores en total de vole i és una mica, bueno, bastant dur.
0: S'ha de compaginar tot, no? I què tal el centre, t'agrada?
4: Sí, és molt xulo, el que deia també una companya, que allò de la biblioteca, nosaltres al Castell, la biblioteca crec que ara no sé, però era una sala de profes o alguna cosa així, i no es podia utilitzar i aquí és un lloc tranquil, hi ha còmics, et pots fer els deures, està molt bé.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé el curs.
4: Gràcies.
0: I crec que ens queda un alumne ja per parlar, com et dius tu?
5: Em dic Flat i em vinc del Santa Creu, em dic en Segur. Doncs el canvi m'ha anat bé, crec que està més o menys una mica més curt el col·legi. El pati també m'agrada, és molt gran de tot això i molts amics tinc i tot això m'agrada. Després tinc d'extraescolars un classe de català. Sí.
0: I què et sembla també doncs, el centre, més professors, més assignatures? Quines són, no?, les assignatures que creus que t'aniran més bé o la que et pot costar més?
5: Doncs no sé, de moment no
0: és aviat, no?
5: Sí,
0: no
5: hem començat molt, doncs Déu, res, està bé, tot. Doncs m'agrada educació física, com sempre m'agradava, perquè és, sí, és com deportiu, m'agrada això, doncs ja està, crec, no sé.
0: Aquí teniu un bon lloc, no?, per fer activitat física, hi ha molt d'espai.
5: Sí,
0: no?
5: Sí, molt, i sí, molts amics, ucranianos també.
0: Molt bé.
5: Tinc, sí.
0: Llavors tu fas classes de català per les tardes, és la teva extraescolar.
5: Sí, a vegades sí, crec que el com es diu, el dimarts i el divendres.
0: Molt bé,
5: sí.
0: Doncs que vagi molt bé i molta sort a l'escola aquí a l'institut.
5: Sí, moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs Ferran, ja hem parlat amb tots aquests alumnes de primer d'ESO que acaben doncs de començar, com aquell qui diu, les classes i ja tenen una molt bona experiència, estan tots molt contents i amb moltes ganes de seguir. Ferran.
2: Això perquè és al principi, ja veurem què ens diuen a meitat de curs, quan ja portin unes setmanes.
0: Sí, quan
2: treballant.
0: Tornem a veure els hi preguntarem com van, sí, més endavant. Ara doncs moltes gràcies, Ferran, fins aquí la connexió en directe.
2: Gràcies a tu, Mireia, gràcies a aquestes dues tutores d'aquests estudiants que estan canviant ara durant aquests dies de cicle. Els principis sempre són, bé, poden ser difícils, però també amb optimisme, de com poden assolir aquestes pròximes setmanes i mesos en aquest centre educatiu, l'Institut Camí de Mar de Calafell.

0: Cançó que ens ha portat fins al 1978, l'èxit mundial de John Paul Young. Qui no recorda aquesta cançó? Els que tenim una certa edat, però també aquesta cançó que hem escoltat, i molt, i també per altres generacions, l'amor és en l'aire.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: L'amor és en l'aire, l'amor també està aquí, a tot arreu, i també a la ràdio, també a través de les seves cançons, les que anem punxant cada dia a la nostra selecció musical. Doncs vinga, seguim acompanyant-vos en aquest dimecres, dia 23 de setembre de 2026, junts fins la una. Aquest és el Calafell Matí, aquest espai o aquest programa que combina diferents espais d'actualitat, d'entreteniment i amb bona música. Anem camí a les 11. En un moment tindrem, abans de les 11, el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. I tot seguit, en temps d'actualitat, ens acompanyarà la Mònica Trepat. És la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. I és que ja han començat les primeres activitats de la Festa Major de Segur de Calafell, la Festa Major Micaleta. Demà dijous tindrem el pregó, serà la nit, i el tret de sortida oficial a molts dies de moltes activitats, activitats festives, en el nucli de Segur de Calafell, al voltant de la plaça Pau Casals, però també al voltant del port de Segur de Calafell. Us ho explicarem a partir de les 11 amb la Mònica Trepat. També tindrem sofà, play i manta, les novetats a les plataformes amb la Roser Ribas. I a partir de les 12 del migdia, a la meva manera, la cuina que viatja, amb la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, que a través de la gastronomia anem coneixent països, també productes autòctons, i tot plegat en aquest espai, a la meva manera, la cuina que viatja. I en el tram final del programa, com sempre, tindrem l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquests dies al municipi de Calafell, i ens apropem a les 11 amb més cançons, amb més música. Aquesta l'hem escoltada, l'hem ballada moltíssima en aquest estiu, que ja és història. Avui, primer dia de la tardor, escoltem Ana Mena i Lola Índigo.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Ara mateix dos minutets i escaig, arribem al punt de les 11 del matí. Anem pel temps, per la previsió meteorològica en aquest primer dia de la tardor del 2026. Josep Miró, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Una tardor que no sembla que sigui el primer dia de la tardor, perquè tenim, doncs això, com portem ja dies dient, aquesta meteorologia de finals d'estiu.
2: No ha canviat res, només ha canviat que s'ha produït l'equinoxi, que és, és la data en què es produeix el canvi d'estació per la posició astronòmica dels planetes en relació al Sol, però no hi ha mai un canvi dràstic de primavera a tardor perquè canvi el calendari. Però, i aquesta vegada ha sigut això, no només no canvia el calendari, sinó que ja veníem de temperatures més altes del que tocava en aquestes dates d'estiu, doncs ara que ja estem a la tardor, doncs les temperatures encara són tan altes en relació al que tocaria, molt més altes. Per tant, avui, doncs, dia d'estiu, amb el primer dia de tardor, amb sol i cel clar, comença a aparèixer algun núvol primer, però que, bueno, durarà molt poc, tornaran a desaparèixer, i avui ens quedarà un cel pràcticament serè tota la jornada. Amb unes temperatures que aquest any han baixat una mica, s'han situat en els 19 graus de mínima, mentre que la màxima esperem que no pugi tant com ahir, però tot i així, déu-n'hi-do, en aquest moment tenim 27 graus de temperatura, molt alta per l'època, i esperem que la màxima avui estigui entre els 28 i 29. No creiem que arribi els 29, però li faltarà poc, amb una humitat. Això sí, no és gaire alta i, per tant, deixa fogó. De moment no encara, tot i que quan al centre del dia el sol pica, el sol sí que es nota aquesta sensació de xafogó. Vents amb conjunt febles, amb domini del Garbí al centre del dia, i fent que la mar il·lumini ja el Marajol. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable, dominat pel sol i el cel clar, potser amb algun núvol prim a mig matí o migdia, que desapareixeria, i algun núvol baix que començaria a aparèixer a partir de mitja tarda sense més importància. Aquesta nit les temperatures es mantindran semblants, al voltant entre els 9 i els 20 graus, mentre que demà la màxima pot recular unes dècimes i voltaria els 28, amb una humitat potser una miqueta més alta i la xafogó més notable, però exclusivament al centre del dia. Vents en conjunt febles i variables, amb una mica de terral a l'inici i final del dia, i marinades de xaloc, però molt febles, no passant dels 20 km per hora, i faran que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Divendres tot continua igual, amb sol i cel clar. Si bé la temperatura pujarà una mica més de dia i tornarà a situar-se entre els 29 i els 30, amb una humitat una mica alta i amb una mica xafogós. Després de cada cap de setmana es suavitzaria una mica, però tampoc pas gaire. Per tant, també parlem d'un cap de setmana d'estiu, del darrer cap de setmana de setembre, amb temps d'estiu, a l'espera de canvis que arribarien, començarien a arribar dilluns o dimarts, però ja ho concretarem.
0: Canvis importants, canvis suaus...
2: Bueno, ja ho concretarem, no ens agradaria...
0: No et mulles,
2: doncs,
0: no et mulles.
2: Fer una afirmació quan no està tan clar. Sembla que, evidentment, les temperatures sí que baixen una mica, es normalitzarien, i on tenim més dubtes és en les quantitats que puja, si és que cauen, que puguin arribar a caure. Les dubtes d'aquesta incertesa la donem més amb l'apartat de precipitacions que no pas amb l'apartat de temperatures, que sí que a partir de diumenge baixen d'una manera notable i més clarament a partir de dilluns i dimarts.
0: Molt bé, Josep, doncs ho anirem explicant des d'aquest espai del temps. Gràcies i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé aquest dimecres. Adéu.
2: A vosaltres, fins demà. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

11 i 2 minuts. En un moment parlem de la Festa Major Micaleta, la Festa Major de Segura que la feia amb la regidora de Cultura, la Mònica Trepat. Abans tenim cançons, tenim música, com aquesta que ja comença a sonar així. Som Morat, i això que es diu Faltes tu.

0: de l'Espai d'Actualitat, el magazín Calafell Matí. Avui doncs està aquí com a convidada la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Mireia.
0: Avui volem parlar de la Festa Major de Segur de Calafell per Sant Miquel i com estan els preparatius a hores d'ara, Mònica.
1: Sí, doncs Segur de Calafell, no? Ja es prepara amb aquesta Festa Major, no? Aquesta festa de Sant Miquel, uh-huh. I res, ja engeguem, bueno, ja comencem doncs, amb petites activitats que es faran a la biblioteca d'aquí, del Port de Segur, i ja comencem aquest dijous amb el tradicional pregó, a càrrec doncs, de patarols i esgangalats, i ja és com un inici, no? És un inici doncs, amb aquesta festa major, última festa major uh-huh. d'aquí del municipi de Calafell. Doncs ja sabeu que des de la festa major petita que comencem a principi d'any i ja fem aquest tancament amb la festa major de Segur de Calafell, que ja la tenim aquí. Ja estan els preparatius, la senyalització i res, decorant i posant Segur de Calafell bonic doncs, per preparar aquesta festa major, que hi haurà actes a Segur Centre, tot concentrat més que res a la plaça Pau Casals mm-hmm. i zona de l'Ermita, i després també hi haurà moltes activitats també al Port de Segur.
0: Molt bé, doncs així podran escollir o anar totes o a les que més els hi agradi, no? Com bé deies, el pregó, doncs a càrrec dels esgangalats, ja vam poder veure ahir gent doncs, organitzant i muntant i penjant coses, no? Per la zona cèntrica de Segur de Calafell, ja comença aquest ambient, no? I última festa, com bé deies, que són moltes festes majors, no? Aquesta, la tercera, sense comptar la d'estiu, la de l'agost, no?
1: Sí, sí, també tenim uh-huh. aquest 14 i 15 d'agost, sí. no? Que sempre és una festivitat, no? Que omple sobretot el Port de Segur de Calafell, que amb aquest piro musical i amb aquest grup, no? Que tenim cada any, doncs omplim aquesta zona del port. I res, doncs parlant d'aquesta setmana, no? D'aquest cap uh-huh. de setmana, que també recordar doncs, que el 29 també hi haurà, és el dia festiu, uh-huh. on hi haurà la missa solemne, l'ofrena de flors, que serà aquí a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Llavors ja serà l'últim dia d'aquesta festa major. I res, doncs són uns dies doncs, on s'omplen els carrers, les places d'aquí, de Segur de Calafell, doncs de música, de molta vida, de molta tradició i sobretot cultura popular.
0: Moltes ganes de passar-s'ho bé, això sobretot, el temps sembla ser que acompanyarà, hem escoltat ara el meteoròleg i farà bon temps fins diumenge, i doncs bé, el pregó, el piro musical, tot continuarà com sempre, no? A banda de Doctor Prats, no?
1: Sí, això. Sí, sí. La veritat que ja l'estiu passat doncs, ja vam apostar doncs, per aquest grup, no? Que són els Catarres, mm-hmm. que els vam tenir l'any passat, i doncs creiem que trobar un grup així per finalitzar aquestes festes majors, doncs sí, Doctor Prats, jo crec que acollirà, tindrem molta gent que vindrà uh-huh. sobretot del municipi, dels municipis del costat, no?, del nostre voltant, uh-huh. perquè és una manera, no?, el temps ens acompanya, fa molt bona temperatura, i tindrà un fi d'aquesta festa major amb Doctor Prats, doncs jo crec, a part és un dia, el dissabte, és un dia on hi ha moltes activitats. Mm, sí. Comencem amb aquesta tradicional cercavila, on tot el recorregut doncs, s'omple de les nostres entitats d'aquí del municipi de Cultura Popular, doncs, que omplen de vida, de color, mm-hmm. de música, i on ens ensenyen tots aquests balls que estan preparant durant tot l'any. I res, doncs tenim tota la participació del Drac Espurna, de l'associació Som de Samba, les nostres batucades, tenim la banda de timbals i gralles de Calafell, tenim les colles totes de la Unió Artística, les panderetes, el ball de gitanes, els bastoners. Jo crec que és una cercavila doncs, que cada vegada hi ha més participació mm-hmm. i res, i animar a la gent de Segur de Calafell doncs, que aquest dissabte és el que parlàvem, no? Jo crec que s'ha volgut concentrar tot en aquest dissabte, des de les 11 del matí, sí. com qui diu, acabarem amb Doctor Prats a la zona del port. Durant tot el dia us convido doncs, que sigueu partícips d'aquest dia tan important de festa major, on sobretot donar les gràcies a les entitats, associacions, que gràcies a ells, conjuntament sempre amb l'Ajuntament de Calafell, doncs fan possible aquesta festa major.
0: Sobretot dissabte a la tarda també la benvinguda a Territori Micalet, que això també ja és una tradició. L'estira de la corda, no?
1: L'estirada de la corda. Uh-huh. Després també tindrem dinar popular. També hi ha la venda de tiquets, que jo suposo que els esgangalats no sé si han vingut aquí al programa de la ràdio ja.
0: Han de venir.
1: Doncs també hi haurà un dinar popular, l'estirada uh-huh. de la corda. És un dissabte on hi ha moltes activitats i molt esperat el Correbars, el Cercatasques, sí. que també farà el recorregut doncs, per tota la zona de Segur de Calafell i acabaran aquí al Port de Segur on gaudirem també de l'esperat piromusical que tindrem uh-huh. i tot seguit doncs, tindrem aquests dos espectacles d'aquests concerts amb la talonera, no? la Naina, i després doncs, tindrem Doctor Prats.
0: A banda d'aquests concerts també hi ha doncs, les tradicionals orquestres, no? imagino també, o també doncs, la ballada de sardanes, no? per tot tipus de públic i edats.
1: Sí, comencem dijous, que ja hem dit aquest pregó, i després doncs, divendres tindrem el molt esperat també Correfoc, uh-huh. amb colles convidades també, i després tindrem un grupet de versions doncs, que finalitzarà aquest divendres. I després, com a novetat, que tenim el diumenge a la tarda, a la zona del Port de Segur, teníem unes habaneres, normalment sempre uh-huh. acabàvem amb habaneres, i aquest any doncs, tenim una orquestra uh-huh. que creiem doncs, que, com també el dilluns és aquí a la zona de Calafell, és Pont, uh-huh. doncs també doncs, han volgut doncs, acabar amb un grupet no?, de versions per finalitzar aquests dies de Festa Major.
0: Molt bé, doncs alguna cosa més a puntualitzar o a afegir per aquesta Festa Major de Sant Miquel?
1: Doncs res, dir que animo la gent doncs, que surti uh-huh. aquests dies pels carrers i places de Segur de Calafell, donar les gràcies a tota la gent, voluntaris, entitats, ajuntament doncs, que fan possible aquestes festes majors aquí al nostre municipi de Calafell, i res, que entre tots doncs, cada vegada doncs, intentem que aquestes festes majors siguin més participatives, siguin més boniques i llueixin molt.
0: Molt bé, doncs Mònica, gràcies per venir com sempre aquí a la ràdio. Crec que vols dir alguna cosa més?
1: Sí, m'he deixat una cosa. Sí, ja aprofitant digues. Que estic aquí uh-huh. a la ràdio, doncs també perquè és una cosa que ens vam deixar de posar aquí al nostre llibret no? de festes majors. Recordar doncs, que el dia 2 d'octubre tenim unes habaneres a la plaça Calcubano, aquí a Calafell Poble, uh-huh. Doncs que també és una de les coses que ens vam deixar, i també farem, aquests dies farem una mica de... Clar, ja ho tenim aquí. Uh-huh. I llavors doncs, recordar doncs, que el dia 2 d'octubre, a 8:15 de la tarda, doncs, tindrem el grup de Som de l'Havana, uh-huh. aquí a la plaça Calcubano, i res, doncs, convidar a la gent doncs, que vulgui veure aquestes habaneres, doncs, les tindrem aquí a Calafell Poble.
0: Molt bé, doncs, Mònica, ara sí, moltes gràcies i molt bona Festa Major.
1: Gràcies.
2: Tota l'actualitat al

0: Així la vam conèixer, aquesta cantant nord-americana que inspira la seva música amb el synth-pop dels anys 80, la Chappell Roan, amb això que es diu Good Luck Babe. Així la vam conèixer. I la veritat és que poca cosa més ha arribat amb èxit aquí a les nostres fronteres musicals. Podríem dir que de moment és un one-hit wonder d'aquesta cantant, que a més la popularitat la va col·lapsar. Això de ser tan coneguda i tan exitosa amb aquesta cançó va dir que no anava amb ella. Bé, això va gustos. Música, cançons, èxits que convertim a Calafell Ràdio.
1: Els matins és el millor moment per posar-te al dia del que passa al teu voltant, per aprendre moltes coses amb els nostres espais d'entreteniment i per escoltar la millor varietat musical amb les novetats i les cançons més recents. Calafell Matí.
0: Anem camí del punt de les 12 del migdia, però abans, a 12:15, tindrem l'espai Sofà Play i Manta amb la Roser Ribas, les novetats a les plataformes, i a les 12, a la meva manera, la cuina que viatja serà amb la Mari Herrera. Abans, més música. Ai, mi chico, una de les cançons d'aquest estiu, que ja és història, avui ja tardor, amb Jason Derulo, Melody i DJ Goja. Mi chico.

0: I dura poquet, eh? 2 minuts, 4 segons. 2 minutes intensos, però. Mi Chico, amb el Derulo, la Melody i DJ Goja. Onze del matí, 21 minuts. I molta atenció, perquè demà dijous torna l'alcalde de la ràdio. És l'espai setmanal dels dijous a partir de 2:15 del matí fins a les 10 del matí, 30 minuts, amb l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Demà torna als micròfons i aquest estudi número 1 de la ràdio per parlar de diferents temes de l'actualitat del municipi, però la prioritat és, doncs, parlar amb vosaltres, escoltar-vos a l'audiència, a la ciutadania, atendre les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Ja sabeu que podeu participar fent una trucada i parlant directament amb l'alcalde aquí al telèfon de la ràdio.
1: Aquest és el telèfon de la ràdio. 977-69-91-00.
0: Demà a 9:15 obrirem línies telefòniques. 977-69-91-00. 977-69-91-00. També disposeu d'un WhatsApp, el de sempre. És aquest.
1: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio. 647-751-883.
0: 647-751-883. 647-751-883. Preguntes, consultes, suggeriments o queixes a través d'un missatge de veu, una nota de veu, un missatge de text. Aquest WhatsApp, pregunta, consulta, suggeriment, indicant el vostre nom i la vostra pregunta per l'alcalde. Demà escoltarem aquests missatges, els llegirem o també obrirem línies telefòniques. Demà dijous a les 9:30 i fins a les 10, torna l'alcalde a la ràdio. Aquí a Calafell Ràdio.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: I abans d'una pausa, Billie Eilish és el seu Birds of a Feather.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: En punt 12:45. Vinga, anem per l'actualitat del dia en titulars. Les notícies més destacades amb la Mireia Romaguera, que ens explicarà, ens ampliarà 12:45 a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. Ara l'abans. Endavant, Mireia.
4: Molt bon dia. Segur de Calafell arrenca aquesta setmana amb la Festa Major de Sant Miquel 2026, combinant tradició, música i foc. L'esperit i l'humor del mestre Eugenio reviuran a Calafell el 3 d'octubre amb la gira 25 anys d'humor etern. El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el Macaque Summit 2026, una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria. A l'octubre portarà 4 propostes culturals a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Estudiants i treballadors demanen ampliar les places de bus entre el Baix Penedès i Tarragona. Cunit reforça la seguretat amb noves càmeres de lectura de matrícules. Successos. S'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat...

0: Doncs ja tenim sonant aquesta sintonia d'aquest espai que estrenàvem, engegàvem la setmana passada amb la tornada a la normalitat des del Calafell Matí. Anem a donar-li sofà, play i manta, una edició, una segona edició d'aquesta temporada, i al capdavant està la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran, com estàs?
0: Jo molt bé, expectant a veure què ens depara aquesta setmana, les novetats a les plataformes que sempre ens portes i ens portaràs aquesta temporada. Noves sèries i noves pel·lícules, no? I també la teva recomanació de la setmana.
1: Exacte, recordem que és la nostra cita setmanal amb les sèries i les pel·lícules que arriben a les plataformes. Repassem les estrenes més destacades, descobrim què hi ha darrere de cada títol i us avancem als tràilers perquè pugueu triar què veure aquesta setmana.
0: Jo el que vull saber és si el criteri per triar aquestes propostes surt dels teus gustos, si tries una miqueta el que el públic en general demana o per on van els trets, Roser.
1: Exactament, o sigui, ho vaig dir la setmana passada, és totalment subjectiu, és a dir, que sigui destacat ho dic jo, no... I això no vol dir que vagi a missa, però bé, crec que tinc una mica de criteri.
0: No, no, segur, i no ho dubto, perquè ets una devoradora, consumidora d'aquest tipus de continguts. I al final de cada proposta, el que més m'agrada aquesta temporada és que es mulla i valora, dona el seu punt de vista, la seva valoració, posant-li estrelletes o traient-li aquestes propostes. Vinga, anem a començar per la primera. On anem, ara?
1: Doncs comencem, com sempre, amb l'estrena de sèries destacades. Arriba Mis Muertos Tristes a Netflix, una producció xilena. Escoltem el tràiler.
2: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
3: Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
4: Lili está feliz, de verdad.
3: No sé por qué. Porque yo no.
5: ¿Vos te crees que no sé lo que estás haciendo acá?
3: Quiero estar cerca de mamá.
5: Sí, pero mamá se murió, ya está.
0: Doncs aquesta és la primera, aquesta sèrie, Mis Muertos Tristes.
1: Sí, està dirigida per Pablo Larraín, que té grans pel·lícules al seu currículum, com Jackie, la primera dama. Aquesta minissèrie de televisió, Mis Muertos Tristes, és una adaptació de 4 contes escrits per l'autora argentina Mariana Enríquez, molt coneguda. Doncs Emma, una metgessa de 60 anys, pot veure i escoltar els morts. Els anomena presències i ha viscut tota la seva vida evitant que aquest do la connecti amb el patiment dels altres. Però quan la seva neboda, Julie, una jove pertorbada, que també es pot comunicar amb els morts, encara que d'una manera molt més intensa i sexual, arriba a casa seva, doncs Emma es veu obligada a involucrar-se. Arriba demà dijous a Netflix.
0: Doncs anem per la valoració.
1: Ah, doncs li poso 5 de 5.
0: 5 de 5? Un sí. 10. Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs Mis Muertos Tristes, que es pot veure a partir de demà dijous a Netflix.
1: I avui, Ferran,
0: segona, sí. avui què?
1: Doncs la secció tendeix a fixar-s'hi a continguts de caire misteriós i paranormal.
0: Que ja et va el rotllo, tu, eh? Ja et va el rotllo, ja ho sabem.
1: Perquè la segona estrena que porto és la 13a temporada d'American Horror Story.
0: La 13a, a més, eh? El 13, que té, és un número que molt, molt especial, no? Per als que els agrada aquest tipus de continguts, un número de supersticions, bé, ja sabem el que comporta el 13.
1: Sí, escoltem el tràiler.
0: Doncs vinga, anem a escoltar-lo.
6: Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
7: Sube, amigo mío. Se abre la veda de caza de brujas.
8: ¿Qué percibes?
9: El presagio de nuestra perdición.
8: Muerte.
9: Una muerte aterradora.
8: Veo que algo perverso se aproxima.
10: Al bañito con

0: Bon cap.
1: Déu-n'hi-do, eh? Apunta maneres.
2: Sí, American Horror Story és una sèrie de televisió nord-americana d'antologia i horror creada per Ryan Murphy i Brad Falchuk, que cada temporada es concep com una minissèrie autònoma, és a dir, no cal que haguem de veure totes per poder entendre aquesta. Doncs segueix un conjunt diferent de personatges i escenaris i un argument amb el seu propi principi, mitjà i fi. S'estrena aquest divendres 25 de setembre a Disney Plus.
1: Això és el que menys m'agrada, que sigui Disney Plus i no d'altres plataformes com més populars. Ja sé què em diràs, però que bé, no tothom té Disney Plus.
2: Bé, doncs suposo que té els drets i ara mateix amb l'estrena doncs tenim aquesta plataforma. Com deies, l'enfocament principal és el número 13 en si, el número de la temporada. O sigui, no només és el número en el qual s'enfoca l'argument, sinó que és la temporada 13. I que compleix una funció particular en el gènere de terror a causa de la superstició que l'envolta i que l'associa amb la mala sort. Reunirà personatges de pràcticament totes les temporades anteriors, cosa que ha definit el mateix Murphy com els venjadors d'aquesta història d'American Horror Story.
1: Anem a qualificar amb estrelletes aquesta sèrie, que no sé jo si et convenç gaire per la cara que estàs posant, eh?
2: Potser algú es porta les mans al cap, perquè és una sèrie molt coneguda.
1: És molt popular,
2: i molt popular.
1: Molts seguidors.
2: I de molt d'èxit.
1: I de molts anys, perquè clar, són 13 temporades, però això ens apunta molts i molts anys enrere. A veure.
2: Que jo li poso un 3 de 5.
1: Això és com un B, no? Un 6, no? 6. La mitjana, bueno, un aprovat, sí. Allò tampoc no
2: de partirà rasquis.
1: Coets, eh? Sí, exacte.
2: A prova de rasquis, perquè doncs perquè totes les sèries quan s'allarguen moltíssim, doncs ja perden força, Ferran.
1: I tenim sèries espanyoles, produccions espanyoles, també, entre les estrenes.
2: Sí, aquesta promet. El buen espíritu, detrás de la puerta de l'Opus Dei. Escoltem
1: el tràiler.
2: A veure,
1: què està passant amb els esperits? Què passa aquí?
3: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
4: Me presionaron en el momento de mayor vulnerabilidad.
3: A los 6 meses de haber pedido admisión ya tenía cilicio, disciplina, me bañaba con agua fría.
5: Entonces ahí ya empieza el acoso y derribo, ¿no?
6: Se plantea una visión enfermiza de la sexualidad.
5: A un niño no se le abusa, no solo sexualmente, espiritualmente.
7: Que tenéis la culpa las mujeres, ¿eh? La felicidad depende de vosotras.
3: Veías a las que venían a servir la mesa.
5: Pero no les podías decir gracias, nada, o sea, era como si no existiera.
1: Clar, és un altre tipus d'esperit, però jo no sé si l'esperit de l'Opus Dei dona més por que d'altres esperits, eh? Compte, que podria ser.
2: És l'esperit religiós portat a l'extrem.
1: Als extrems, sí.
2: I déu-n'hi-do, perquè la directora d'aquesta sèrie documental és Mònica Terribas, que és una periodista.
1: La Mònica Terribas?
2: Sí.
1: La de Catalunya Ràdio TV3?
2: Sí,
1: ah,
2: sí.
1: Molt bé, molt bé. I aquí suposo que desmuntant una miqueta també el que hi ha al darrere, eh?
2: Va ser directora de Televisió de Catalunya des del 2008 fins al 2012. És molt bona periodista.
1: Sí, molt bona, sí.
2: I ens dirigeix doncs, a aquesta sèrie de 3 episodis que recullen les vivències de 14 homes, majoritàriament antics numeraris o sacerdots de l'Opus Dei, en diferents etapes de les seves vides a 11 països de l'Europa i Amèrica Llatina i els Estats Units. Doncs testimonis inèdits que desvetllen el funcionament d'aquesta institució, tant de la seva arquitectura financera com en el terreny espiritual i suposats mecanismes de control psicològic. Sempre des del relat dels seus protagonistes i experts en la matèria. Molt interessant, s'estrena aquest divendres 25 de setembre a HBO Max.
1: Doncs suposo que per la vena periodística que t'està sortint ara mateix, quina puntuació li dones?
2: 5 de 5.
1: 5 de 5, ho tenia molt clar, eh? A part que ens tira molt la Mònica Terribas, almenys a mi m'encanta aquesta dona, radiofònicament, també a la tele, faci el que faci, i ara al darrere d'aquesta sèrie documental que, com dèiem, s'estrena aquest divendres a HBO Max. Anem per les pel·lícules, vinga, deixem les sèries, anem per les estrenes en les plataformes. Compte que a vegades,
2: sí.
1: Doncs això, són pel·lícules que han passat per la gran pantalla fa uns mesos i ara a les plataformes.
2: Comencem, com no, amb una pel·li de terror, Ferran.
1: Home, però a veure, que és Halloween ja o que l'avancem aquí a la ràdio?
2: Black Rooms, escoltem el tràiler.
1: Vinga, som-hi.
8: ¡Tira, sácame, sácame!
9: ¿Qué has visto?
10: Este lugar crea salas.
0: Es como un laberinto, no se acaba nunca. Hasta me da miedo perderme.
9: Vlad, ¿me oyes?
10: No lo entiendo. ¿Esto qué es?
0: Es maravilloso.
1: És meravellós. Tu, tinc la curiositat, abans que ens expliquis, tu com mires, com veus aquestes tipus de gèneres de pel·lícules? Ets de les que pateixes? O potser em diràs, no, és que jo no les veig, no m'agraden, a veure.
2: No, no, a mi m'agraden, però m'agraden sobretot aquelles que tenen metàfores, no? Com parlava la setmana passada de la sèrie de Night Shyamalan, no? Que tenen aquestes metàfores que t'expliquen, doncs, o fan una crítica social o t'expliquen un problema social a través del gènere del terror.
1: És a dir,
2: no?
1: Que aquest horror, terror absurd no te va.
2: L'absurd no. L'absurd no.
1: Tu tan intensa com sempre, buscant el que hi ha al darrere dels visatges més enllà del guió, eh?
2: Sí, sí.
1: Doncs vinga, aquesta, recorda'm el nom, Black Room?
2: Black Room, oh. Sí. És una producció nord-americana que s'estrena aquest divendres 25 de setembre també a la plataforma HBO Max. Està dirigida pel jove director Kane Parsons, que té només 21 anys. Una porta estranya apareix al soterrani d'una botiga de mobles i quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat s'haurà d'endinsar en allò desconegut per intentar rescatar-lo. Adaptació, a més, d'un curtmetratge del mateix Kane Parsons. Aviam.
1: A veure, sí, perquè del gènere hi ha autèntiques obres mestres. A més, aquí tenim el Salva, que és un amant d'aquest gènere i, a veure, valora molt positivament moltes d'aquestes propostes. Tu quina valoració li dones?
2: Jo en aquesta li dono 3 de 5.
1: 3 de 5?
2: No promet gaire, eh?
1: No promet gaire.
2: Però la destaco perquè pot tenir alguna cosa interessant. I anem amb més terror, Ferran.
1: Més terror encara, més terror. Però què ha passat avui, aquesta setmana?
2: No sé, s'ha ajuntat moltes pel·lis d'així misteri, terror i la meva tendència és cap aquí.
1: El títol?
2: Una pel·lícula de 2024 que s'estrena ara a la plataforma Movistar Plus, En Tierra de Muertos. Escoltem el tràiler.
11: Siguiente.
12: Para la recuperación de cadáveres.
11: ¿A quién busca?
13: Un poco más.
12: A mi marido.
13: Lo haré mejor.
12: Hay que llegar a la autopista sin ser vistos.
13: Sé por lo que estás pasando, pero si lo encuentras, ya sabes lo que significa.
14: Los pocos que vuelven a estar operativos son dóciles. No hay nada que temer.
1: Doncs hem escoltat el tràiler d'aquesta pel·lícula que arriba a les plataformes En Tierra de Muertos, Roser.
2: Sí, és una producció australiana i nord-americana i va de que Ava, una dona desesperada al marit del qual, de la qual ha desaparegut després d'un catastròfic experiment militar, s'uneix a una unitat de recuperació de cadàvers. Però la seva recerca fa un gir quan els cadàvers que està enterrant comencen a donar senyals de vida. És a dir, zombis, Ferran, zombis.
1: Ja faltaven els zombis aquí, sí.
2: Va estar nominada al Festival de Sitges com a millor pel·lícula.
1: Nominada, eh? No va guanyar
2: no
1: el
2: va
1: gran
2: guanyar.
1: Premi.
2: No va guanyar. Li poso 3 de 5, eh? També avui estic una mica exigent, Ferran.
1: Sí, bé, doncs ja em sembla bé que donguis la teva opinió. Sí que és veritat que potser altres criteris diran això és una obra mestra, aquesta de la ràdio li dona un 3 de 5. Bé, això va per gustos, no?
2: Sí.
1: I arriba la teva recomanació de la setmana, eh? Deixem, perquè la recomanació, què? És entre el que tenim a les plataformes o no té res a veure, Roser?
2: Sí, sí, ho tenim
1: a les plataformes.
2: A les plataformes.
1: Eh? Però és una estrena potser de fa més anys enrere, potser. No cal que sigui una estrena.
2: Sí, exacte. Primer de tot, anem a escoltar el tràiler de la recomanació que us porto avui i després us desvelo el títol, com sempre.
1: Ah, misteri fins al final.
15: Últimamente no hacemos otra cosa los viernes. Ponernos morados y ver una serie.
16: Costó 15 euros.
15: Me da pereza que lleguen los viernes. Hoy tenemos que hacer algo, yo no puedo más.
16: Y me lleva el chale de sus padres.
15: Por lo menos salimos al campo.
16: Joder, campo.
17: El sábado, comida en casa de Berta.
15: Hola, ¿qué más?
16: Es que nunca había hecho rabo de tono.
18: Aquella paella que hizo, ¿qué era aquello?
15: ¿Y por qué justo te arrancas hoy?
1: Ai, el rabo de toro, com m'agrada. Aquest estiu que vaig anar a Córdoba, què vaig menjar? Salmorejo i rabo de toro.
2: Vinga, home, clar que sí.
1: Home, com ha de ser.
2: Ostres, doncs, Ferran, porto aquesta sèrie perquè és que és una joia, realment, poquita fe. És de 2023, de Pepón Montero, que té, doncs, moltes històries així còmiques. Però aquesta sèrie, o sigui, és una de les sèries amb les que m'he rigut més. El guió està perfecte, són tot tonteria, realment, però està molt, molt ben narrada. Té dues temporades i 20 episodis. I la Berta i el José intenten viure la seva vida tan bé com poden. Les emocions, les esperances i les passions estan atenuades pel soroll del dia a dia. Però aquí segueixen. El soroll que envolta la Berta i el José Ramón el provoquen els sogres, aquests sempre presents, la germana de la Berta, que és un desastre i és, a més, la favorita de la família, la mare del José Ramón, una ànima lliure, encara esgotadora. Bé, un seguit de personatges tots molt ben construïts que ens faran riure moltíssim, de veritat. La recomano molt i està a Movistar Plus.
1: Movistar Plus, eh? 20 episodis, dues temporades de poquita fe, és així com es diu, no?
2: Sí, 5 de 5.
1: 5 de 5, ja, clar, home, jo suposo que la teva recomanació va amb aquesta puntuació. Doncs aquesta, què? Quantes vegades l'has vista, tu, aquesta poquita fe? O ets una dona de veure un cop i prou?
2: No, jo ho veig un cop i ja està.
1: I ja està, eh?
2: Però les trobo molt a faltar, la veritat, perquè sí, he rigut molt. He rigut.
1: Vaja,
2: moltíssim.
1: Jo sóc dels que, si alguna cosa m'agrada, la deixo descansar uns mesos i quan no sé què veure, torno a repetir, eh?
2: Està bé.
1: La com va. Doncs aquestes són les recomanacions. Alguna cosa que ens quedi per dir encara?
2: Fem el tancament, com sempre. Tanquem amb una valoració global de les 6 propostes d'avui amb 3 categories, que sempre són La que promet, Sofà i manta i Ull amb aquesta. La que promet, clarament Mis muertos tristes, de Pablo Larraín, que estava, bueno, que estarà a Netflix. Sofà i manta, la recomanació que us faig de poquita fe, perquè, o sigui, és per agafar el sofà i desconnectar totalment.
1: Mm-hmm. I maratón.
2: I Ull amb aquesta, El buen espíritu detrás de la puerta de l'Opus Dei. Segur que està superbé.
1: Doncs desitjant que arribi el cap de setmana per, què, consumir tot això o què?
2: Sí, perquè gairebé totes estan de dijous a divendres. Bé, doncs ho haurem de veure i valorar, també.
1: Doncs són les estrenes, les recomanacions de la Roser Ribas en aquest espai, des de les plataformes, Arribas, Sofà, Play i Manta. Gràcies, Roser.
2: A tu, Ferran. Fins aviat.

0: All Together Now. Tots junts ara. Així es titula aquesta cançó que The Form feien popular en el 1991. Una gran cançó amb un missatge... amb un missatge molt especial, inspirat en un moment històric, un moment real, en plena guerra mundial. Doncs amb dues bandes, el dia de Nadal es van aturar, van parar el conflicte i van compartir, doncs, un moment junts. Sí, sí, amb dos costats dels bàndols, en plena guerra mundial, doncs van aturar el seu conflicte en ple dia de Nadal. Doncs aquesta és la cançó que ho explica a través d'aquesta història dels The Farm, del 1991. Arribem a les 11:55. Fem una aturada, una pausa. De seguida arriba la Mari Herrera amb aquest espai que combina gastronomia i també diferents localitzacions mundials, parlant de productes i també parlant de receptes. Tornem de seguida.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

segons i les 12 del migdia, després del tot, tot, toroto, a Cider Lantera, nova cançó, sona així. Bonic missatge. Hey.

0: Doncs així sona la nova cançó. Es diu La última del Sutherland. I esperem que no sigui la última, però sí que el missatge d'aquesta cançó és molt especial i arriba a l'ànima, eh? La banda de Barcelona, que torna després d'aquell tot-tot-toró que hem escoltat tant aquest estiu, doncs estan de tornada, també sonant aquí a Calafell Ràdio.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, amb Ferran Boqué, perquè t'ho mereixes.
0: 12 del migdia, ara mateix, amb 3 minuts. I a la meva manera, la cuina que viatja és l'espai que cada dimecres, espai setmanal, porta fins a la ràdio, fins a aquest estudi, a la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, la Mari Herrera. Mari, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran. Bon dia, Calafell.
0: Què tal? Com estàs?
2: Aquí estem, ja, que no, no, que estem en el Veronyo, no?, instal·lats, no?
0: Estem en el, sí, en el Veronyo, que ja no és oficialment estiu, no és verano, però... tenemos el otoño aquí...
2: Però no sembla
0: però
2: la temperatura.
0: No sembla, no sembla tardor.
2: No, exacte. Jo encara tinc posat l'aire condicionat i em fa molta ràbia, bueno, perquè no, no...
0: Com tu, igual, tothom, que, estem igual.
2: Sí, sí, no, no, necessitem ja passar una mica de fred.
0: Jo fred no, però sí que temperatures més suaus, més agradables, que
2: fred
0: permetin, doncs, això, portar una manigueta llarga, no gaire gruixuda, i, i a veure si sí, l'hivern comporta moltes coses... Uh-huh. Potser n'esquiar, fins i tot.
2: Bueno, no és lo...
0: a qui li agradi.
2: A mi m'agrada el paisatge. De la,
0: el paisatge de la neu, el paisatge
2: neu,
0: blanquet.
2: Sí. Sí, sí.
0: Però a mi em fa mandra, passar això, anar tan abrigat ja de bon matí quan surto de casa.
2: Doncs mira, divendres a la tarda nit vam fer una festa preciosa. El Petit Bistró va anar al Montmell, no?
0: Sí, he vist imatges.
2: Sí, sí, sí, de Can Barlés, no?, que ha fet el seu 20è aniversari. I jo me recordo que fa 3 anys vaig anar també a la Llet de Terra i Taula i era el maig i un fred que feia.
0: El maig?
2: El maig.
0: Feia fred?
2: Fa 3 anys. I jo això el vaig recordar, diu, bueno, a veure, estem a mitjans de setembre, digo, jo m'agafo una rebequita per si de cas.
0: Per si allò acabo al vespre, i
2: doncs,
0: toca tapar-se.
2: Al final ho vaig posar,
0: Amiga.
2: Ostres, i estem aquí a 40 minuts en cotxe.
0: Sí, però a quina altitud està?
2: Pues està que no hi ha ni wifi, o sigui, imagina't.
0: No arriben les dades.
2: No, o sigui, està com molt amagat, saps? O sigui, està en ple de muntanyes, no? I no arriben bé les senyals, o sigui que... I vaig sentir per primer cop aquella sensació de... Oh, ostres, que fred que fa, no? I tothom amb jaquetes,
0: sí,
2: saps? O sigui,
0: vas fer bé, doncs, de
2: sí,
0: portar una
2: sí,
0: rebaqueta,
2: sí, sí,
0: que diem.
2: Sí, sí, va ser arribat aquí a Calafell i després la rebaqueta
0: ja, treus,
2: ja va ser fora, no?
0: Però clar, per això et deia que depèn a les altituds i segons quin indret, el capvespre canvia una miqueta.
2: Pues anem cap allà, no? Anem, pues que clar, el problema és que, o sigui, estaria més a prop si els últims 5 quilòmetres fossin d'un camí pues, asfaltat. I no, és un camí de pedres.
0: Clar,
2: fins
0: camí,
2: arribar allà a Can
0: Barlés. De cabres, que diem alguns.
2: Exactament, i alpaques, no?, en aquest cas, no?, perquè està ple d'alpaques, aquest celler. És una història preciosa. Si algú tenia l'oportunitat de visitar aquest celler, és publicitat gratis, jo ho sé, però és que és un lloc preciós. És un lloc que la natura i la enologia amb, la, pues, això, amb els animals està tot
0: vinculat.
2: Tot vinculat, i la veritat és que la història que estan fet. Bueno, el cas és que jo hi havia un camí i veig un manzano, allà un arbre, ahí, enmig del camí.
0: Un pomer.
2: Un pomer de ningú. Digo, bueno, això no és de ningú. I les pomes totes al terra. I jo digo, però clar, a l'arbre, digo, això que les del terra no, perquè clar, hi ha pues, els bitxos,
0: sí,
2: i tal, no?
0: Sí, sí.
2: I jo li dic a Fernando, digo, para. Digo, i ai, ai, ja feia anys que no agafava jo pomes d'un pomer, saps? O sigui, perquè de petita sí que... Això era com més normal, no? Anaves al camp i te'n trobaves un fruiter, no?
0: Sí.
2: I, bueno, si la setmana passada van ser figues, pues aquesta setmana són pomes, no? I després d'enfrent hi havia també un altre pomer i també van agafar una.
0: Ai, senyor.
2: Són petitones. Eren
0: sí, sí,
2: petitones.
0: Clar, és que... Ara sí que ho dic, aquest matí, amb la salutació i matinal de cada dimecres que m'envia fotografies i tal, ja que formen part dels continguts del programa, m'envia una fotografia amb un plat ple de pomes.
2: Sí, ple de pomes, sí.
0: I jo dic, a veure, aquesta no és la fotografia de la recepta, que normalment m'envia el resultat final d'una recepta que sempre fa i que explicarà aquí d'aquí un moment. Dic, això, alguna cosa ha passat.
2: Sí,
0: les
2: sí.
0: Pomes, clar... Tal qual tretes d'un pomer, no estan ni tractades, ni cuinades, ni res.
2: Ja, bueno, doncs pues, arrel d'això, digo, bueno, pues jo, digo, les vaig deixar ja al cotxe, digo, bueno, ja dissabte ja veuré què faig amb aquestes pomes. Dissabte es va convertir ja al final doncs, ahir dimarts, no? Digo, tinc que fer la recepta de la ràdio que encara no he fet. Digo, pomes. D'on venen les pomes? Saps?
0: Home, de Lleida. Que... Tradicionalment, a veure, tradicionalment les catalanes són de Lleida.
2: Bueno, pues això...
0: A veure, sempre algú, diem...
2: Els nens diuen que venen de les caixes, o sigui, imagina't.
0: No, bueno, aquí jo el concepte, potser m'equivoco, és... Sí. Doncs quan parlen de la temporada d'agafar pomes, venen de Lleida. Bueno, pues... Això no vol dir que aquí no tinguem pomers.
2: Sí, eh? El cas és que jo, ja te vaig dir la setmana passada, que jo volia fer una mica més d'història, més d'introspecció dels ingredients, no?, que utilitzarem, i jo vull saber l'origen d'on va ser la primera poma, i no va ser la d'Eva.
0: Clar, ah, bueno, també... Ah, no?
2: No, bueno, és anem una mica...
0: Potser la poma, sí.
2: Milers d'anys enrere, no? Però digo, bueno, he buscat, inclús hi ha un prado sencer, no? O sigui, són muntanyes senceres, no? La poma original va néixer, a més hi ha registres genètics on està científicament comprovat, venen de Kazajistan.
0: Kazajistan.
2: Capital, que me l'ha apuntat, Astana.
0: Ai, senyor.
2: Astana, sí que ja sabem que estem història i geografia, que tenim que aprovar després a fin de curs. I aquí van néixer pues, en un món que es diu Tien Shan, d'acord? Les muntanyes de Tien Shan, aquí hi ha pues, un prado sencer de pomes. Aquí és on neix la primera poma, hi ha moltíssimes varietats, d'acord? I concretament hi ha una ciutat a Kazajistan que es diu Almaty, amb acabada en Y, on és, bueno, és com una ciutat, és com un Por Aventura, però de les pomes. O sigui, és un parc temàtic.
0: M'encanta aquesta o sigui, similitud.
2: S'ha convertit en una ciutat que gira tot entorn de les pomes perquè sembla mentida, no? Perquè, clar, nosaltres jo pensava que inclús la poma venia de Xina, no? O sigui, Kazajistan, per situar-la geogràficament, està sota Rússia.
0: Sí, al centre d'Àsia, podríem dir.
2: Exactament,
0: sí.
2: A l'est tenim a Xina i després, pues, en aquesta banda, pues, tenim Iran, Pakistan i tot. O sigui,
0: sí,
2: està una...
0: Mongolia està,
2: sí,
0: diguem, o sigui, a l'est.
2: Sí, sí, o sigui, és el centre d'Euràsia, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Doncs, bueno, pues aquí neix aquesta poma, no?, aquestes primeres pomes. Després, bueno, com tot, no?, amb els primers viatgers, no?, pues amb les semilles, no?, pues van viatjar a Àsia, ja t'he dit, a l'est, i després pues, van viatjar pues, cap a Europa, i després pues, vas multiplicar les varietats, eh? D'acord? O sigui que pues, bueno, han viatjat, sobretot en aquesta famosa ruta de la seda, no?, on pues, bueno, s'han diversificat per tot el món. Després Colón les va portar a Amèrica, bueno, pues lo que...
0: Sí, sí.
2: Però és curiós, no?, veure l'origen, no?, de on va néixer la primera poma, no?, per dir-ho d'alguna manera, les primeres fruites, en aquest cas. I en aquest cas, igual que la setmana passada a Palestina i tota aquesta zona no vaig trobar una recepta on s'utilitza la figa i me la vaig inventar, en aquest cas sí, en Almaty hi ha una recepta molt típica d'ells que es diu Alma Salad. O sigui, és una ensalada, una amanida, d'acord? El nom ja és bonic, no? O sigui, Almaty, no? I pues, ja han aprofitat el nom ja de la ciutat, no?, per crear aquesta amanida que es diu Alma Salad, no? Una ensalada con alma, per dir-lo d'una manera. Em sembla preciós, no? I, bueno, he estat pues, això, una mica investigant la receta i tal, i la vaig fer ahir. Indudablement necessitarem pomes, en aquest cas jo les he confitat, i una de les ingredients principals que m'ha recordat molt a una recepta alemana, no?, que és la col fermentada. Saps que es fa, els alemans fan el xucrut. Imagina't, no? O sigui, no té res que veure, no? Però mira, com al final, no?, els països tenen similituds a l'hora de cuinar, no? Que una col fermentada, doncs és això, com se'n fermenta? Una mica de sucre, una mica de sal i una mica de vinagre, d'acord? Després aquí tu pots posar-li les herbes aromàtiques que tu vulguis, julivert, coriandre, no sé, al final és com tot, no? Cadascú té... Jo l'he fet la versió més mediterrània possible. Ja sabem que aquest programa és My Way, les receptes agafen el que és el concepte de la recepta del país, però després les adaptem una mica als gustos nostres.
0: I
2: no?
0: També del que tenim més a mà, del que
2: exactament,
0: tenim aquí...
2: De lo que tenim, exactament.
0: A casa nostra.
2: Jo, indudablement, al bistró no tenia en aquest moment coriandre i li vaig ficar una mica de clau, val? I una mica de canyella, aquesta col. Aquesta col, per fermentar-la, tu pots fer dues versions. O sigui, la recepta te diuen que la pots bullir, la col, o no la pots bullir. El que és important és fer-li aquesta maceració prèvia, d'acord? Que la fem amb sucre, vinagre, claus, una mica de llorer, unes fulles de llorer, la punta aquesta de canyella i una mica de pebre negre. Jo en aquest cas, perquè no volia que perdés aquest color tan bonic, no la he bullit, la vaig deixar sencera. Això per una banda, val? La vaig tindre ahí un parell d'horetes fermentant aquesta col. Per l'altra banda, he fet la poma. Com l'he fet? Indudablement, com és una versió salada, d'aquesta amanida, doncs no li he ficat sucre, i el que he fet és, ha estat confitat aquesta poma, d'acord? Amb mantega. Aquí sí que segurament la recepta original no utilitzaria la mantega, però en aquest cas jo sí que l'he ficat, perquè jo la volia tendreta, d'acord? Però que no perdés aquesta forma bonica. O sigui, tampoc volia un puré, simplement volia que es veiés els trossos de poma. Això per una banda. I després, doncs, jo, ja per completar-la, doncs, el que he fet també a la recepta original, n'hi ha un munt d'ingredients, d'acord? Inclús, les he vist inclús a un car. O sigui que aquí al final és com tot, no? Jo l'he fet completament vegetal i el que he fet és saltejar uns xampinyons, d'acord? Després, a sobre d'aquesta col que ja tenim ja fermentada, l'escumilem, o sigui, la deixem colar ben bé, d'acord?
0: Sí, que escorri després, bé.
2: Exactament. I després, pues, al final, el que he fet és un plat ben bonic i al centre he posat aquesta poma que ja la tenim confitada, hem fet en compota, d'acord? I tres punts de lo que és la col, d'acord? Ja t'he dit, jo no l'he bullit. Si la volia bullir, endavant, d'acord? Jo no l'he deixat crua, d'acord? Però pensa que amb aquesta maceració que l'hem fet de vinagre ja ha perdut aquesta cruix-cruix que té la col,
0: sí, d'acord? Sí, que és forta.
2: Exactament. Que no us agrada la col, podeu ficar-li una mica d'iceberg, una mica de...
0: Sí, preferible.
2: Però bueno, anem cap a la tardor, anem cap a l'hivern, i sí. Ara és la col, la coliflor, són fruites de... O sigui, verdures, perdó, d'hivern, no? O sigui, que també anem a utilitzar una mica el que ens dona la natura ara, no anem contra natura, saps? D'acord, al final és com tot. Pues bueno, és una manera d'utilitzar el que ens dona la natura en aquest moment. Què més? Què més l'he fet? Després, per fer-la bonica, perquè clar, és el meu estil, jo no podia fer només aquest color... terrós, no? que em dona la natura i aquest verd que ja ha perdut una mica, i diu, bueno, pues jo li ficaré una mica una crema de formatge, d'acord? He fet amb una mica de Filadèlfia, he fet tres cullerades, li he ficat una culleradeta de nata líquida, crema de llet, d'acord? I l'he batut una miqueta. Aquí li podeu ficar una mica de cibulet, una mica de sal, una mica de pebre vermell, una mica de pebre negre, o sigui, podeu aromatitzar aquesta crema de formatge de la manera que vulgueu. I l'he ficat així com unes floretes a sobre de la col, perquè per amanir una miqueta. L'he ficat un bon raig d'oli d'oliva extra verge, d'acord? No l'he ficat ja res de vinagre, perquè la col ja té aquesta maceració amb vinagre i ja, pues bueno, ja està el sabor. I pensa que també totes aquestes herbes que l'hem posat també l'aromatitza d'una manera bonica. I després una mica un raig de salmaldon, i el que he ficat també, pues això, uns pètals, una mica de mangrana, que és bueno, el que ens dona la tardor. Aquest punt visual que jo sempre busco en una amanida, d'acord?
0: Sí, després penjarem al migdia a les nostres xarxes socials, al podcast, però també amb la fotografia del resultat del que ha cuinat la Maria Herrera, que és molt visual, eh? Sempre li poses molt de color a aquestes amanides, sobretot, que queden, a part de molt bones, molt vistoses,
2: és
0: també.
2: És que ara a la tardor, fixa tu les coses que ens dan, ens da codony, ens da mangrana, ens da bolets, o sigui, és color, o sigui, juguem amb els vermells, amb els taronges, no?
0: La tardor i l'estiu també,
2: també, perquè bueno, i a Limone tenim la meduixa i tot això, però bueno, ara és com que jo és que sóc feliç ara, perquè l'ingredient que ve ara, que ens ve ara, a part de que és pura natura, és que no has de manipular-lo gaire, perquè ja és ple de, ja té sabor, o sigui, és que no has de fingir-li gran cosa, saps? O sigui, un codony fresc, tu saps com l'olor que desperta aquesta fulla de codony quan tu, el que jo t'he dit abans de la poma, tu saps la satisfacció d'agafar algo que no ve d'una caixa, és que és algo que jo disfruto.
0: Sí, que malauradament, doncs, pues bueno, cada vegada...
2: El codony és el mateix, el codony que ens arriba a nosaltres ja ha perdut tot aquest aroma.
0: És que és això, malauradament, ha perdut aquesta olor...
2: Tot, però un codony trec de l'arbre...
0: Inclús la imatge, no?
2: És
0: aquesta
2: que
0: textura...
2: Jo lo tinc aquí gravat al meu cervell, saps? O sigui, hi ha olors que pues això, que...
0: És si com no el estàs... tomàquet, aquell olor que desprèn un tomàquet segons acabes de treure de la tomaquera, que hi ha olor...
2: Ja, vaig anar aquest estiu a Torredembarra, hi ha una horta que tenen una mica, o sigui, tenen una botiga que venen de tot, però després tenen la horta dels tomàquets i donen un cistell i tu pots agafar els tomàquets que vols.
0: Però aquests tomàquets on estan? En caixes o no, directament a la planta?
2: A la tomaquera.
0: Ostres,
2: molt ja bé. Ja tenien com 4 o 5 varietats de tomàquets, saps? I, bueno, ple de mosquits, però, bueno, et poses una mica de...
0: Sí, saps? Els fruits d'aquell i ja està.
2: Ostres, que jo estava així de gent, eh? Digo, mira, és que volem una mica retrobar-nos amb el que es feia abans, saps? O sigui, sí, jo soc defensora, sí, sí, jo sí, quan... ja et dic, jo segurament quan me'n jubili m'aniré cap allà a la muntanya a viure, no? A tindre una petita finca, no?
0: Hem tingut l'oportunitat, malgrat que vivíem en grans ciutats, a l'estiu, anar, doncs, jo què sé, per exemple, a Corbera de Llobregat, on estaven els meus tiets, on estan, gràcies a Déu, encara els meus tiets, i tenien a l'hort, i anaves allà, i a part de passar un dia fenomenal allà, en aquell entorn, doncs tenies les tomaqueres, les mongeteres i fruits, bueno, molt variats, no?, i fruita i verdura.
2: Jo quan era petita anava més per la zona de Castelldefels, Gavà i tot això, i també estava ple d'hortes.
0: Com ha canviat tot, eh?, malauradament.
2: Sí, ara
0: això,
2: tot
0: els nostres joves, tot això no ho han viscut, molts d'ells,
2: i
0: nosaltres, la nostra generació, no tothom ha tingut la sort, però abans era, doncs, més habitual, eh?
2: Pues això, aquesta satisfacció de portar avui aquesta amanida, no?, d'una poma que l'he pogut treure jo mateix de l'arbre.
0: Sí. Si era d'algú... Has usurpat aquella arbre, pobra.
2: Si era d'algú... Bueno, vaig agafar nou pomes,
0: nou pomes.
2: Ben petitones. Si les tinc que pagar, es pago al pagès, eh? Però no crec que siguin de res, perquè estàvem, ja t'he dit, que hi havia més pomes al terra que no a l'arbre.
0: Exacte, no les haguessin cuidat.
2: Exactament.
0: I no haguessin caigut. Escolta'm, estava buscant jo la informació, això, en els cercadors a internet, i posa la ensalada almahata o ensalada de Almaty, plató tradicional de Kazajistán, anomenat així en honor a l'antiga capital del país, que el seu nom significa literalment pare de les pomes, padre de les manzanas.
2: Exactament, sí, sí.
0: Per la qual cosa és un país on la poma és protagonista i amb les seves variants. Jo no sé si tenen les mateixes varietats que tenim aquí, potser, no ho sé.
2: Bueno, inclús el mati té la seva pròpia poma, d'acord? Que és supercruixent, àcida, aromàtica, fresca, saps? O sigui que sí que tenen ells mateixos. El que passa és que, bueno, és com tot. Al final, pues, cada puesto, jo me recordo quan vaig viatjar fa anys a Xina, també ells tenien una poma vermella, que era però una poma que això semblava un tomàquet aquests estius, saps? I les tenien allà a l'hotel com algo, com o sigui, perquè i la gent les podia agafar, i portar-se'ls, i sí, és que no sé, la poma té un significat ja no bíblic, no? Sinó que o sigui, és satisfactori en el sentit que la pots ficar en qualsevol guis, dolç, salat, o sigui...
0: A mi la poma m'agrada molt
2: crua,
0: amb els postres,
2: crua, o sigui,
0: però també
2: manera.
0: Alguna cosa que he fet al forn, per exemple... un pollastre rostit o alguna salseta
2: ahí te quiero ver.
0: Amb poma.
2: I saps on queda molt bé?
0: On queda molt bé?
2: Amb llobarro.
0: Amb llobarro?
2: La meva mare ho fa cada Nadal. Llobarro amb poma.
0: La meva mare li agrada molt el llobarro i se'l cuina. No crec que li hagi posat mai poma. Quan fa, per exemple, el tall rodó de Nadal, per exemple, aquell tall rodó farcit, la salseta li posa de tot... i poma, també. I després ho passes pel pímer i queda boníssima la salsa. Hem escoltat una miqueta, això.

0: Però que bonica cançó, eh? Déu-n'hi-do, no es fan cançons com aquesta. Jo quan surt alguna cosa d'aquestes que té anys i que m'agrada, ja no es fa música com aquesta.
1: Què va.
0: Aquesta cançó ja té un temps, diria jo que és dels 90, potser, aproximadament. De finals dels 90, començaments dels 2000. És la cançó When You Know, de la Sound Colvin, i a més forma part de la banda sonora d'una pel·lícula que es diu Serendipity, que no recordo si l'he vista, però deu ser cosa romàntica d'aquelles...
1: Deures per aquesta setmana.
0: Ensucrada d'aquella que fa por, que agafes, que després t'has de punxar insulina i tot.
1: El protagonista és un llibre. Un llibre on se posa un telèfon. Perquè les persones que queden un dia queden encantades i dice, ens trobarem d'aquí un any. D'acord? I una de les persones per el número de telèfon, però sabia que estava el número anotat en un llibre. En un llibre, a més, de Arturo Pérez Reverte. O sigui,
0: ah,
1: un llibre que...
0: curiós.
1: Sí, sí, una pel·lícula estadounidense.
0: No em diguis al final, eh?
1: No. No et dic el final. Però la paraula serendípia, tu saps el que vol dir serendípia? No? És una paraula que jo vaig escriure en el meu primer llibre. I a vegades m'agrada recordar aquesta paraula perquè a vegades estem submersos en situacions, en coses, no? Que tu vas buscant un camí i aquest camí, per lo que sigui, es tradueix en una altra cosa molt més diferent i molt més millor del que tu pensaves retrobar, no? A mi m'ha passat això. Jo estava seguint un camí i, per lo que sigui, un xasco total, saps? O sigui que...
0: Allò que esperaves.
1: Això que esperava, però xasco total i absolut. I
0: però...
1: penses, bueno, pues ara aniré per aquí. A veure, espero trobar-me la serendípia.
0: Quan es tanca una porta, també s'obre una finestra per
1: la
0: qual cosa...
1: La vida està plena de sorpreses.
0: Exacte.
1: I aquesta cançó i aquesta paraula ve d'això. Que...
0: doncs aquesta és la música que li hem posat també en aquest espai, a la meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera, que ens ha portat avui cap a aquest país, cap a... en català es diu Kazakhstan.
1: Sí, sí.
0: La jota aquesta del mig no s'ha de pronunciar en català.
1: Kazakhstan.
0: La zeta seria Kazakhstan.
1: És que no està ni la i en la traducció que jo tinc, saps? O sigui, Kazakhstan directament.
0: És que en castellà seria Kazakhstan i en català Kazakhstan. Tant.
1: Imagina't.
0: En qualsevol cas, ja...
1: Mira, ja que parlem de geografia i història, n'hem parlat també una mica d'ortografia, clar que sí.
0: No, clar. Sí, i com es pronuncia...
1: Així anem aprenent cosetes.
0: En la nostra llengua, correctament. Doncs, Mari Herrera, ho deixem aquí. Recordem, a partir del migdia, d'aquí un parell d'obretes, tindrem a les xarxes socials el podcast, però també la fotografia del que ha sortit d'aquesta amanida amb molta ànima, eh?
1: Sí, senyor.
0: Amb poma inclosa.
1: Sí, exactament.
0: Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistó de Segur de Calafell. Gràcies i fins dimecres vinent. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a tots.
0: Adéu, Mari. Adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Un minut i arribem al punt de 12:45, tram final del Calafell Matí d'aquest dimecres. Anem abans pels titulars del dia. D'aquí una horeta, a partir de 12:45, engega l'informatiu amb la Mireia Romaguera. Doncs aquestes són les notícies en titulars del que ens explicarà en aquest informatiu del migdia. Molt bon dia de nou, Mireia, t'escoltem.
2: Molt bon dia. Segur de Calafell arrenca aquesta setmana amb la Festa Major de Sant Miquel 2026, combinant tradició, música i foc. L'esperit i l'humor del mestre Eugenio reviuran a Calafell el 3 d'octubre amb la gira 25 anys d'humor etern. El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el Macaque Summit 2026, una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria. A l'octubre portarà 4 propostes culturals a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Estudiants i treballadors demanen ampliar les places de bus entre el Baix Penedès i Tarragona. CUNIT reforça la seguretat amb noves càmeres de lectura de matrícules. Successos. S'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat popular arrenca demà dijous a l'Audiència de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes d'un grup criminal que es dedicava a robar joies amb estrabades en municipis de Tarragona. Els arrestats se'ls vincula a 5 robatoris amb violència a Tarragona, Torredembarra, Salou i l'últim mes a Reus. El Covid està de tornada. Els casos a l'estat es disparen per sobre dels de la grip. Els últims dies s'han detectat pràcticament un 17% de positius a l'atenció primària. Salut crea una nova guia sobre pantalles i alerta que alguns impactes en infants i joves poden ser irreversibles. I mig miler d'habitatges es comencen a construir al Camp de Tarragona amb el primer semestre de l'any. Reus lidera el creixement de les compravendes durant el 2025, amb un increment d'operacions del 34%.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

Doncs vinga, som-hi. 12 del migdia, 31 minuts, fins la una junts. Ja sabeu que aquest programa combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Arriben al final d'aquesta edició, a la una. Abans tenim més per escoltar cançons i, en un moment, l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, som-hi.

0: Com ens agrada aquesta música dels 80, com ens agrada l'Italo Disco. De fet, en el Festa dels 80, tots els diumenges a partir de les 9 i fins les 10, repassem també aquest gènere musical que tant ens va agradar i ens va acompanyar, doncs, a una generació com la meva. Aquesta és la cançó del 1985, del Romano Weiss, Herb Weiss, així es feia dir artísticament, i el Dial My Number, la cançó que hem escoltat, també, com dèiem, del 1985, música dels 80, Italo Disco, a la nostra selecció i als nostres èxits. Recordant també la història de la música, aquests imprescindibles que tant ens agrada també punxar aquí al Calafell Matí. Ara mateix, 2:15 d'una del migdia. Vinga, anem per l'agenda cultural.
1: Aquí els clàssics. Ara també al Calafell Matí. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Moment de conèixer, de repassar aquestes activitats programades per aquesta setmana a Calafell. Activitats, setmana marcada per la Festa Major.

0: Jo del nucli de Segur de Calafell, la festa major Micaleta, que engega oficialment aquest dijous. I ho farà amb el pregó de festa major. Demà dia 24, la tarda començarà a les 5, amb activitats a la Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell. Fem una mandala de fusta del sol Micalet amb la Cíntia Brancó. A partir de 3 anys, inscripcions al WhatsApp 687-271-373. Això serà a les 5 de la tarda. I a partir de 8:45 del vespre, canvi de samarreta i sopar de carmanyola Micalet a càrrec dels Esgangalats. Això serà a la plaça Pau Casals. I tot seguit, en aquest mateix indret, pregó de festa major, premi al o la Micaleta de l'any a la plaça Pau Casals, 9:45 de la nit. Anem al divendres, perquè a partir de les 6 de la tarda al Port de Segur, la carpa invisible del senyor Trifeli, amb la companyia Passa Barret Juglars, un taller de circ amb jocs de fusta, d'equilibris, entre d'altres. Això a les 6 de la tarda divendres al Port de Segur. I a la plaça Pau Casals, a 7:45, divendres, torneig de Birrapong. A 9:45, des de la plaça Pau Casals, correfoc amb la colla de Diables Tronats de Vilanova i la Geltrú, els Diablons Beatles, els Diables Guaitals de Calafell i el Drac Espurna i les Espornetes de Calafell. A 9:45, el correfoc. I a les 11 de la nit a la plaça Pau Casals, concert amb el grup Loren. Així finalitzarem aquesta jornada del divendres. Anem al dissabte. El dissabte, dia 26 de setembre, a les 11 del matí, des de l'ermita de Sant Miquel fins a la plaça de Pau Casals, cercavila tradicional. Participaran el Drac i l'Espurna, el Drac l'Espurna de Calafell, també les Espurnetes, l'associació Som de Samba, la banda de timbals i grelles de Calafell, els capgrossos, les colles de la Unió Artística de Calafell, el ball de panderetes, el ball de bastons infantil i adult, el ball de gitanes i les tirantiraires, també la colla gegantera de Calafell. No us perdeu aquesta cercavila tradicional. Dissabte a les 11 del matí, sortida des de l'ermita de Sant Miquel fins a la plaça Pau Casals. I a les 12 dissabte, 12 del migdia, a la plaça Pau Casals, vermut popular i trobada de samarretes. A la 1, concurs de truites al gust. I a les 5 de la tarda, l'Avinguda de Catalunya, benvinguda al territori Micalet, a càrrec dels Esgangalats i els Paterols. I a continuació, estirada de corda entre nuclis. A les 7 de la tarda, a la plaça Pau Casals, fins al port, Correbars per Segur. I a les 10 de la nit, al passeig marítim, al costat del port, espectacle piromusical a càrrec de la pirotècnia Estalilla. El diumenge, per cert, acabarà la nit amb el concert dissabte de Naina i Doctor Prats en el port, no us ho perdeu. Ara anem, sí, el diumenge 27, a les 11 de la matí, des de l'ermita de Segur de Calafell, de Sant Miquel, fins a la plaça Pau Casals, primera trobada de gegantons i bateig del gegantó sol de Calafell. A 12:45, De Castri Securis, el somni utòpic de la ciutat Jardí. És una ruta patrimonial sobre l'evolució del nucli de Segur de Calafell, activitat gratuïta amb reserva prèvia. Reserves a calafellhistoric@calafell.cat o al 977-6946-83. A les 12 del migdia, al costat del port, exhibició del bot salvavides. També al port, a la mateixa hora, ballada de sardanes amb la cobla Juveniola de Sabadell. A les 12 del migdia, a la plaça Pau Casals, diumenge, 5è concurs de ranxos Micalets. Més tard, a 12:45, a la plaça Pau Casals, ballada de l'Esbar d'Ensaire de Calafell i Almas Rocilleres. I tot seguit, concurs de titius. A les 6 de la tarda, diumenge, concert i ball amb l'orquestra Vancouver a la plaça del Port. Que posarà el punt i final a aquestes activitats del diumenge i dimarts, dia 29, dia de Sant Miquel, a les 12 del migdia a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, ofici solemne de festa major en honor a Sant Miquel. Doncs tota la programació la trobareu a l'agenda del web municipal calafell.cat, també en aquest llibret de les festes majors 2026 de Calafell. I també us expliquem des d'aquí, des del nostre programa, des del Calafell Matí de Calafell Ràdio.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Fem una pausa, tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La música dels Calafellencs Búhos al costat de la Leire Martínez i aquesta cançó que es titula No hi ha pla B, una de les cançons recents de la banda calafellenca. Doncs vinga, 12:48, abans de tancar edició del Calafell Matí d'aquest dimecres, parlem de l'alcalde a ràdio, que torna demà dijous a partir de 9:45 i fins a les 10 del matí. Ja sabeu que aquest espai serveix perquè l'alcalde ens parli de diferents temes del nostre municipi, de l'actualitat de Calafell, però també perquè vosaltres, la ciutadania, els oients, pugueu trucar a la ràdio i pugueu parlar directament amb l'alcalde, amb Ramon Ferrer, sobre les vostres preocupacions, inquietuds, i fer suggeriments, queixes o el que vulgueu. Demà obrirem línies telefòniques a les 9:30 i fins les 10, línies obertes perquè truqueu aquí a la ràdio.
1: Aquest és el telèfon de la ràdio. 977-6991-00.
0: 977-6991-00. La mateixa línia de sempre, el telèfon de sempre de la ràdio. També ens podeu enviar aquestes preguntes, suggeriments, queixes, consultes per l'alcalde a través d'un missatge de text, una nota de veu per Ramon Ferrer, l'alcalde. Que escoltarem o llegirem aquí el vostre missatge en directe. És el 647-751-883.
1: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio. 647-751-883.
0: El WhatsApp de sempre, 647-751-883. Recordeu, demà dijous, demà dia 24 de setembre, a les 9:30 a Calafell Ràdio, l'alcalde a la ràdio. Doncs vinga, anem tancant l'edició d'aquest 23 de setembre del 2026 del Calafell Matí, el programa magazine que combina actualitat, entreteniment, bona música i tot això al llarg de 4 hores. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies a tots vosaltres, també, per estar a l'altre costat per connectar amb la nostra proposta. I marxem amb música fins la una, i entre la música escollida està Aitana, des del seu Quarto Azul. Aquesta és la connexió psíquica. Fins demà a les 9, que tornarem a estar al teu costat. Que vagi bé, bon dimecres.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.